0: habilitar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'Extinció, Antonio Rodrigo.
1: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. S'ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
2: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
3: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el foc vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
4: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
5: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
4: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
5: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
4: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
6: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
7: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
6: El president francès francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
8: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa, perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
9: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
10: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
10: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
11: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, en pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
12: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
11: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
13: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
14: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
13: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
15: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny.

0: en la nostra societat. Nosaltres som més, forts i el nostre país ens mantenim units.
1: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
2: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
3: El temps.
2: Amb el Dani Ramírez.
4: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però a bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir 2 joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como 1.5 horas en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calaforn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni. It's a
12: dream. Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca per

0: i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
1: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el Club Blanc i marxa a l'NBA. L'alè croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
2: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris

0: treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
1: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
2: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertes, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vigil.
3: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
4: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
3: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
4: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
3: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
5: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
6: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
5: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de la

0: que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
1: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
2: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
3: And then you go straight on?
4: So the whole way, follow the steps, and there where you see the people.
1: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
2: How that is going up is very bad.
5: Yes.
2: So I suggest that the people put the mask on.
5: Okay.
2: Que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
1: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
6: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
1: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim, i, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
6: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus, i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant, i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
1: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua,
6: en certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
2: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
7: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor, i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
7: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectació

0: Et va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amanda Ne Ramírez.
2: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal, encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar e de refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Chamber.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.

0: Cava, Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
1: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
3: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps, cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
4: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
3: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Wei Shema, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
5: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
3: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment els parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum.

0: molt gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is... That you enjoy what you're doing and you have...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central Renee Fast-Asten, la portera Taylor McKemmy i a més de la renovació de Carla Julià que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar.

0: Va, l'engranatge, la embranzida per encara aquest final de temporada, i ja Logroño fa un mes va sortir de marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí és que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
1: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial. 3CAT Info.
2: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
2: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
1: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu

0: molt ampli, de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
1: La catàstrofe és bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
2: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
3: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
4: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
3: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
4: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
3: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
5: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
6: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
5: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
7: Trescat Info. Trescat Info.

0: Ara és a mig quart, situant-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
1: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a 3Cat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
2: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
2: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
4: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits, volen una Mallorca habitable.
5: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
4: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
6: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nath, no han tingut més remei que disparar.
7: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
6: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
8: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
6: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
3: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
9: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a les temes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu 5è Tour de França i ja és el 5è corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la Volta Francesa, valora així el seu 5è triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
13: It's a dream.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí. matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroner. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses amb motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana, ja que ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2 minuts a 2 quarts, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Àvila, al Vagil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el

0: i controlar els punts calents.
1: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
2: And then you go straight on.
3: So the whole eight come out of the tent and there are about 80 people.
0: L'Ashwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
4: How that is going up is very bad.
5: Yes.
4: So I suggest that the people put the mask on.
5: Okay. Could you...
4: que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
0: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer un bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
6: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
0: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
6: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
0: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
6: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
4: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
7: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
8: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i, mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes, en teoria, la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
7: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
8: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
7: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar, que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començament d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dones sí, però no a qualsevol preu."
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
7: Amb en Dani Ramírez.
10: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental,

nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10-11 del matí, afluixa i gira marinada, i de fet ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada, al matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balearán que Gascoña, lluny de ti, quien cau partir.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats ebrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
3: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
4: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
3: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
5: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
3: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
6: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: A Xile han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial, Nelson Jase Masei, ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet,

0: contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Hassem Azey i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
2: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps, cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
3: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
2: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
4: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
2: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Olaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Olaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Arnau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is... That you enjoy what you're doing and you have...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy i, a més, de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi

0: Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial. 3CAT Info.
1: Trescat Info. Trescat Info.

0: Són les 4.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana. Ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que està empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
2: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinol i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
1: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
1: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física.

0: a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
1: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
2: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
2: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
3: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
2: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis, també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
4: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
5: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
4: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
7: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a 3Cat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
8: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
8: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
9: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
10: He tingut ara aquest ninet fa pocs mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a ca nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
9: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
11: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
12: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
11: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
13: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
11: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
6: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també a la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal, encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Llavors, penso que és important que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci? No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho.

0: La verdad, pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
1: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics es reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda, Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les tres línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
1: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
3: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
4: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
5: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
3: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
1: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
6: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Cala Forn i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
7: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
6: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació els espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
1: Esports. Amb el Roger Nau.
8: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la volta francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
9: Every victory is really special and Cada victòria és molt especial. I bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries.

0: àrees. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
1: Unbelievable also for me.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
3: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni. It's a
2: dream. Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí. Poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
6: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
2: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el Club Blanc i marxa a l'NBA. L'alè croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
4: Són 4:45.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passant 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany, amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar les

0: sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
1: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim. I, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
0: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
1: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
0: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
2: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
3: Ara falten 3 minuts per arribar a 3/4. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
4: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
3: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
4: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
3: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per presumptament haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
3: Amb en Dani Ramírez.
6: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure... sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10-11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, le parlen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque l'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats ebrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certaments com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la lira ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica pues, el fet de que bueno, gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la lira ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Xàmbar.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: A Xile han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta

0: Una oferta cultural més rica s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
1: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
2: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
1: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
3: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
1: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Nau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Matty van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dimecres dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat, que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bou en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info. Info. 3CAT Info. 3CAT Info.

Són les 6. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principi d'aquesta setmana.

0: ja ha cremat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha calcinat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Aquest dilluns també la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA. L'Associació de Directius dels Centres d'Educació Pública demanen que s'assumeixin responsabilitats. A Mallorca, milers de persones participen en la tercera protesta contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta i molt l'accés a l'habitatge i que estan empitjorant la vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país, si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio. Ràdio confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Àvila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
6: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia

0: aquesta valoració.
1: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
0: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
1: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
0: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
2: Són setmanes d'incendis forestals simultanis també a França. Allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
3: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
4: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
3: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
2: Trescat Info. Ara és a mig quart, situem-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
5: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
2: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
6: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
2: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
6: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
2: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
7: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet

0: els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
1: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè, diuen, s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers, que ja són els més cars de l'Estat, amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats, i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits, volen una Mallorca habitable.
2: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
1: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que i volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
3: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nath, no han tingut més remei que disparar.
4: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
3: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
5: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
3: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
6: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
7: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matí,

0: Ara passa un minut clavat d'un quart. Ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigua interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim, que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, a veure així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Vull dir, llavors, penso que és important de que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te'l poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, a Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, Un altre, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny, i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C-14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C-14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla, i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística, i creiem que així continuarà de cara a aquest mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel, també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la volta francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
13: Unbelievable also for me.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió, i aleshores ja pensava en aquest moment, i com ha anat és un somni.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats

0: fins aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió, de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroner. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, tot el que podia demanar.
0: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'aler croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
1: Són 2:15 de 7.

L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història de

0: Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2:02, som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigació està en marxa, totes les investigacions estan abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vigil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en...

0: en evitar esa convergencia. Y ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a les persones evacuades i confinades.
1: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
2: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
3: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
4: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
3: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
2: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
6: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
7: And then you go straight on.
8: So the whole come out the center and there
5: are where you see the people. Yeah. L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad.
10: Yes.
9: So I suggest that the people put the mask on.
10: Okay. Okay.
9: Que fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
5: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
11: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques que ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molsa, i els incendis van molt ràpid.

0: sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
1: Pels neerlandesos, la situació

0: Bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
1: Big steps in the way we fight fires.
2: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
0: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions, i no hi estem acostumats.
3: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
4: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
5: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
4: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
5: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
4: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que se reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per, presumptament, haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment, l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: "Dona sí, però no a qualsevol preu."
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. El temps.
4: Amb en Dani Ramírez.
7: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral que pugui superar els 60-70 per hora a l'àrea sud del país i també a la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10-11 del matí, afluixa i gira marinada i, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada o matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut de tres quarts.
1: Balearán que te gascoña lo indetí que en cau partí.
0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric

0: i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar e de refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera l'aprenen, l'aprenen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque d'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascuna aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certàmens com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica el fet de que gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encaren l'última setmana d'actuacions que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Ascó i Deltebre, al Delta Chamber.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: A Xile han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte. Portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín, Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quanchangwu, en català, ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, En una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports. Amb el Roger Nau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is... That you enjoy what you're doing and you have...
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada

0: temporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casadó, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu: la també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy, i a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara ara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
3: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
0: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli. El pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 15 graus a Cervera, 18 a Gandesa, 25 graus al barri del Raval de Barcelona. Les temperatures, per tant, que han baixat una mica en aquestes últimes hores, però continuem tenint bona part del país en risc d'incendi forestal. Per ser concrets, 84 municipis catalans en perill extrem, 173 més en perill molt alt. Per tant, el risc és alt, el risc és extrem. La situació és delicada, sobretot veient el panorama que ens envolta. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Àvila i Toledo, ja són 136.000 les persones desallotjades o confinades. Ara repassem com està la situació en aquests incendis, però de moment, jo

0: Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, 4 núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniem donant en pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central, i bé, les temperatures més altes avui, a prop dels 35, cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, és a dir, una calor normalitzada. Pels propers dies, estabilitat, i el termòmetre, que un altre cop anirà anant cap amunt, amb un altre pic de calor, sobretot entre dijous, divendres aproximadament, però que tampoc serà com els que hem tingut.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: I el que dèiem, insistim, avui el temps doncs és notablement millor i aquesta fresqueta, fins i tot en comparació, com a mínim, en fa unes quantes setmanes, però dels incendis de les últimes hores, és veritat que la bona notícia de la nit és que hi ha hagut alguna millora, però la mala és que la millora ha sigut molt subtil, molt poc substancial, perquè ara mateix tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a nosaltres també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera, com a mínim, perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi. Per tant, això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha 3 barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectativa una miqueta de lo que ens puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si, diguem, estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació, particularment en la vall, sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi avança serra espadà cap a dins, la vall és com la porta, deixa serra espadà, i per tant, el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vila Vella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames es van tindre damunt, que és quan van desallotjar els 3 barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies. Una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta García, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis de Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests 3 sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests 3 incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar a França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000! A més, aquest incendi talla l'autopista i la via fèrria amb Espanya, però amb això

0: també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
1: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de métropole.
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeaux. Imagineu-vos quina és la situació fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està a 15 quilòmetres de Bordeaux, de l'àrea metropolitana de Bordeaux. Bordeaux, uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeaux està a uns 15 quilòmetres, és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però tot i així molt alt i també, per tant, molt perillós. Però a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves, se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
2: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra, de la prova PISA, atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs, que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs, una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara, una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara. Va ser la directora general de currículum, Sonia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, l'Associació de Directors dels Centres reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts el president Salvador Illa de Viatge al Vietnam ha defensat la consellera i anirem al Vietnam també de seguida en directe per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la reacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periódico. El PSC guanyaria les eleccions però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periódico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat.

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Yann Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
2: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
4: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Com pinta això?
5: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu. És un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo, per un altre foc que també creix, i la prioritat és que no s'uneixi. En uns focs molt presents arreu, penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres, la cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
2: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten, de moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
7: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
8: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
4: L'altre gran incendi, al departament de Les Landes, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
2: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
7: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
4: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
2: Junts perdria la meitat de diputats i en trauria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'esquerres ni la del bloc Junts Esquerra, la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
10: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que és la correcta, i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
9: Una enquesta, la del Periódico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
7: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
9: Sí, perquè respon a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
0: Des del Vietnam...
9: Tot això ho ha dit...
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
9: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on, de fet, fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs, bé, de mirar, de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
9: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
4: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat la tensió amb la policia.
2: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
1: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus avantpassats no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Mos varen contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
7: A Mallorca no arriben a ser 1 milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
4: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
2: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
7: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 5 minuts de 8, abatut.
4: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.

0: similars.
1: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
2: In unserem land zusammen.
0: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I també a Seattle.
4: Un tiroteig aquesta matinada a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Hi hauria almenys 2 morts i 5 ferits.
5: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi hauria un detingut i es busquen també 2 sospitosos.
0: Aturats.
6: Els atacs contra l'Iran. Després de 2 setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han parat els atacs en una treva tàcita que ja ha fet abaixar el preu del petroli.
4: L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
5: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
0: I 7 i 22 minuts, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
6: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeja, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
7: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
8: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: I nou model de finançament.
4: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre'l amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
0: I també indemnització.
5: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
6: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
10: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit de casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela, passen aquests fets tan greus.
4: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: I hem de lamentar un nou ofegament.
5: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
6: Personal del sistema d'emergència Ciències Mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·les.
4: És la 5a víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
0: 5 minuts i arribarem a 8:15. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Podatxar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia. El ciclista eslové es va proclamar ahir a París guanyador per 5a vegada de la Gran Volta Francesa. Podatxar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs que ja pensa en noves fites.
12: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
13: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
12: Now find a new goal after this.
11: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Maite van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
0: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
11: Els blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques, on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
0: 3 minuts i arribarem a 2:15. Acabem, Pau, amb motor.
11: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
14: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
15: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
4: el 37.461-37461 de la sèrie 8.
15: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, algun dels protagonistes de l'any, amb el Jovany i companyia.
17: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora.
0: Eh?
17: Llavors, són amics, vull dir, no. Vale? O sigui, que, tal.
18: Vale, quedem entesos, doncs.
0: Home, Ferran Adrià, és la persona que calia. Benvingut, Ferran.
19: No. Del salmó.
0: Sí.
19: Balmó.
18: Com?
19: Què? No. Lo que és el bull.
0: Sí.
19: La gala Montjuïc.
0: Sí.
20: La gala Montjuïc,
19: de la damnificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la damnificació de la factòria, vale? Era gris.
20: Exacte, això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
19: No. Sí. És gris.
0: Bueno,
19: val,
0: gris. És el que acaba de dir, sí. Ferran.
19: No, vam pensar, bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmo?
20: Exacte.
19: La gratificació. Vam donar ganchitos.
20: Sí. Vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronja.
19: Però què passa? Bueno, què passa?
20: Què passa?
19: Agafa un gust.
20: Clar,
19: una mica raro, com de queso cabucado. Després vam provar amb les mandarines.
20: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc. A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria.
0: Amb això arribem a 2:15.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control, d'una banda al País Valencià, la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la Gironda, a la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim doncs aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren molt especialment el d'Ávila, el

0: pitjor incendi de la història d'Espanya.
1: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per la transició ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el mal de cap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PISA. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'Associació de Directors, que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el Periòdico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions, sí, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana es confirma que pot ser la segona força amb un cert frec a frec amb Esquerra, però un frec a frec menys intens del que pensaven les enquestes del CEO. Junts perdria la meitat de diputats i ara mateix, amb aquesta enquesta, si avui hi haguessin eleccions, no hi hauria cap possible majoria. No hi hauria cap combinació de partits que sumés majoria absoluta. I pel que fa als esports, Pau.
3: Tadej Pogacar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, com pinta el dilluns? Jofre Genoer, bon dia.
4: Bon dia, doncs un pronòstic que ens indica que aquesta setmana el sol s'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que aniran dissipant-se i donant pas a aquest sol, que ha de fer que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt al voltant dels 35 graus als valors més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha els retards habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Besòs, la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs, la B20, la Pota Nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, i l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre, fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
5: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
8: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica a l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
5: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
8: En aquesta línia, a l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
5: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
8: La periodista Maria Àngela Alcázar es fa ressò de les paraules de el rei durant la seva visita a Villamán.

0: on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
1: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid, que senten que estan abandonats per l'administració.
0: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdico apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
1: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva, insomni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
2: Són 8:45. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat en aquest cas a la premsa digital, amb el Pau Bartrolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
3: Sí, s'està ultimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miquel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més amb aus o paisatges com la cigonya o el flamenc i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'ara.
2: I què no ha agradat a les dones japoneses?
4: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar amb mitges o amb faldilles llargues.
2: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
3: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvat amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat dues vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
2: Perdó, Bougainvillea és una planta, eh? Pau? Bougainvillea és una planta?
3: Sí, senyor.
2: Val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
4: L'Agència Tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica, un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
2: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
1: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Shara, en què explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut dues entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
5: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, On Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que 2 de cada 3 dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. El Cinco Días, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital. Catalunya Ràdio.
6: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't

0: amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts.
1: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Pau Dax.
2: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estatge blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulic al Barça de bàsquet amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosin Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari amb 15 o 16 efectius per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick, i és que els joves del filial volen fer-se un lloc al primer equip del Barça, i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orion Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
3: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: Vinga, continuem repassant la premsa quan falten 2 minuts per 3 quarts. La premsa del cor.
4: Doncs sí, els amants de les revistes del cor ja es poden estar d'enhorabona. Aquest dissabte hi ha hagut un dels casaments de l'estiu. La periodista Susana Griso i l'empresari i economista Luis Enrique es van dir al Cibull en una cerimònia informal que es va fer en un conegut hotel de S'Agaró. 250 convidats amb vestits informals i àpat a peu dret, lluny de formalismes. Res de corbates ni looks de revistes de moda. Molts companys de la núvia i del món empresarial entre els assistents. Ella portava un vestit llarg, blanc, dissenyat per Rosa Esteve, i ell una camisa rosa feta a mà per una camiseria de Sevilla. Hi va haver música, ball i aquell ambient cookie dels casaments pijos. I del cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, nou jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
0: Vinga, qui fa anys avui?
5: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicola Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obabacoac, el fill de l'acordionista, o 7 cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie 7 vides, en fa 61.
0: I el santoral, Mireia.
5: Avui el santoral té 2 protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de bonus track també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
6: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol García i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrirà i ens farà riure, i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però, com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
0: Un minut passat de 3:15. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
7: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
0: Gràcies, Sílvia. Aquests són d'altres.

0: A banda, els sons d'aquest matí.
1: Els sons del matí.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
3: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
4: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
6: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar a més de 150.000 persones. A França, els evacuats arriben als 300.000.
0: Llufa.
6: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
0: Turisme.
6: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa. A l'Àgora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
7: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron presideix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
0: 300.
7: Són les formigues que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de l'R2 a Montcada i Reixac. 6 dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
0: 83.
7: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims 6 anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
0: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames, que ocupen més de tres quartes parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
8: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
0: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
8: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
0: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
8: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunic ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum, per reivindicar la inclusió LGTBIQ+. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8. Catalunya Ràdio.
9: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
10: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
9: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
10: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
11: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
14: En Joan va baixar la fonda...
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
15: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
13: I per què?
19: No ser perquè cogi el martillo i la pega...
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
20: Comencem.
21: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en 2 minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
7: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
7: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
22: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París.
7: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
0: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
22: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
23: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, a tot el meu suport.
0: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
7: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final, la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
24: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
25: És un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
0: I la policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
22: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
0: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
7: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
26: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35 cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
0: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
22: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu després del tall a causa de l'esvoranc a les línies R2, R2 Nord i R11. Això sí que cal tenir en compte que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual. De fet, ja estem veient alguns retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, recordem que al metro, a l'L1, no hi ha servei entre Florida i Plaça de Sants per obres fins al 28 d'agost.
0: Gràcies, Maria. I ens falta el trànsit.

0: Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
1: Doncs que hi ha cues a la P7 a diversos trams en sentit sud, uns 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, i és que hi ha un vehicle avariat que està situat al voral, també carregada a la mateixa P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montgada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i destaquem també la ronda litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs a causa també d'un vehicle clavariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt, i, de fet, les autoritats diuen que només cal veure què està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià, que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo, que també continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, i anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què. És el que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem l'AP7 a diversos trams en sentit sud, 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, perquè hi ha un vehicle avariat que ocupa un carril, també carregada entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció Tarragona, de Bellaterra a Barberà, direcció Girona. I destaquem també la Ronda Litoral, amb cua de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i entre Mercabarn i Montjuïc, en sentit Besòs, també per un vehicle avariat.
0: El foc de Madrid, Toledo i Ávila no dona treva, ja ha arrasat 77.000 hectàrees. Les tasques dels bombers es veuen limitades per una climatologia que de moment no ajuda, i el que ja es considera el foc més extens de la història d'Espanya deixa també de moment 90.000 persones evacuades o confinades. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià continua cremant sense control, ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen colla avall que el foc va ser intencionat. A França, l'incendi de la Gironda continua també descontrolat. Les flames ja han arribat, en aquest cas, a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada supera les 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. Almenys 2 morts i 5 ferits en un tiroteig a Seattle, als Estats Units, coincidint amb un festival gastronòmic aquesta matinada. Per ara, les

0: Les autoritats no han ofert més informació, tot i que hi podria haver un detingut i s'estarien buscant dos sospitosos més. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar per què es va alterar la mostra a les proves PISA. El departament hi va excloure més alumnes dels que estan permesos. La majoria, amb poc domini de la llengua, l'OCDE ha invalidat aquestes proves i aquest any no hi haurà diagnosi de nivell educatiu dels alumnes catalans. I a Palma, la manifestació d'ahir contra la saturació turística va acabar amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi va haver una desena de ferits. Abans la marxa havia plegat de manera totalment pacífica desenes de milers de mallorquins que demanaven poder viure a casa seva. A partir d'avui han de poder tornar a casa els veïns d'11 habitatges dels més afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. També podran reobrir 4 locals. Territori, tot això continua amb les avaluacions dels edificis i aquesta setmana s'activarà un dispositiu per als lloguers perquè puguin suspendre el pagament. En cultura, les novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana venen encapçalades pel duel psicològic de la sèrie Furious, el llargmetratge d'autor Meg 2, Mi Amor, Canto 1 i també el thriller policial danès El Uniforme.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis. I el Barça i l'Espanyol, en futbol masculí, viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: Ens queda el titular del temps, calor normalitzada per a l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts a les 8 del matí. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem parlant de tots aquests focs que estan afectant la península Ibèrica. Comencem pel foc que hi ha al País Valencià, concretament a la Vall d'Uixó, que continua cremant sense control, que ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones. N'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
3: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Crema cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat, en les últimes hores, els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars ho han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
3: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
0: I ara marxen cap a Madrid. El foc que crema en aquesta comunitat a Toledo i Ávila, que ja és el més gran de la història d'Espanya, continua també sense control, ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees i els bombers avancen en les tasques lentament perquè el temps no ajuda a controlar-lo. I ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de incendi s'ajuntin. Madrid, Tania Tapia.
5: Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no han pogut tornar ni a saber si casa seva continua dempeus i molts avui dilluns no podran anar ni a treballar. Les primeres dades de la Comunitat de Madrid parlen de 43 cases destruïdes i més de 300 afectades només a un dels pobles que s'ha vist envoltat pel foc. Les xifres, per tant, seran molt més greus. Avui, però, hi ha qui veu un bri d'esperança perquè podran tornar als desallotjats d'un càmping i també als d'una residència de gent gran. El gran incendi entre Ávila i Madrid ja té un perímetre de 280 quilòmetres quilòmetres i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'Estat. Els efectius avancen en positiu, però molt a poc. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat al Morox i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda.

0: de la Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km hora en les zones on treballen els efectius, amb l'Homer al capdavant. El fum i l'olor s'escampa per la zona i és molt present a la capital, a escassos 50 km del foc. Aquesta nit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
1: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
0: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil per anar sobretot més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, que el PP, però, no respon. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes. Itàlia, Grècia, Turquia i Portugal han enviat efectius o avions per ajudar a sufocar les flames.
2: I a França, l'incendi de la Gironda continua incontrolable. També ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat aquest foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat per avui el seu gabinet de crisi. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
3: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la, amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París.
2: Aquí a casa nostra, a Catalunya, avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringir l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt Camp i el Baix Camp, també l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, també la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte, en algun punt del país, van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Ens fem ressò ara d'una notícia d'aquesta matinada que ens arriba dels Estats Units. Un tiroteig a la ciutat de Seattle ha provocat almenys 2 morts i 5 ferits, segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington. El tiroteig ha passat a la zona de Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut, es busquen també 2 sospitosos més i, segons els mitjans locals, els serveis d'emergència estan traslladant tots els ferits ara als hospitals. Tornem cap aquí, a casa nostra. Us ho dèiem en titulars. La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, hi compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que es considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el Departament en van excloure un 23%. La situació provoca que no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorres, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, i exigeix responsabilitats.
5: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
2: Des de Vietnam, on és de viatge oficial el president de la Generalitat, Salvador Illa ha tornat a fer costat de la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Se'ns explica el nostre enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
6: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
7: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
6: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona. El president s'ha reunit amb

0: amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
1: Ens situem ara a Palma, on la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat l'atenció amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada. Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant la tarda, amb desenes de milers de participants que van demanar poder viure a casa seva.
2: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
3: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
4: Mos varen contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
1: A Mallorca no arriba a 1 milió de les persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes. Situem ara a Barcelona. A partir d'avui podran tornar a casa seva una part dels veïns del barri del Putxet, que van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. Són els veïns d'11 habitatges. També es podran reobrir 4 locals. La Generalitat calcula que en qüestió de 2 setmanes podran tornar a casa seva ja el 60% dels veïns afectats. Per a tota la resta, no hi ha encara calendari de retorn. Alguns ja preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Sentim Carmen Pérez, advocada.
5: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats, perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar, perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
1: El Departament de Territori continua avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana activarà un dispositiu per als llogaters perquè puguin suspendre el pagament del lloguer. I els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a circular per la zona afectada per l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. Avui és el primer dia laborable que ho fan. Com a mesura preventiva, els trens limitaran, això sí, la seva velocitat en aquell punt. Des de dimecres, recordem, la circulació havia quedat interrompuda en aquestes línies entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els usuaris han hagut de fer transbordaments o agafar altres alternatives de transport i amb tantes afectacions a Rodalies, els passatgers ja no les tenen totes.
6: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como 1.5 horas en una estación hasta que preguntamos. Y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus. Entonces sí está un poco complicado.
7: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
1: Per poder reprendre el servei, ha calgut reomplir de formigó tot el forat d'uns 30 metres de diàmetre per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. La grua de grans dimensions, que l'esvoranc es va empassar, no s'ha pogut treure i ha quedat finalment enterrada sota tones de ciment. Hem arribat a 8:15, moment de connectar amb el nostre equip viari i sapiguem quines són les afectacions a aquesta hora. Mariluz García, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs el punt més conflictiu és l'autopista AP7, amb uns 8 quilòmetres ara de lentitud i aturades, de retencions més aviat intermitents entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit sud, en direcció Tarragona, perquè hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral. També hi ha un altre vehicle avariat, en aquest cas un camió cisterna, avariat a l'autopista C16, a l'altura de Terrassa Centre, en direcció Barcelona, talla un carril i provoca aproximadament 1,5 quilòmetres de cua. A la resta, doncs, amb cues més o menys habituals d'hora punta, els principals accessos a Barcelona, n'hi ha a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23, des d'Esplugues fins a l'entrada per la Diagonal, l'autovia A2, amb molta intensitat i alguna aturada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també direcció Barcelona, la C32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, també en direcció d'entrada, també aturants a la A60 a l'altura de la Roca del Vallès en direcció a l'enllaç amb l'AP7 a causa de la cua que hi ha a l'autopista en aquesta zona, també aturats a la C17 a Parets del Vallès en sentit a sud, i pel que fa a les rondes de Barcelona, la més carregada la Ronda Litoral, amb retencions entre Mercabarna i Montjuïc en sentit en Besòs a causa d'un vehicle avariat. També aturats amb una llarga retenció en sentit a Llobregat des de Fòrum i fins al Far de Montjuïc. En canvi, a la Ronda a Dalt les retencions són molt més curtes. N'hi ha entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit en Besòs i també des del Nus de la Trinitat i fins a Roquetes en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
9: El temps.
1: Jofre Genué.
10: Comencem la setmana amb unes temperatures que s'han normalitzat, amb unes matinades agradables, suaus, de fet les més agradables i suaus o fresques fins i tot del que portem de juliol, i amb valors que han arribat a baixar fins als 9-10 graus a Viella, al Pont de Suert, per exemple, i en general a l'interior inferiors clarament als 20 han desaparegut a les matinades tropicals a l'interior, només a la costa es mantenen alguns valors per sobre clarament dels 20 graus, i en el barri del Raval de Barcelona gairebé ha tocat el valor tòrrid amb aquesta illa de calor, però en conjunt, doncs, el que dèiem, han desaparegut aquestes xifres de més de 25 graus també a la costa. Avui, de fet, els valors més alts a Ponent arribaran com a molt al voltant d'aquests 35 o 36 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos poc importants que anien dissipant-se a l'interior de les comarques de Girona, també al nord de la costa central, o Pineu Oriental. I al llarg de la setmana, doncs, la temperatura anirà remuntant. De fet, esperem que la calor torni a intensificar-se de valent, sobretot a finals de setmana, i en conjunt, amb força estabilitat, potser alguna nuvolada a tarda al Pineu i poca cosa més.
9: Tresca Info.
11: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
12: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
11: I se't transmet el fred a la mà?
12: Suposo.
11: Oh.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Tresca Info.
1: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem amb més notícies. Ha mort un dels dos menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme, que va deixar 10 ferits de diversa gravetat. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu, i amb aquesta víctima són 78 les persones que han mort des de gener les carreteres catalanes, segons les dades del Servei Català de Trànsit. I un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre, el seu pas per Camarasa, la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Munt. Testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havia endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat en unes branques. Personal del sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar-lo, però sense èxit. L'altre jove, que va saltar de les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la cinquena víctima mortal en aigües interiors des del 15 de juny, des que va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
9: Trescat Info.
1: I ara cultura. Les plataformes de streaming renoven el seu catàleg per aquests últims dies de juliol amb propostes que van des del duel psicològic de la sèrie Furious fins a la sensibilitat d'autor del llargmetratge Mektu, mi amor, Canto 1, passant també per l'animació gamberra o l'acció claustrofòbica Sota l'aigua. Repassem totes aquestes novetats més destacades amb la Montse Mas.
15: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
16: Así es.
17: Disney Plus estrena avui Furious, la història d'una agent de l'FBI interpretada per Emmy Rossum, obsessionada a capturar una assassina en sèrie tan meticulosa com invisible. Una cacera personal en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie, dirigida per Elizabeth Merriweather, arriba avui amb 3 episodis de cop. Per la seva banda, Filmin incorpora demà el thriller policial danès El Uniforme, d'Oscar Giese i Anders August. La sèrie arrenca quan el tret d'un jove Cadet acaba amb la mort d'un ciutadà, un incident que desencadena una greu crisi política i posa al descobert les escletxes i els secrets de la institució policial. I acabem el bloc de sèries amb una dosi d'humor gamberro que arriba avui a HBO Max. És la sèrie animada per adults Presidente Curtis, el primer spin-off oficial de l'univers de Rick i Morty. La sèrie se centra en l'excèntric president dels Estats Units que haurà de gestionar crisis paranormals i conflictes interdimensionals. Per als amants del cinema d'autor, Filmin estrena divendres Mektub Mi Amor Canto 1 del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adèle. La cinta se situa a l'estiu del 1994 a la costa del sud de França i és un retrat de la joventut i el desig a través d'un jove aspirant a guionista que torna a casa per retrobar-se amb la família i els amics. La cinta arriba en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, molt polèmica, per com es va rodar una escena de sexe explícit no simulat.
16: No me da miedo el agua, sino lo que hay en ella.
17: Uau! I finalment, per als que busquin tensió pura, Prime Video presenta dimecres La boca del diablo, dirigida per Jeff Wadlow i protagonitzada per joves promeses com Catherine Newton i Lana Condor. La pel·lícula segueix un grup de 5 amics que viatgen a la costa de Tailàndia per explorar un sistema de coves subterrànies. El malson comença quan els joves queden atrapats a la foscor amb un depredador famolenc.
18: ¿Qué ha pasado?
19: Hay mucha sangre.
20: Todo va bien, ¿vale?
21: Tenemos que irnos.
20: No pienso irme.
1: I encara una darrera qüestió abans dels esports. El Murdoch, un passatemps que funciona, que fusiona, de fet, el Sudoku i el Cluedo, està arrasant tant l'edició en català com en castellà. Encapçala des de fa setmanes la llista dels més venuts de no ficció. Montse Camps.
22: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de columna que el publica en català.
23: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
22: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
1: Esports. Fins 8:45 i amb el Pau Dax. Pau, molt bon dia.
24: Molt bon dia. Tadej Pogačar va fer història ahir guanyant el Tour de França i ja forma part del club selecte de ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el ciclista eslovè en arribar als Camps Elisis de París pensant ja en nous reptes.
25: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
26: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
25: Need to now find a new goal after this.
24: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu. Escoltem ara el corredor neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar ahir a l'última etapa.
27: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
1: 3CAT Info.
24: El Barça comença avui l'estatge d'Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'adoni al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casado, Marc Bernal i Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I també en futbol. Avui torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després d'una lesió al peroné el curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès i el Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora. De 21 anys, la central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça, la també central Renee Van Asten i la portera nord-americana Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bestuer, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestuer explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
0: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible, òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
24: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
2: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també la veritat de tot el que podia demanar.
24: També van aconseguir l'or ahir Marina Martínez en els 1.500 metres i Martí Cissé en el salt d'alçada. En motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton a la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari i també les sancions que ha acumulat tant a la classificació com a la cursa. I en trial, nova victòria incontestable de Toni Bou. El pilot de Piera s'ha imposat al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa, és més líder després i ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou cada vegada és més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova serà el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
24: En bàsquet, l'estrella del Madrid, Mario Hezonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'Alec Ruat, format al planter del Barça, firma pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, de 31 anys, cobrarà 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, el primer que fem a aquesta hora. Tornar a connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, també de Granollers a Montmeló per un vehicle avariat, també carregada de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona, de Bellaterra a Barberà, direcció Girona, a l'autopista del Maresme a l'altura de l'Ella en sentit sud, autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona, a causa d'un camió cisterna avariat, i força complicada la ronda litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i entre Mercabarn i Montjuïc en sentit Besòs.
1: El més destacat a aquesta hora, el foc de Madrid, Ávila i Toledo no dona treva, ja ha arrasat 77.000 hectàrees, el que ja s'ha convertit en el foc més extens de la història de l'estat espanyol, deixa de moment 90.000 persones evacuades o confinades. El ministre Marlaska diu que les darreres zones han avançat en positiu, tot i que la meteorologia no està ajudant gens. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant també sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. També us estem parlant d'aquesta polèmica per l'alteració de les mostres de les proves PISA que arriba avui al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda per explicar per què el departament va excloure més alumnes dels que estan permesos en aquestes proves de nivell. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi de nivell educatiu dels alumnes catalans. Des d'ara fins les 9 també anirem a Berlín, on la policia ha batut el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Estarem pendents també de la reunió d'avui entre el sector agrícola i el conseller d'Agricultura d'aquest ram. Després de les mobilitzacions del cap de setmana, el sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora també en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. I us explicarem que el Museu de la Conca d'Allà, al Pallars Jussà, inaugura una exposició d'una de les col·leccions de fòssils més importants del país. La mostra està dedicada al metge rural Lluís Ferrer i Condal, que va reunir tot aquest material de més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell fòssil trobada a Catalunya. En esports, Tadej Pogačar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França, l'última jornada de la Volta Francesa, amb arribada als Camps Elisis de París, i el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Pel que fa al temps, calor normalitzada per a l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, també interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu, amb temperatures que com a molt arribaran als 35 graus a Ponent. Passen 3 minuts de 9:15. El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament en les tasques perquè el temps no ajuda a controlar-lo i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin. Madrid, Tania Tàpia.
3: Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no han pogut tornar ni a saber si casa seva continua dempeus i molts avui dilluns no podran anar ni a treballar. Les primeres dades de la Comunitat de Madrid parlen de 43 cases destruïdes i més de 300 afectades només a un dels pobles que s'ha vist envoltat pel foc. Les xifres, per tant, seran molt més greus. Avui, però, hi ha qui veu un bri d'esperança perquè podran tornar els desallotjats d'un càmping i també els d'una residència de gent gran. El gran incendi entre Ávila i Madrid ja té un perímetre de 280 quilòmetres i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'Estat. Els efectius avancen en positiu, però molt a poc. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat al Morox i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda. La Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km hora en les zones on treballen els efectius, amb l'humé al capdavant. El fum i l'olor s'escampa per la zona i és molt present a la capital, escassos 50 quilòmetres del foc. Aquesta nit, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
4: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
3: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil per anar sobretot més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica, que el PP, però, no respon. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes. Itàlia, Grècia, Turquia i Portugal han enviat efectius o avions per ajudar a sufocar les flames.
1: I ara marxem cap al País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó continua també cremant sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo. Aviat les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
0: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Creme cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat, en les últimes hores, els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars ho han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
5: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48.

0: no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
1: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
2: I a França l'incendi de la Gironda continua incontrolable. Ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat aquest foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat per avui el seu gabinet de crisi.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i també amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que es considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el Departament en va excloure un 23%. La situació provoca que ara no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorres, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, i exigeix responsabilitats.
4: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
2: Des de Vietnam, on és de viatge oficial el president de la Generalitat, Salvador Illa ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
5: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
6: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
5: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
2: Més qüestions. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura va patir l'agressió sexual.
7: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
2: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. El sector agrícola reuneix avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, a la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'aquest divendres i aquest diumenge a Tàrrega. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i també una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Lleida, Alba Mor.
8: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
9: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
10: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
8: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
2: La setmana que avui comença posarà a prova el suport al nou model de finançament de les comunitats autònomes. Ara per ara només Catalunya hi dona el vistiplau. El Ministeri d'Hisenda ha convocat per dimecres les comunitats a un Consell de Política Fiscal i Financera que debatrà el nou model de finançament. La voluntat és deixar enllestida ja la proposta de reforma per poder-la portar al Consell de Ministres i posteriorment al Congrés. El govern espanyol hi defensarà el model que va pactar amb Esquerra, però totes les comunitats autònomes del PP s'hi oposen i tampoc l'acaben de veure amb bons ulls les autonomies on governa el PSOE. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, demana a les comunitats una nova mirada.
11: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones. a mirar si me conviene o no atacar a Catalunya i fer anticatalanisme.
2: L'actual model de finançament autonòmic està caducat des de fa més de 10 anys. Si s'aprova el que proposen el PSOE i Esquerra, Catalunya rebrà gairebé 4.700 milions més el 2027, un 22,3% del total.

0: Orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització. Berlín, Jordi Regàs.
1: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
2: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
0: Més qüestions. Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de la franja i sota control de l'exèrcit israelià. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes amb la idea d'intentar restablir la gestió de recursos i podria ser el primer pas d'un nou esquema d'administració palestina amb el suport dels països aliats d'Israel com els Estats Units. La iniciativa, però, ja ha despertat algunes crítiques d'organismes internacionals. Recordem que el 2005, quan Netanyahu va presentar un projecte similar per concentrar la població de Gaza a Rafah, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins va advertir que una zona així podria derivar en camps de concentració massius.
3: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada.
0: I ara ens situem a Xile, on han detingut l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat del cantautor Víctor Jara els primers dies després del cop d'estat d'Augusto Pinochet l'11 de setembre del 1973 contra el govern de Salvador Allende. Es tracta de l'exoficial pròfug Nelson Haze Mazé i portava 3 anys eludint l'acció de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Dissabte, finalment, el van localitzar amagat en una zona rural del sud de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra aquest exmilitar i també 6 més per l'assassinat de Víctor Jara, un dels crims més simbòlics dels 17 anys de la dictadura de Pinochet, en què més de 3.000 persones van ser assassinades o van desaparèixer.

0: Tres quarts de nou, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Ara una de les vies més complicades és la Ronda Litoral, amb retencions entre Mercabarna i Montjuïc, en sentit en Besòs, i és que hi ha un accident que talla un carril, segons informen des de Trànsit. També aturats a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Ronda Adal entre Diagonal i Pedralbes, en sentit en Besòs, i també del Nus de la Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat. Pel que fa a altres vies, es mantenen les cues a l'autopista AP7 entre Granollers i Montmeló en sentit sud perquè hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral. També aturats a la C16, a l'autopista Terrassa-Manresa, des de Terrassa Oest fins a Terrassa Centre, direcció Barcelona, per enllaçar amb la C58, i és que hi ha un camió cisterna avariat que està ocupant el carril de la dreta. També cua més endavant, al tram ja C58, a aturades habituals d'hora punta des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Aturats també a la C31 Nord, a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Premià de Dalt i Alella en sentit a sud en direcció Barcelona. I pel que fa a altres vies, doncs amb cues habituals d'hora punta, per exemple, a la C32 Sud, a l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Barcelona, la B23 entre Esplugues i l'entrada per l'avinguda Diagonal, o l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en direcció d'entrada a la capital catalana. També aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada pel Nus de la Trinitat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Avui dilluns comencem la setmana amb aquesta segona matinada agradable del mes, entre ahir i avui doncs les més agradables, més suaus, més fresques, fins i tot a l'àrea del Pireu, on el termòmetre ha baixat a prop dels 9, 10, 11 graus, i a l'interior moltes xifres que s'han acostat als 14, 15, 16, de fet, de valors tropicals, a la costa bàsicament, i no hi ha hagut valors tòrrids, tot i que en el barri del Raval s'hi ha aproximat amb aquests 24 llargs. Bé, avui esperem que la calor sigui normalitzada, el que toca per l'època, amb temperatures entre els 30-36 graus, els valors més alts al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, com sempre, Franja de Ponent, i només esperem quatre núvols mal comptats, alguns núvols baixos.

0: Aquest matí encara poden persistir a l'interior de Girona, és de Barcelona, això, zones interiors, nord de la costa central, potser, i Pirineu Oriental, i a la tarda alguna petita nuvolada esquifida que difícilment donarà pluja. De fet, al llarg de la setmana esperem que les nuvolades siguin molt puntuals, bàsicament al Pirineu, per tant, una setmana de sol, d'estabilitat i descens del termòmetre, que anirà pujant progressivament, amb una calor de canícula intensa, novament, sobretot a finals de setmana.
1: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: 3Cat Info.
4: Passant 3 minuts i mig de 8:45. Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Anem cap a Girona. Fèlix Martín.
5: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
6: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
5: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
4: El Museu de la Conca Dellà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que, entre consulta i consulta, va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya. La mostra presenta més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell fòssil trobada a Catalunya. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
7: Ferrer i Condal va exercir de metge en diversos pobles de Catalunya després de la Guerra Civil. En el seu temps lliure recorria jaciments paleontològics propers als municipis on treballava i recollia fòssils que, amb els anys, acabarien conformant una col·lecció excepcional, tant per la quantitat com per la qualitat, ho explica el director del Museu de la Conca Dellà, Àngel Galobart.
8: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·lecció, també agafava peces excepcionals.
7: Ferrer i Condal també mantenia contacte amb investigadors i museus internacionals i va contribuir a donar a conèixer jaciments tan importants com la Pedrera de Meià. Ara l'exposició permet veure algunes de les seves troballes més destacades de ressò internacional.
8: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure en una recepció al marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova, i que què fa en Lluís Ferrer i Condal? Doncs, com que això està amb dues llesques, es ven una llesca als museus de Madrid, i amb aquests diners es compra una moto per continuar buscant els jaciments i trobar més fòssils, no?
7: La mostra també contextualitza la seva tasca en una època en què la paleontologia encara era una disciplina molt poc desenvolupada i mostra la importància d'una figura poc coneguda. Després de la seva mort, l'any 2011, la família va cedir la col·lecció perquè pogués conservar-se i posar-se a disposició dels investigadors i del públic. Gràcies a la mediació del Geoparc Orígens, els més de 3.000 fòssils es conserven, doncs, avui aquí, al Museu de la Conca Dellà.
4: Comença les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle i l'objectiu és que a llarg termini l'espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Avui comencen les obres de restauració d'un espai que porta més de 100 anys tancat i que va ser construït pels jesuïtes a partir del segle XVI. Són treballs que duraran 3 setmanes i en què treballaran tant arqueòlegs com també antropòlegs. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arquebisbat de Tarragona.
10: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i Sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
9: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.

0: existir.
1: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, llavors, els buscarem un lloc per fer dins de la mateixa cripta una sepultura que sigui digna.
0: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també l'agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar aleshores a mans dels agustins.
2: I ara parlem de la nova exposició del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. S'hi explora un segle de planificació urbana amb l'Eixample de Cerdà com a punt de partida i amb una selecció de 10 projectes urbanístics. Adrià Clotet.
3: Coincidint amb l'any Cerdà i la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, l'exposició apropa a la ciutadania les millors idees teòriques i pràctiques d'arquitectes i enginyers a la recerca de la ciutat ideal per viure. Carles Crosas, arquitecte i un dels comissaris, explica l'objectiu de l'exposició.
4: Aquesta és una exposició que neix en el marc de l'any Cerdà, de la capitalitat de Barcelona, i el que fa és agafar l'argument de lo modèlic que ha sigut el Pla Cerdà per Barcelona i també per projectes que han vingut després i fer una indagació ja no sobre l'obra de Cerdà, que la coneixem molt, sinó en veure-la amb els ulls comparats d'altres projectes, propostes modèliques que s'han desenvolupat durant el segle XIX i el segle XX.
3: Fernando Marza, arquitecte i un dels comissaris, explica la idea amb què vol que la gent es quedi.
5: Son 100 anys que recogen dos èpoques. Una època que coge lo que estaria por el siglo XIX y al principio del XX, y una época que es la mitad del siglo XX, en donde ya también la mentalidad ha cambiado. Eso es lo que nos gustaría que la gente tomara conciencia.
3: A partir de documents originals, fotografies i relleus a escala, a la visita s'hi poden trobar projectes formulats des de països com Espanya, el Regne Unit, França, Estats Units, els Països Baixos, l'Índia o el Brasil. Es podrà visitar gratuïtament a la seu del COAC a Barcelona fins al 18 d'octubre.
2: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Tadej Pogačar va fer història ahir guanyant el Tour de França i ja forma part del club selecte de ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el ciclista eslovèn arribar als Camps Elisis de París valorant la seva victòria.
7: Every victory is really special and
8: Cada victòria és molt especial i bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
7: Unbelievable also for me.
6: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu. Escoltem ara el corredor neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar ahir a l'última etapa.
9: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
7: It's a dream.
10: 3CAT Info.
6: El Barça comença avui l'estatge d'Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'adoni al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casador, Marc Bernal i Bardagy, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, el gruix d'expedicionaris seran joves del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I també en futbol, avui torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però mai tan a bon matí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana, anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès i el Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són 3 els

0: fitxatges que ha fet el Barça. La també central René Van Asten i la portera Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. L'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells és el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriben bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
1: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però, bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
2: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, l'embranzida per encarar aquest final de temporada i ja a Logroño fa un mes va sortir la marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
0: També van aconseguir l'hora ahir Marina Martínez en els 1.500 metres i Martí Sisè en el salt d'alçada. En motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton a la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari i també les sancions que ha acumulat a la classificació i a la cursa. I en trial, nova victòria incontestable de Toni Bou. El pilot de Piera s'ha imposat al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder després i ja suma 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat.
3: 3CAT Info. Trescat Info.

0: I el primer titular avui és per la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a l'autopista del Maresme, la C32 entre Premià de Dalt i Alella, direcció Barcelona, per un accident. L'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona, per un camió cisterna avariat. I a Barcelona, la ronda litoral entre Mercabarna i Montjuïc, en sentit Besòs, també per una topada.
0: Els focs de Madrid, Toledo i Ávila no donen treva i ja han arrasat 77.000 hectàrees. Les tasques dels bombers es veuen limitades per una climatologia que de moment no hi ajuda gens. En total, hi ha unes 90.000 persones evacuades o confinades. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. I a França, l'incendi de la Gironda continua descontrolat i les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada ja supera 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. El preu del petroli es desploma un 8% per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats ininterrompudes. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. A Palma, la manifestació d'ahir contra la saturació turística va acabar amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi va haver una desena de ferits. Abans, la marxa havia plegat de manera totalment pacífica desenes de milers de mallorquins que demanaven poder viure a casa seva. El Museu de la Conca d'Alià, al Pallars Jussà, inaugura una exposició d'una de les col·leccions de fòssils més importants del país. La mostra està dedicada a una figura del metge rural Lluís Ferrer i Condal, que va reunir tot aquest material de més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell trobada a Catalunya.
2: Esports. Pogacar va culminar ahir la seva gesta coronant-se per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, calor normalitzada per a l'època, amb matí agradable i només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a ponent.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 9 del matí, és dilluns 27 de juliol del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El foc d'Àvila, amb unes 50.000 hectàrees calcinades, ja és el més important registrat mai a Espanya des que es comptabilitzen els efectes dels incendis. Aquest foc crema sense control i és simultani a un altre de la Comunitat de Madrid, que ha arrasat unes 27.000 hectàrees, i un altre a la província de Toledo. S'han evacuat entre aquests tres incendis unes 60.000 persones. El govern espanyol adverteix que la situació no ajuda perquè demà arriba una nova onada de calor. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
4: Bon dia. Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no saben ni en quin estat està a casa seva. Els efectius estan aconseguint que la situació no empitjori. Hi ha una evolució positiva, però lenta, i el foc no estarà controlat. El gran incendi entre Àvila i Madrid ja té un perímetre de 280 quilòmetres i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'estat. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat al del Morocs i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda. La Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km/h en les zones on treballen els efectius, amb l'UME al capdavant, i la vicepresidenta de Transició Ecològica, Sara Aguesén, adverteix que la situació es complicarà a partir de demà, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Una situación compleja también lanza una llamada, ¿no?, de precaución, puesto que hemos visto el riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano.
4: Demà dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zona greument afectades per una emergència de protecció civil per anar més ràpid en les ajudes. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes.
0: Gràcies, Tania. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control. Ja ha forçat el desallotjament de més de 16.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Albert Barbosa.
5: Una situació compleja també lança una llamada, no?
6: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Creme cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat en les últimes hores els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars ho han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
7: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
6: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
0: I a França, l'incendi de la Gironda continua incontrolable i ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat avui el seu gabinet de crisi. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
8: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París.
0: I a Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt Camp i el Baix Camp, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. I amb aquesta informació arribem al punt de les 9 i 10 del matí.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La policia alemanya localitza i abat a trets al barri d'Espandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització. Des de Berlín ens amplia aquesta informació en Jordi Regàs.
9: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
10: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
0: El preu del petroli s'ha desplomat un 8% fins al $90 al barril de Brent per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran en vigor des de divendres. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats sense precedents des de l'alto el foc acordat a l'abril. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia. Algunes informacions apunten que el comandament de l'exèrcit dels Estats Units s'estaria quedant sense objectius militars a atacar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz, que és clau per al comerç mundial de gas i petroli. Mitjans nord-americans també han apuntat que la falta d'estoc de munició dels Estats Units és una de les causes principals de l'aturada dels atacs, sobretot a les bases que tenen a Kuwait, Bahrain o Jordània, atacades les últimes setmanes per drons i míssils iranians. I als Estats Units, un tiroteig aquesta matinada a la ciutat de Seattle ha provocat almenys 2 morts i 5 ferits. Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, el tiroteig ha passat a la zona de Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi ha un detingut i es busquen 2 sospitosos. Segons els mitjans locals, els serveis d'emergència estan traslladant tots els ferits a l'hospital. I encara en clau internacional, Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El gabinet de

Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de la franja i sota el control de l'exèrcit israelià. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes amb la idea d'intentar restablir la gestió dels recursos i podria ser el primer pas d'un nou esquema d'administració palestina amb el suport de països aliats d'Israel com els Estats Units. La iniciativa, però, ja ha despertat algunes crítiques d'organismes internacionals. Recordem que el 2005, quan Netanyahu va presentar un projecte similar per concentrar la població de Gaza a Rafah, l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins va advertir que una zona així podria derivar en camps de concentració massius.

0: Tornem a Catalunya. Abans d'arribar al punt d'un quart de 10 del matí, us destacarem que la polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, hi compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza les proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que es considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el departament en van excloure un 23%. La situació provoca que no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i exigeix responsabilitats.
1: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Des de Vietnam, on és en viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
2: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
2: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fan només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
0: Amb aquesta informació hem arribat al punt d'un quart de 10 del matí.

0: Sapiguem ara quin és l'estat de les carreteres i del transport públic. Destacar-vos abans, però, que avui és prova de foc per a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies en el primer dia laborable de represa del servei interromput la setmana passada per l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. Com a mesura preventiva, els trens limitaran la velocitat en aquest punt. I ara sí, connectem amb l'equip viari, amb la Mariluz García, que ens ampliarà tota la informació relativa al trànsit i també al transport públic. Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs precisament hi ha una incidència tècnica d'un tren entre les estacions de Sitges i Garraf. Això està provocant retards que poden superar els 30 minuts als trens regionals del corredor sud, R13, 14, 15, R16 i R17. També afecta els trens de la línia R2 sud que circulen amb només dos trens per hora i sentit. Els trens que tenen origen o destinació a Sant Vicenç de Calders estan fent parada a totes les estacions del seu recorregut. Pel que fa a les carreteres, també diverses incidències a l'autopista del Maresme, a la C32, uns 6 quilòmetres de cua entre Premià de Dalt i Alella, direcció Barcelona, per un accident. Els vehicles són al voral. A l'autopista C16, aturats entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona, a causa d'un camió cisterna avariat des de primera hora d'aquest matí que està ocupant el carril de la dreta. També aturats a la P7, a l'altura de Montmeló, en sentit sud, perquè hi ha un vehicle avariat que es troba situat al voral, i a la ronda litoral entre Mercabarna i Montjuïc, en sentit Tita Besòs, a causa d'un accident. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Una crònica d'en Jofre Genuer.
3: Comencem la setmana amb unes temperatures que s'han normalitzat, amb unes matinades agradables, suaus, de fet les més agradables i suaus o fresques

0: fins i tot del que portem de juliol, i amb valors que han arribat a baixar fins als 9-10 graus a Viella, al Pont de Suert, per exemple, i en general a l'interior inferiors clarament als 20, han desaparegut a les matinades tropicals a l'interior, només a la costa es mantenen alguns valors per sobre clarament dels 20 graus, i en el barri del Raval de Barcelona gairebé ha tocat el valor tòrrid amb aquesta illa de calor, però en conjunt, doncs, el que dèiem, han desaparegut aquestes xifres de més de 25 graus també a la costa. Avui, de fet, els valors més alts a Ponent arribaran com a molt al voltant d'aquests 35 o 36 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos poc importants que anien dissipant-se a l'interior de les comarques de Girona, també al nord de la costa central o Pirineu Oriental. I al llarg de la setmana, doncs, la temperatura anirà remuntant. De fet, esperem que la calor torni a intensificar-se de valent, sobretot a finals de setmana, i en conjunt, amb força estabilitat, potser alguna nuvolada tarda al Pirineu i poca cosa més. Fresca
1: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
2: Però si a aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
2: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Val més que en busquem un altre.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
5: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: Tresca Info.
8: Són pràcticament les 9 i 20. A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat l'atenció amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada. Un final violent per a una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que van demanar poder viure a casa seva.
9: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus se van passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
10: Platges que nosaltres anàvem habitualment i ja mos és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
11: Mos varen contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
8: A Mallorca no arriba a 1 milió les persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes. Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
12: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
13: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
12: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
8: La setmana que avui comença posarà a prova el suport al nou model de finançament de les comunitats autònomes. Ara per ara, només Catalunya hi dona el vistiplau. El Ministeri d'Hisenda ha convocat per a dimecres les comunitats a un Consell de Política Fiscal i Financera que debatrà el nou model de finançament. La voluntat és deixar enllestida la proposta de reforma per poder-la portar al Consell de Ministres i posteriorment al Congrés. El govern espanyol hi defensarà el model que va pactar amb Esquerra, però totes les comunitats autònomes del PP s'hi oposen. proposen i tampoc l'acaben de veure amb bons ulls les autonomies on governa el PSOE. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, demana a les comunitats una nova mirada.
7: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Cataluña y hacer anticatalanismo.
8: L'actual model de finançament autonòmic està caducat des de fa més de 10 anys. Si s'aprova el que proposen el PSOE i Esquerra, Catalunya rebrà gairebé 4.700 milions més el 2027, un 22,3% del total. A més, es respectaria el principi d'ordinalitat, perquè Catalunya seria la tercera comunitat en aportació de diners i la tercera en rebre'n. I el Museu de la Conca de Dalià, al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que, entre consulta i consulta, va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya. Pau Rovira.
14: Ferrer i Condal va exercir de metge en diversos pobles de Catalunya després de la Guerra Civil. En el seu temps lliure recorria jaciments paleontològics propers als municipis on treballava i recollia fòssils que, amb els anys, acabarien conformant una col·lecció excepcional, tant per la quantitat com per la qualitat, ho explica el director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart.
15: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
14: Ferrer i Condal també mantenia contacte amb investigadors i museus internacionals i va contribuir a donar a conèixer jaciments tan importants com la Pedrera de Meià. Ara, l'exposició permet veure algunes de les seves troballes més destacades de ressò internacional.
15: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure en una recepció al marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova, i que què fa en Lluís Ferrer i Condal? Doncs, com que això està amb dues llesques, es ven una llesca als museus de Madrid, i amb aquests diners es compra una moto per continuar buscant els jaciments i trobar més fòssils, no?
14: La mostra també contextualitza la seva tasca en una època en què la paleontologia encara era una disciplina molt poc desenvolupada i mostra la importància d'una figura poc coneguda. Després de la seva mort, l'any 2011, la família va cedir la col·lecció perquè pogués conservar-se i posar-se a disposició dels investigadors i del públic. Gràcies a la mediació del Geoparc Orígens, els més de 3.000 fòssils es conserven, doncs, avui aquí, al Museu de la Conca d'Allà.
8: Esports. Fins al punt de 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
16: Bon dia. Tadej Pogačar va confirmar ahir la seva incontestable victòria al Tour de França. L'eslovè ja forma part del club selecte de ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. En arribar als Camps Elisis de París, el ciclista de l'equip d'Emirats Àrabs va desitjar una recuperació ràpida al danès Vingegaard, que, recordem, es va fracturar la clavícula a la 15a etapa quan plantava cara a Pogačar.
17: It's a magnificent podium.
18: És un podi magnífic. Campions increïbles contra els quals he lluitat en aquest Tour. Llàstima de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, entre molts d'altres. Desitjo que es recuperin ràpid i pugui tornar a lluitar contra ells l'any que ve.
16: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu. Escoltem ara el corredor neerlandès Mathieu van der Poel, guanyador de la 21a i última etapa.
19: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
20: It's a dream.
21: 3CAT Info.
16: El Barça comença avui l'estatge d'Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'adoni al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Szczęsny, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casador, Marc Bernal i Verdagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, el gruix d'expedicionaris seran joves del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte

0: contra el Middlesbrough. I també en futbol, avui torna la feina al Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, i la central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Fernández ja són tres fitxatges els que ha fet el Barça, que són la també central Renee Van Asten i la portera Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. I Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de quatre proves. El pilot de Montesa és més líder amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
1: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que hem lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
0: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim del cap de setmana d'agost.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I l'atletisme català tanca el campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells és el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriben bones sensacions a l'europeu, que comença el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.

0: Són 9:15. Fins a aquesta hora us hem explicat que el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat més de 77.000 hectàrees. Els efectius, liderats per l'UME, treballen per evitar que els diferents flancs s'uneixin. També continua sense control l'incendi de la Vall d'Uixó. El País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar per què es va alterar la mostra a les proves PISA, que ara impedirà comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. I tot seguit us destacarem que a partir d'avui han de poder tornar a casa els veïns dels 11 habitatges més afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. També podran reobrir 4 locals comercials. Territori continua amb les avaluacions dels edificis, mentre alguns veïns ja preparen una reclamació col·lectiva. A més, prova de foc per a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies en el primer dia laborable de represa del servei, interromput la setmana passada per l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. Com a mesura preventiva, els trens limitaran la velocitat en aquell punt. I en clau cultural, les novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana venen encapçalades pel duel psicològic de la sèrie Furious, el llargmetratge d'autor MedTube, Mi Amor 101 o el thriller policial danès El Uniforme. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: Tadej Pogacar va culminar ahir la seva gesta i es va coronar per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugrana jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol dimecres contra el Burnley.
0: I pel que fa al temps, calor normalitzada per l'època, amb matí agradable i només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de la

0: les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que, com a molt, arribaran als 35 graus a Ponent. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 2:15 del matí d'aquest dilluns 27 de juliol. El foc d'Àvila, amb unes 50.000 hectàrees calcinades, ja és el més important registrat mai a Espanya des que es comptabilitzen els efectes dels incendis. Aquest foc crema sense control i és simultani a un altre de la Comunitat de Madrid que ha arrasat unes 27.000 hectàrees, tot i que durant la nit s'ha aconseguit reduir el seu avançament. I crema també, a la vegada que un altre a la província de Toledo. S'han evacuat entre aquests tres incendis unes 60.000 persones. El govern espanyol adverteix que les condicions meteorològiques no hi ajuden perquè demà arriba una nova onada de calor. Madrid, Tania Tàpia.
1: Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no saben ni en quines dates està a casa seva. Els efectius estan aconseguint que la situació no empitjori. Hi ha una evolució positiva, però lenta, i el foc no estarà controlat. El gran incendi entre Àvila i Madrid ja té un perímetre de 280 quilòmetres i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'Estat. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat a Almorox i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda. La Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km hora en les zones on treballen els efectius, amb l'UME al capdavant, i la vicepresidenta de Transició Ecològica, Sara Gessen, adverteix que la situació es complicarà a partir de demà, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Una situació compleja també lanza una llamada, ¿no?, de precaució, puesto que hemos visto el riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano.
1: Demà dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zona greument afectades per una emergència de protecció civil per anar més ràpid en les ajudes. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes.
0: I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones. I n'hi ha 60.000 més que estan confinades, sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
3: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Crema cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat, en les últimes hores, els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars ho han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
3: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
0: La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, hi compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza les proves, permet excloure de la mostra un 5% dels alumnes que es considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el Departament en van excloure un 23%. La situació provoca que no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i exigeix responsabilitats.
5: És absolutament insòlita aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
0: Des de Vietnam, que és on és de viatge el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a fer costat la consellera Niubó i ha respost a les últimes crítiques. Des d'allà ens ho explica l'enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
6: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
7: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
6: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són 9:45. A partir d'avui podran tornar a casa seva una part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Són els veïns d'11 habitatges. També es podran reobrir 4 locals comercials. La Generalitat calcula que en qüestió de 2 setmanes podran tornar a casa seva el 60% dels veïns afectats. Per a tota la resta no hi ha calendari de retorn. Alguns ja preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Carmen Pérez, advocada.
9: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: El Departament de Territori continua avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana activarà un dispositiu per als llogaters perquè puguin suspendre el pagament del lloguer. I els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a circular per la zona afectada per l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. Com a mesura preventiva, els trens limitaran la velocitat en aquest punt. Des de dimecres, la circulació havia quedat interrompuda en aquestes línies entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els usuaris han hagut de fer transbordaments o agafar altres alternatives de transport. Amb tantes afectacions a Rodalies, els passatgers ja no les tenen totes.
10: No hubo informació para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como 1.5 horas en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
11: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad, pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: Per poder reprendre el servei, hi ha calgut reomplir de formigó tot el forat d'uns 30 metres de diàmetre per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. La grua de grans dimensions que l'esvoranc es va empassar no s'ha pogut treure i ha quedat finalment enterrada sota tones de ciment. I si no hi ha cap contratemps, demà, que és l'últim Consell de Ministres abans de les vacances, donarà llum verda al decret de l'habitatge que busca frenar els preus dels lloguers. És un text que ha pactat el PSOE amb Sumar i que hauran de negociar amb els partits parlamentaris per poder tirar endavant. Per això necessita els vots imprescindibles de Junts i el PNB, que ja van impedir a l'abril la convalidació de la pròrroga anterior. El més destacat és una nova pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer que vencin abans del 30 de juny del 2021. Segons Sumar, d'aquesta manera s'amplien gairebé 1 milió de persones les que se'n poden beneficiar i, en total, serien 4 milions les que poden acollir-se a la pròrroga. El líder dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, està obert a negociar bonificacions fiscals per als propietaris que continguin els preus del lloguer si això ha de facilitar l'aprovació del decret. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La meva prioritat és que s'aturin els desnonaments de famílies vulnerables i que milions de joves, de gent treballadora, no es vegin forçats a marxar de casa seva. Si per fer això hem d'arribar a acords sobre mesures que en principi no són les nostres, però que són importants perquè aquesta mesura tiri endavant, jo m'ho plantejo obertament, ja li dic, o sigui, no tinc cap problema en fer-ho, si és una condició perquè milions de persones no perdin el seu habitatge.
0: Els comuns esperen que la negociació arribi a bon port. I el Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura, va patir l'agressió sexual.
13: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
0: L'agressor, de 15 anys, va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'interrogatori.

0: Furious, la història d'una agent de l'FBI interpretada per Emmy Rossum, obsessionada a capturar una assassina en sèrie tan meticulosa com invisible. Una cacera personal en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie, dirigida per Elizabeth Merriweather, arriba avui amb 3 episodis de cop. Per la seva banda, Filmin incorpora demà el thriller policial danès El Uniforme, d'Oscar Giese i Anders August. La sèrie arrenca quan el tret d'un jove cadet acaba amb la mort d'un ciutadà, un incident que desencadena una greu crisi política i posa al descobert les escletxes i els secrets de la institució policial. I acabem el bloc de sèries amb una dosi d'humor gamberro que arriba avui a HBO Max. És la sèrie animada per adults Presidente Curtis, el primer spin-off oficial de l'univers de Rick i Morty. La sèrie se centra en l'excèntric president dels Estats Units que haurà de gestionar crisis paranormals i conflictes interdimensionals. Per als amants del cinema d'autor, Filmin estrena divendres Mektub Mi Amor Canto 1, del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adèle. La cinta se situa a l'estiu del 1994 a la costa del sud de França i és un retrat de la joventut i el desig a través d'un jove aspirant a guionista que torna a casa per retrobar-se amb la família i els amics. La cinta arriba en el marc de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, molt polèmica, per com es va rodar una escena de sexe explícit no simulat.
1: No me da miedo el agua, sino lo que hay en ella.
0: Uau! I finalment, per als que busquin tensió pura, Prime Video presenta dimecres La boca del diablo, dirigida per Jeff Wadlow i protagonitzada per joves promeses com Catherine Newton i Lana Condor. La pel·lícula segueix un grup de 5 amics que viatgen a la costa de Tailàndia per explorar un sistema de coves subterrànies. El malson comença quan els joves queden atrapats a la foscor amb un depredador famolenc.
2: ¿Qué ha pasado?
3: Hay mucha sangre.
4: Todo va bien, ¿vale?
5: Tenemos que irnos.
4: No pienso irme.
6: Són 9:45, obrim l'equip viari. Informació del trànsit i de l'estat del transport públic amb la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
7: Hola, bon dia. Encara queden complicacions a l'autopista del Maresme, a la C32, amb lentitud a Arella, direcció Barcelona, per un accident. Els vehicles són al voral i treballen per retirar-los. També encara al voral un vehicle avariat a l'AP7 a Montmeló en sentit sud provoca retencions en aquesta zona. També a l'autopista C16, entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona, per un camió cisterna avariat des de primera hora del matí. I d'altra banda, fora d'incidències, queden algunes aturades a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, també en direcció d'entrada, la B23 a l'entrada a Barcelona per la Diagonal i pel que fa a les rondes, la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc en sentit en Besòs, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident. Pel que fa a la situació del transport públic, en recordem que hi ha un tren avariat entre les estacions de Sitges i Garraf. Això provoca afectacions tant a la línia R2 Sud de Rodalies, on circulen 2 trens per hora i sentit. Els combois amb origen o destinació a Sant Vicenç de Calders s'aturen a totes les parades d'aquest tram. I els regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16, tenen retards de 30 minuts. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
8: El temps.
6: Una crònica d'en Jofre Genué.
9: Avui dilluns, comencem la setmana amb aquesta segona matinada agradable del mes, entre i avui doncs, les més agradables, més suaus, més fresques, fins i tot a l'àrea del Pirineu, on el termòmetre ha baixat a prop dels 9, 10, 11 graus, i a l'interior moltes xifres que s'han acostat als 14, 15, 16, de fet, de valors tropicals, a la costa, bàsicament, i no hi ha hagut valors tòrrids, tot i que en el barri del Raval s'hi ha aproximat amb aquests 24 llargs. Bé, avui esperem que la calor sigui normalitzada, el que toca per l'època, amb temperatures entre els 30 i 36 graus, els valors més alts al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, com sempre, Franja de Ponent, i només esperem 4 núvols mal comptats, alguns núvols baixos aquest matí encara poden persistir a l'interior de Girona, est de Barcelona, això, zones interiors, nord de la costa central, potser, i Pirineu Oriental, i a la tarda alguna petita nuvolada esquifida que difícilment donarà pluja. De fet, al llarg de la setmana esperem que les nuvolades siguin molt puntuals, bàsicament al Pirineu, per tant, una setmana de sol, d'estabilitat i descens del termòmetre, que anirà pujant progressivament, amb una calor de canícula.

0: intensa, novament, sobretot a finals de setmana.
1: Tresca Info.
2: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Tresca Info.
3: A Tresca Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
8: Front comú del Consell General i dels ajuntaments aranesos contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
10: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que a poc a veïda més a sua realitat, poc a veïda més de reserva de la biosfera i també treball que s'ha mi a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
9: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
11: Al final pensam que hi un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model no, energètic.
12: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós de guant de casa sua, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
9: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
8: El sector agrícola es reuneix avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'aquest divendres i aquest diumenge a Tàrrega. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Lleida, Alba Mor.
13: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
14: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
15: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
13: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
8: Mor un dels dos menors que havien quedat ferits dissabte en un accident de trànsit a la via Sèrgia de Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto en aquesta via que connecta la C32 amb el nucli urbà de la capital del Maresme, que va deixar 10 ferits de diversa gravetat. Entre ells hi ha un altre menor ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Amb aquesta víctima són 78 les persones que han mort des del gener a les carreteres catalanes, segons les dades del Servei Català de Trànsit. El Murdoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top ventes. Ens ho explica la Valèria Obareda.
16: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
17: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
16: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
18: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
16: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordocu requereix molta paciència.
18: El Mordocu a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordocu t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors és més repte.
16: En català s'ha publicat un Mordocu amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordocu es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
8: Fins al punt de les 10, amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
19: Molt bon dia. Incontestable victòria ahir de Tadej Pogačar al Tour de França. L'eslové s'uneix al club selecte de ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, on també trobem Anke Thiel, Merckx, Hinault i Indurain. En arribar als Camps Elisis de París, el ciclista de l'equip d'Emirats Àrabs va desitjar una recuperació ràpida al danès Vingegaard, que, recordem, es va fracturar la clavícula a la 15a etapa quan plantava cara a Pogačar.
20: It's a magnificent podium.
21: És un podi magnífic, campions increïbles contra els quals he lluitat en aquest Tour. Llàstima de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, entre molts d'altres. Desitjo que es recuperin ràpid i pugui tornar a lluitar contra ells l'any que ve.
19: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu.
3: 3CAT Info.
19: El Barça comença avui l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'adonia al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casado, Marc Bernal i Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. És per això que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I també en futbol. Avui torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès i el Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys que firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són 3 fitxatges els que ha fet el Barça. Són també la central René Van Asten i la portera Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. I un últim apunt de futbol, el PSG es retira de la pugna per fitxar l'extrem de Costa d'Ivori Yann Diomandé, que actualment juga al Leipzig alemany. El club francès explica en un comunicat a Sky Sports que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i de salari per part del jugador. I en motor, Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
0: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que hem lluitat la primera volta fins a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
19: El pilot de Repsol Honda és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost. L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, que va guanyar ahir l'or a la prova de 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba en bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, el d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
19: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes. També va aconseguir l'hora ahir Marina Martínez en els 1.500 metres i Martí Cissé en salt d'alçada. I tornant al motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton a la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari.
3: 3CAT Info.

0: L'incendi d'Àvila ha arrasat 50.000 hectàrees i ja és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a la Comunitat de Madrid, que ha cremat ja 27.000 hectàrees, i un altre també a Toledo. En total s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa d'aquests focs. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control, ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. Pel que fa a l'incendi de França, el de la Gironda continua també descontrolat. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada ja supera els 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presideix avui una reunió del seu gabinet de crisi. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. Els pagesos confien que la reunió avui amb el conseller Ordeig permeti avançar en les reivindicacions del sector, que aquest cap de setmana ha provocat talls de trànsit a Tàrrega, l'Urgell, entre d'altres, i a la demanda d'accions contundents contra la sobrepoblació de conills o la millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les ZEPA. L'Aran també es planta contra el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la vall. El preu del petroli es desploma un 8% per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit passada ha estat la tercera cessa en bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats ininterrompudes. I als Estats Units, 3 morts en un tiroteig a Seattle. La policia ha detingut un sospitós i busca una segona persona suposadament involucrada en els fets que han passat en una zona turística on se celebrava un festival d'alimentació. Avui comencen els treballs de restauració d'un espai patrimonial ocult durant un segle. Es tracta de la cripta de Sant Agustí de Tarragona, on hi ha les restes humanes d'una vintena d'individus. Als treballs hi participen arqueòlegs i antropòlegs.
1: Esports.
2: Pogacar va culminar ahir la seva gesta i es va coronar per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estaig de pretemporada. Els blaugranes jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol dimecres contra el Burnley.
0: Ens queda el titular del temps. Calor normalitzada per l'època, matí agradable, només alguns núvols poc importants al nord-est del país, interior de les comarques de Girona i Barcelona i nord de la costa central. El sol s'imposarà arreu amb temperatures que com a molt arribaran als 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El foc d'Àvila amb unes 50.000 hectàrees calcinades ja és el més important registrat mai a Espanya des que es comptabilitzen els efectes dels incendis. Aquest foc crema sense control encara i és simultani a un altre de la Comunitat de Madrid que ha arrasat unes 27.000 hectàrees, tot i que durant la nit s'ha aconseguit reduir el seu avançament, i crema també a la vegada que un altre a la província de Toledo. S'han evacuat entre aquests tres incendis unes 60.000 persones. El govern espanyol adverteix que les condicions meteorològiques no hi ajuden perquè demà arriba una nova onada de calor. Madrid, Tània Tàpia.
3: Aquesta ha estat la quarta nit fora de casa per milers de persones. Moltes no saben ni en quina edat està a casa seva. Els efectius estan aconseguint que la situació no empitjori. Hi ha una evolució positiva, però lenta, i el foc no estarà controlat. El gran incendi entre Àvila i Madrid ja té un perímetre de 280 quilòmetres i és, per extensió i agressivitat, el més important que s'ha viscut fins ara a l'Estat. També s'ha declarat aquest diumenge l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que s'ha revifat al Moro, i el temor és que els flancs s'uneixin. La climatologia no ajuda. La Comunitat de Madrid ha informat que s'esperen per avui ratxes de fins a 30 km hora en les zones on treballen els efectius, amb l'UME al capdavant, i la vicepresidenta de Transició Ecològica, Sara Gessen, adverteix que la situació es complicarà a partir de demà, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Una situació compleja també lanza una llamada, ¿no?, de precaución, puesto que hemos visto el riesgo de incendios a partir de mañana es muy alto en todo el territorio. Mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de verano.
3: Demà dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zona greument afectades per una emergència de protecció civil per anar més ràpid en les ajudes. El que s'ha cremat fins ara aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar el 2025 a aquestes alçades de mes.
0: I ara anem cap al País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant també sense control. Ja ha forçat el desallotjament, en aquest cas, de 16.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo. Aviat les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
5: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Creme cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat en les últimes hores els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
6: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
5: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
0: I a França l'incendi de la Gironda continua incontrolable. Ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès, Emmanuel Macron, convoca per avui el seu gabinet de crisi. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns

0: 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París.
1: Aquí a casa nostra avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i també amb els dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que es considera que no són aptes. Però en el cas de la mostra que va fer el Departament en van excloure un 23%. La situació provoca que ara no es pugui fer una diagnosi acurada de el cas català. Jordi Satorres, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, i exigeix responsabilitats.
3: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: Des de Vietnam, on és de viatge oficial el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Ha enviat especial a Hanoi Albert Prat.
4: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
5: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
4: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona, el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
1: El preu del petroli s'ha desplomat un 8% fins als $90 al barril de Brent per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, en vigor des de divendres. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats sense precedents des de l'alto el foc acordat a l'abril. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia. Algunes informacions apunten que el comandament de l'exèrcit dels Estats Units s'estaria quedant, però sense objectius militars, ataca en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz, que és clau, recordem, per al comerç mundial de gas i petroli. Mitjans nord-americans també han apuntat que la falta d'estoc de munició dels Estats Units és una de les causes principals de l'aturada d'aquests atacs, sobretot a les bases que tenen a Kuwait, Bahrain o Jordània, atacades les últimes setmanes per drons i míssils iranians. Encara parlant dels Estats Units, 3 persones han mort, almenys 4 han resultat ferides, entre les quals un nen, en un tiroteig aquesta matinada a Seattle. La policia ha detingut un sospitós, busca una segona persona suposadament involucrada en els fets, que ha passat en una zona turística i familiar on se celebrava un festival d'alimentació, que és un dels esdeveniments públics més rellevants a la ciutat. Hi ha una investigació en marxa, no se saben encara els motius que hi ha darrere del tiroteig, això ho declarava un responsable de la policia de Seattle.
6: Això és una tragèdia. Ho sento moltíssim que hagi passat això. Hi ha una investigació en marxa. Ara mateix creiem que no hi ha cap amenaça destacada per la comunitat.
1: Aquest any hi ha hagut almenys 271 tirotejos massius amb 4 o més víctimes als Estats Units. Tornant a casa nostra, a partir d'avui podran tornar a casa seva una part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Són els veïns d'11 habitatges. També es podran reobrir 4 locals. El govern calcula que en qüestió de 2 setmanes podran tornar a casa seva el 60% dels veïns afectats. Per a tota la resta, encara no hi ha calendari de retorn i alguns ja preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Sentim Carmen Pérez, advocada.
7: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
1: El Departament de Territori continua avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana

0: activarà un dispositiu per als llogaters perquè puguin suspendre el pagament del lloguer. I un cop reparat l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona i reprès el servei de tren a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, ara toca esbrinar les causes d'aquest sinistre. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que el govern espera que Adif li faci arribar els informes sobre el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Amb això hem centrat la nostra atenció, en exigir a Adif, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible. I a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Paneque assegura que coses com aquesta poden passar quan s'estan fent tantes obres i tan complexes a la infraestructura ferroviària.
1: En aquests moments hi ha 180 obres en marxa en tot el sistema. Aquestes obres són tan necessàries com molestes, és així. Però si no fem aquest procés d'inversió accelerada per d'alguna manera revertir la desinversió de l'última dècada, no podrem tenir un sistema fiable.
0: Ara ens situem a Madrid, si no hi ha cap contratemps. Demà l'últim Consell de Ministres, abans de vacances, ha de donar llum verda al decret de l'habitatge que busca frenar els preus dels lloguers. És un text que ha pactat el PSOE amb Sumar i que hauran de negociar amb els partits parlamentaris per poder tirar endavant. Per això necessita els vots imprescindibles de Junts i el PNB, que ja van impedir a l'abril la convalidació de la pròrroga anterior. El més destacat és una nova pròrroga extraordinària de 2 anys per als contractes de lloguer que vencin abans del 30 de juny del 2028. Segons Sumar, d'aquesta manera s'amplia en gairebé 1 milió de persones les que poden beneficiar-se i en total serien 4 milions les que es poden acollir a la pròrroga. El líder dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, està obert a negociar bonificacions fiscals per als propietaris que continguin els preus del lloguer. Així ho ha dit a declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: La meva prioritat és que s'aturin els desnonaments de famílies vulnerables i que milions de joves, de gent treballadora, no es vegin forçats a marxar de casa seva. Si per fer això hem d'arribar a acords sobre mesures que en principi no són les nostres, però que són importants perquè aquesta mesura tiri endavant, jo m'ho plantejo obertament, ja li dic, o sigui, no tinc cap problema en fer-ho, si és una condició perquè milions de persones no perdin el seu habitatge.
0: Hem arribat a 10:15. A aquesta hora actualitzem la situació a la xarxa viària, també als transports públics. Mariluz García, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Continua millorant la situació a les carreteres catalanes, però encara queden algunes complicacions localitzades. A l'autopista del Maresme, a la C32, encara lentitud a l'Ella, direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident. Estan treballant per retirar els vehicles que es troben situats al voral. També hi ha un vehicle avariat al voral de l'autopista P7 a Montmeló en sentit sud, cosa que alenteix la circulació en aquest punt. Encara complicacions també a l'autopista C7 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona, per un camió cisterna avariat a primera hora del matí que ocupa el carril de la dreta. I més endavant, tant a la C58 com la C33, es manté encara el trànsit lent entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Al transport públic, recordem que hi ha un tren avariat entre les estacions de Sitges i Garraf, cosa que afecta la línia R2 Sud de Rodalies, on circulen 2 trens per hora i sentit. Els combois amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders s'aturen a totes les parades del seu recorregut. Mentre que els trens regionals del corredor sud, R13, 14, 15, R16 i R17, circulen amb retards de 30 minuts. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Jofre Genuer.
4: Continuem avui dilluns amb unes temperatures molt normalitzades, amb una calor força moderada. De fet, ahir la màxima va ser de 34 graus i des de l'11 de juny no havíem tingut temperatures inferiors als 35, cosa que no havia passat pràcticament mai, tenir més de 30 dies seguits amb temperatures superiors, almenys en algun observatori, als 35 graus. Avui s'hi podrà arribar, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre. La calor s'incrementa una miqueta més, però continua sent molt moderada. De fet, hi haurà valors que no arribin als 30 a la costa o també, evidentment, cap a l'àrea del Pirineu. Una jornada de sol, d'estabilitat, de tranquil·litat, només amb aquests núvols baixos puntuals que s'han anat desfent cap a la costa central, extrem nord, o àrees del Montseny, Guilleries, o Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès. També poden aparèixer alguns núvols aquesta tarda, però seran inofensius, amb una tramuntana que va afluixant cap a la zona de l'Alt Empordà. Al llarg de la setmana, l'estabilitat està garantida i, a més, això ajudarà que la temperatura vagi pujant amb un ambient un altre cop cop de plena canícula, amb una calor molt més intensa, sobretot a l'acabar la setmana.
5: Tresca Info.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'11. Continuem. El sector agrícola es reuneix avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, a la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'aquest divendres i aquest diumenge a Tàrrega. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Lleida, Alba Mor.
10: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
11: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
12: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
10: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: Us ho dèiem en titulars. Front Comú del Consell General i dels Ajuntaments Aranesos compta el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
13: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
14: Dibuixé un territori en cas de la Val d'Aran que a poc a veïda més a la realitat, poc a veïda més de reserva de la biosfera i de més treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
13: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
15: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model no, energètic.
16: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós davant de casa seva i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
13: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
0: Comença les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona. Aquest és un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle i l'objectiu és que a llarg termini aquest espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.
17: Avui comencen les obres de restauració d'un espai que porta més de 100 anys tancat i que va ser construït pels jesuïtes a partir del segle XVI. Són treballs que duraran 3 setmanes i en què treballaran tant arqueòlegs com també antropòlegs. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arquebisbat de Tarragona.
18: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
17: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.
19: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, llavors, els buscarem un lloc per fer dins de la mateixa cripta una sepultura que sigui digna.
17: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també l'agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar aleshores a mans dels agustins.
0: I al Museu de la Conca d'Allà, el Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que, entre consulta i consulta, va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Isona i Conca d'Allà, Pau Rovira.
20: Ferrer i Condal va exercir de metge en diversos pobles de Catalunya després de la Guerra Civil. En el seu temps lliure recorria jaciments paleontològics propers als municipis on treballava i recollia fòssils que, amb els anys, acabarien conformant una col·lecció excepcional, tant per la quantitat com per la qualitat, ho explica el director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart.
21: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista també agafava peces excepcionals.
20: Ferrer i Condal també mantenia contacte amb investigadors i museus internacionals i va contribuir a donar a conèixer jaciments tan importants com la Pedrera de Meià. Ara l'exposició permet veure algunes de les seves troballes més destacades de ressò internacional.
21: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure en una recepció al marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I també una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova, i que què fa en Lluís Ferrer i Condal? Doncs, com que això està amb dues llesques, es ven una llesca als museus de Madrid, i amb aquests diners es compra una moto per continuar buscant els jaciments i trobar més fòssils, no?
20: La mostra també contextualitza la seva tasca en una època en què la paleontologia encara era una disciplina molt poc desenvolupada i mostra la importància d'una figura poc coneguda. Després de la seva mort, l'any 2011, la família va cedir la col·lecció perquè pogués conservar-se i posar-se a disposició dels investigadors i del públic. Gràcies a la mediació del Geoparc Orígens, els més de 3.000 fòssils es conserven, doncs, avui aquí, al Museu de la Conca d'Allà.
0: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
22: Bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogačar a la 113a edició del Tour de França. L'eslové s'uneix al club dels ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, on també trobem Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. En arribar ahir als Camps Elisis de París, el ciclista de l'equip d'Emirats Àrabs va desitjar una recuperació ràpida al danès Vingegaard, que, recordem, es va fracturar la clavícula a la 15a etapa quan plantava cara a Pogačar.
23: It's a magnificent podium.
24: És un podi magnífic. Campions increïbles contra els quals he lluitat en aquest Tour. Llàstima de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, entre molts d'altres. Desitjo que es recuperin ràpid i pugui tornar a lluitar contra ells l'any que ve.
22: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu.
25: 3CAT Info.
22: El Barça comença avui l'estaix d'Anglaterra. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'adoni al grup durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest matí, poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Casador, Marc Bernal i Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. També marxa cap a Anglaterra avui l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. I també en futbol. Avui torna a la feina el Barça femení, ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, i la central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres fitxatges els que ha fet el Barça, la també central Renee Van Asten i la portera Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. I un últim equip A punt de futbol, el PSG es retira de la pugna per fitxar l'extrem de Costa d'Ivori, Yann Diomandé, que actualment juga al Leipzig alemany. El club francès explica en un comunicat a Sky Sports que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i de salari per part del jugador. I Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava insatisfet en fer balanç del cap de setmana.
1: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que hem lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també tenia agraït a l'equip.
22: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
25: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: I l'atletisme català tanca el cap de setmana. El campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriben bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-2-5, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
22: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina i de Marina Martínez als 1.500 metres.
25: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11, repassem el més destacat. Avança sense control però a menys velocitat l'incendi d'Àvila, que ha arrasat ja 50.000 hectàrees i és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a la Comunitat de Madrid, que ha cremat 27.000 hectàrees, i també amb un altre de Toledo. En total s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa dels incendis. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià continua també cremant sense control. Ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. També us estem destacant aquesta compareixença que s'ha de produir a la tarda de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Ha de donar explicacions sobre l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. I des d'ara fins les 11 parlarem, entre d'altres qüestions, de la figura dels auxiliars de conversa en anglès, és a dir, professors nadius que sovint venen a fer estades d'un any al país i que permeten millorar els nivells dels alumnes catalans. Serà l'espai Aula Oberta. I també ens fixarem en el fenomen Murdoku, que encapçala des de fa setmanes la llista de publicacions més venudes de no ficció, tant en català com en castellà. Es tracta d'un passatemps que fusiona el Sudoku i el joc del Cluedo. I quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Pau Dax, molt bon dia.
2: Bon dia. Tadej Pogačar fa història a París i es corona per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.
1: Repassem també el temps. Calor moderada amb valors entre els 30 i 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior, fins i tot inferiors als 30 graus a la costa i als Pirineus. Sol només amb alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda a zones de muntanya del nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg d'aquesta setmana. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. El foc que afecta la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja ha cremat una superfície superior a l'illa de Menorca, ha disminuït el seu avançament durant la nit, segons informen fonts de la delegació del govern. El foc d'Àvila, amb unes 50.000 hectàrees calcinades, ja és el més important registrat mai a Espanya. Hi ha més de 60.000 persones desallotjades entre els incendis de Madrid, Àvila i també un tercer foc a Toledo. El president espanyol, Pedro Sánchez, demana un acord polític per frenar el canvi climàtic. Ampliem tota aquesta informació des de Madrid mateix, amb la nostra companya, la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
3: Bon dia. La nit ha permès als equips d'emergència frenar l'avançament del foc. Aquest matí es reuneix al centre de comandament de Navalcarnero a Madrid tot el dispositiu per actualitzar la informació amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al capdavant. Avui els primers desallotjats podran tornar a casa almenys els d'un càmping a l'Escorial i també els d'una residència de gent gran a Valdeiglesias. La situació, però, és preocupant perquè el foc està fora de control i, a més, demà torna a entrar una onada de calor, la qual quarta de l'estiu, i avui s'esperen ratxes de vent de 30 km/h a alguns punts de l'incendi de la serralada oest de Madrid. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un cop més un acord polític per treballar amb previsió, diu, per frenar el canvi climàtic i no només actuar plegats per apagar focs.
4: Ja no és una excepció, és la regla en si misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
3: Sánchez ha dit que el canvi climàtic mata i insta el PP a signar l'acord que li va proposar fa gairebé un any després de la campanya d'incendis del 2025. Aquest any ja s'han cremat 6 vegades més hectàrees a tot l'estat que l'any passat per aquestes alçades de mes.
1: Doncs aquesta és l'última hora des de Madrid. Quedem molt pendents de totes les novetats que ens feu arribar. Tània, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I ara anem cap al País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant també sense control. Ja ha forçat el desallotjament de 16.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. A tot això, les autoritats ja tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. València, Alba Barbosa.
0: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Tot i així, els bombers han pogut contenir l'avenç del foc. L'última actualització és de 6.500 hectàrees afectades i un perímetre de 48 quilòmetres. Crema cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat en les últimes hores els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
5: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si había 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
0: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
1: Incendis forestals com els d'Àvila, Madrid o Toledo, amb 60.000 evacuats, també aquest que escoltàvem del País Valencià, els de la Gironda, França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens explica la Montse Poblet.
6: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
7: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i a escoltar, és el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua. En el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
6: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i sobretot quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
8: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals, i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal que durant un temps, que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estigués preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de

0: buscar l'ajuda.
1: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa. Se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: 6 minuts i arribarem a 3:15. La polèmica per les proves PISA arriba aquesta tarda al Parlament. La consellera d'Educació, Esther Niubó, hi compareixerà per explicar per què es va alterar la mostra que ara impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb el dels altres països. L'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes que ens considera que no són aptes, però en el cas de la mostra que va fer el Departament en van excloure un 23%. La situació provoca que no es pugui fer una diagnosi acurada del cas català. Jordi Satorra és el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya i exigeix responsabilitats.
4: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè queden tots retratats, tots.
3: Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president Salvador Illa ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost a les últimes crítiques, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
5: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
6: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
5: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona, el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
3: El delegat del govern espanyol a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, considera inacceptables les càrregues policials a la manifestació d'ahir a Palma contra el turisme massiu. En una piulada a les xarxes socials ha anunciat que es reunirà amb el cap superior de la policia per demanar-li explicacions i per analitzar les imatges. Aquest era el moment d'una de les càrregues. Unes càrregues que van provocar una dotzena de ferits, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans la policia havia tancat els accessos a ses voltes on s'havia de llegir el manifest quan el recinte, al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat la tensió amb la policia. El portaveu de la plataforma convocant, Dani Comas, ha criticat l'actuació policial. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
3: A la manifestació van assistir 70.000 persones i ha estat la més multitudinària que s'ha fet fins ara. Mallorca té prop d'un milió d'habitants i rep 19 milions de turistes cada any. Us ho avançàvem en el sumari. El Murdoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens ho explica la Valèria Obereda.
8: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
9: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
8: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Murdocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
10: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.

0: I destaca que, com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el mordoku requereix molta paciència.
1: El mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix. I...

0: En català s'ha publicat un murdoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el murdoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
1: I encara una darrera qüestió abans d'obrir àrea de serveis. Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
2: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
3: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
2: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
1: Tres quarts d'onze, ens aturem. Fem un cop d'ull a les carreteres i transports públics. A aquesta hora, equip viari Mariluz García. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs encara queden algunes complicacions a les carreteres, però força localitzades. A l'autopista del Maresme, la C32, encara hi ha lentitud a l'altura d'Arella en direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident. Estan retirant els vehicles que són al voral. També hi ha encara al voral un vehicle avariat a l'AP7 a Montmeló en sentit sud, cosa que complica la circulació en aquest punt. També hi ha un camió cisterna avariat des de primera hora del matí a l'autopista C16 que provoca retencions entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. I pel que fa als accessos a Barcelona, queda encara lentitud a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 a l'altura de Montcada per accedir a l'entrada pel Nus de la Trinitat. El transport públic, recordem que hi ha un tren avariat entre les estacions de Sitges i Garraf. Això provoca retards de 30 minuts a les trens regionals del corredor sud, les línies R13, R14, R15, R16 i R17. I els trens de l'R2 sud de Rodalies circulen només dos trens per hora i sentit. Els combois amb origen o destinació Sant Vicenç de Calders s'aturen a totes les parades del seu recorregut. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. Jofre Genuer.
5: Aquesta matinada ha sigut la segona nit amb temperatures que no han arribat a ser tòrrides. Això no passava des del 2 de juliol i, de fet, el que portem d'estiu astronòmic només ha passat 4 dies. Per tant, una matinada molt agradable, fresca fins i tot, o una mica freda en alguns sectors del país, com és el cas de la zona del Pallars, en algunes valls. A Bonavent ha arribat als 7 graus, al Prat 7 graus, 9 a Viella, al Pont de Suert 8 a Das, també a Núria, a la Cota 2000, gairebé 8 graus, alta muntanya es nota que la temperatura comença a recuperar-se una mica, però amb valors agradables arreu del país, inferiors als 20 a l'interior i a la costa, la majoria poc per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval de Barcelona, que han arribat als 24,8. Avui la calor tornarà a ser força suportable, moderada, no molt intensa. De fet, els valors més alts, a prop dels 35-36, a Ponent, Terres de l'Ebre, i en general entre els 30-35. De fet, a la costa poden haver-hi moltes poblacions que no arribin ni als 30, o també, evidentment, cap a les valls del Pireu i a l'Alt Pirineu. Amb una jornada de sol, aquests núvols baixos que hi ha hagut, puntuals, amb tendència a anar desapareixent, en poden quedar alguns cap a la Guilleries, Montseny, o també a la tarda sorgir algun núvol d'evolució cap a la zona del Ripollès, Pirineu Oriental, seran decoratius, inofensius, i bé, el pronòstic pels propers dies és que es mantingui el temps estable, dominat pel sol, alguns núvols de tarda, el Pireu, de moment sense conseqüències, i amb un ascens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana, amb una calor més intensa i més canicular, més pròpia per l'època, sobretot a l'acabar la setmana.
1: Tresca Info.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar d'auxiliars de conversa en anglès. Aquest curs a Catalunya n'hi ha 145 repartits per escoles i instituts. La majoria són estudiants universitaris o acabats de titular que venen a fer una estada d'un any. Aquests professors

0: nadius són una oportunitat per millorar el nivell d'anglès dels alumnes, especialment l'expressió oral. Visitem l'Institut Miquel Viada de Mataró, un dels centres que aquest curs té un auxiliar de conversa. Entrem a l'aula amb els alumnes de segon d'ESO. Aquests alumnes fan 3 hores d'anglès a la setmana. La Gisela Carmona és la professora de la matèria. Una d'aquestes hores que tenen cada setmana compten amb el suport de la TAS, l'auxiliar de conversa, que ve de Northampton, Anglaterra.
1: Suma molt perquè d'entrada que puguin sortir amb grupets els motiva molt a tenir un espai per parlar i sentir-se escoltats. També per la dinàmica d'aula va molt bé, perquè així també a vegades no, l'ordre no és sempre el mateix. Aprofitem per qui està a vegades més nerviós o té més ganes de parlar i així també la resta pot estar més tranquil·la amb el treball individual. I també faig que es barregin perquè així aprenguin a parlar i comunicar-se amb tothom.
0: Amb només un trimestre ja ha notat millores entre els alumnes.
1: Sobretot la confiança a parlar, a intentar coses que potser no s'atreveixen, a no tenir tantes pors, i a nivell també d'alguna estructura que potser ja haurien de saber de primària, com preposicions o anys o coses així, doncs tenen l'oportunitat de repassar-la sense que la posem en evidència a la classe, no? Fan de forma més natural i la van integrant.
0: Mentre la classe d'anglès segueix, la TAS va traient grups d'alumnes de 4 en 4 i se'ls emporta a treballar en un altre espai del centre.
2: Jo crear una activitat en Canva con el grammar i los verbos i para complementar el sistema de la classe i empiezo con una activitat de vocabulari para to warm up and practice vocab for the kids and speaking.
0: Repassa vocabulari, temps verbals i gramàtica i es focalitza en la pronunciació.
2: Per a mi és essencial per ensenyar a los alumnos porque soy una native speaker, nativa, sí, soy una nativa, así que puedo escuchar los accents y la pronunciació incorrecta y puedo ayudarnos.
0: La Lucía és una de les alumnes que ha participat a la sessió.
3: Sí, en un joc estem practicant diferents conjugacions i així doncs aprenem molt. És una forma d'aprenentatge que ens ajuda molt a l'hora de gramàtica i vocabulari.
4: Crec que algunes correccions de pronunciació,
3: no? Sí, tots hem millorat en alguna cosa, o sigui, ja sigui petita o gran, però sí, jo, en la meva opinió, hem notat alguna millora. I a més, ho fem amb grups petitets, que jo això crec que ens aporta molt.
0: La TAS treballa 3 dies a la setmana al centre i dona suport a 5 cursos, des de segon d'ESO fins a segon de batxillerat. Entre els alumnes més grans hi trobem l'Aina i l'Aitor.
5: Sí, ho veiem bastant bé perquè hi ha persones que, per exemple, l'anglès ho tenen molt bé, parlen a casa i tot, però, per exemple, els altres que no fem ni no anem a ninguna acadèmia i només fem aquí a classe, ens ajuda bastant a poder millorar aquest nivell.
6: Poder corregir les errades que podem fer durant els speakings, també entrenant listening, perquè estàs davant d'una persona nativa i et pot ajudar a corregir totes aquestes coses que no, potser una professora no et veu.
0: Creuen que aquest reforç també els ajudarà a la selectivitat.
6: A mi el que m'agrada és que parlem de temes que són temes actuals, que recurrentment surten a les PAU, canvi climàtic, immigració, són temes polèmics i que va bé perquè t'ensenyen vocabulari i t'ensenyen a expressar i a construir la teva opinió sobre aquests temes i després a l'hora d'aplicar-ho a writings o altres coses d'anglès els pots utilitzar.
0: La Meritxell Roig és la cap de Departament de Llengües Estrangeres de l'Institut. És la primera vegada que aconsegueixen tenir un auxiliar de conversa i ho valoren positivament. Un dels motius és que busquen millorar els resultats.
7: Era un aspecte que volíem millorar. Sí que és veritat que els nostres resultats a les competències bàsiques no són del tot dolents. Nosaltres som un centre de màxima complexitat, per tant, els valors són una miqueta diferents d'una escola que no sigui de màxima complexitat. No tenim resultats dolents, però sí que és veritat que volíem millorar aquest aspecte.
0: I un altre motiu és que també ho consideren una qüestió d'equitat.
7: Aquí el nostre alumnat és socialment desfavorit, hi ha molts alumnes, no tots, però tenim molts alumnes que en diem NSB, que són els de socialment desfavorits, i això és una oportunitat per ells. Alumnat que no pot anar a una acadèmia, doncs tenen aquesta oportunitat.
0: Aquestes auxiliars de conversa en anglès són una oportunitat perquè els alumnes entrin en contacte amb la llengua i la practiquin de forma lúdica. La petició dels centres és que volen repetir l'any que ve. Veurem si pot ser. Tanquem l'aula.
8: Aula oberta.

0: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Acaba de descarregar el 4 de 9.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 5 minuts i mig i arribarem a les 11.
2: Esports.
4: I ho farem amb tota l'actualitat esportiva i amb en Pau d'Expau. Molt bon dia.
5: Bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogacar a la 113a edició del Tour de França.
0: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: L'eslové s'uneix al club dels ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, on també trobem Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. En arribar als Camps Elisis de París, el ciclista de l'equip d'Emirats Àrabs ja pensava en nous objectius.
6: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have
7: people... El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
6: Need to now find a new goal after this.
5: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: El Barça masculí de futbol volarà al migdia cap a Anglaterra, on farà un estaix de pretemporada. Els blaugranes s'incorporen durant una setmana a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'adonia al grup durant aquesta setmana. En aquest inici de pretemporada, Hansi Flick ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Casadó, Marc Bernal i Bardaggi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. També marxa avui cap a l'Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough.
2: 3Cat Info.
5: I també en futbol. Avui torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès i el Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, perquè firmi fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee Van Asten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. I un últim apunt de futbol, el PSG es retira de la pugna per fitxar l'extrem de Costa d'Ivori, Yann Diomandé, que actualment juga al Leipzig alemany. El club francès explica en un comunicat a Sky Sports que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i de salari per part del jugador. I Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
9: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que hem lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content.

0: agraït a l'equip.
1: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 medalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, que va guanyar ahir l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba, amb bones sensacions, a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
1: Victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina als 200 metres i també va aconseguir l'or Marina Martínez en els 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada.

0: L'incendi de Vila ha arrasat 50.000 hectàrees i ja és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a la Comunitat de Madrid, que ha cremat ja 27.000 hectàrees, i també un altre a Toledo. En total, s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa dels incendis. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa seva. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Les autoritats tenen coll avall que el foc va ser intencionat. I a França, l'incendi de la Gironda continua descontrolat i les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la ciutat de Bordeus. La superfície cremada ja supera les 40.000 hectàrees i hi ha més de 220.000 evacuats. Emmanuel Macron presidirà avui una reunió del seu gabinet de crisi. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport a Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. El delegat del govern espanyol a les Illes Balears qualifica d'inacceptables les càrregues policials d'ahir en una manifestació a Palma contra el turisme massiu, que van deixar almenys 12 ferits. El delegat avança que demanarà explicacions al cap superior de la policia. El preu del petroli es desploma un 8% per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats ininterrompudes. I l'Aran també es planta contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la vall. I en clau cultural, el fenomen Mordoku encapçala des de fa setmanes la llista de les publicacions més venudes de no ficció, tant en català com en castellà. Mordoku és un passatemps que funciona, el que fusiona el sudoku i el joc del cluedo.
1: Esports. Tadej Pogačar fa història a París i es corona per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.
0: I pel que fa al temps, calor moderada amb valors entre els 30 i els 35 graus a la

0: la majoria de les poblacions de l'interior i fins i tot inferiors als 30 graus a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central durant la tarda a zones de muntanya del nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg de la setmana.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts del punt de les 11 del matí. És dilluns 27 de juliol del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs. El foc que afecta la comunitat de Madrid i Àvila, que ja ha cremat una superfície superior a l'illa de Menorca, ha disminuït el seu avançament durant la nit, segons informen fonts de la delegació del govern. El foc d'Àvila, amb unes 50.000 hectàrees calcinades, ja és el més important registrat mai a Espanya. Hi ha més de 60.000 persones desallotjades entre els incendis de Madrid, Àvila i també un tercer foc a Toledo. El president espanyol Pedro Sánchez demana un acord polític per frenar el canvi climàtic. Madrid, Tània Tàpia.
2: La nit ha permès als equips d'emergència frenar l'avançament del foc. Aquest matí es reuneix al centre de comandament de Navalcarnero a Madrid tot el dispositiu per actualitzar la informació amb el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska al capdavant. Avui els primers desallotjats podran tornar a casa almenys els d'un càmping a l'Escorial i també els d'una residència de gent gran a Valdeiglesias. La situació, però, és preocupant perquè el foc està fora de control i, a més, demà torna a entrar una onada de calor, la quarta de l'estiu, i avui s'esperen ratxes de vent de 30 km hora a alguns punts de l'incendi de la serralada oest de Madrid. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un cop més un acord polític per treballar amb previsió, diu, per frenar el canvi climàtic i no només actuar plegats per apagar focs.
3: Ja no és una excepció, és la regla en si misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
2: Sánchez ha dit que el canvi climàtic mata i insta el PP a signar l'acord que li va proposar fa gairebé un any després de la campanya d'incendis del 2025. Aquest any ja s'han cremat 6 vegades més hectàrees a tot l'estat que l'any passat per aquestes alçades de mes.
0: I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua fora de control. El foc ja ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades 60.000 que no poden sortir de casa. Per intentar frenar-ne l'abans, avui dilluns treballaran a la zona un total de 30 mitjans aeris, 5 més que durant el cap de setmana. Segons el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana, treballaran en les tasques d'extinció 17 mitjans aeris valencians, 10 del Ministeri per a la Transició Ecològica, un d'Aragó, un de Catalunya i un de les Illes Balears. Els bombers creuen que aconseguiran contenir-lo aviat tot i així. Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Interior de la Generalitat Valenciana, assegura que el risc segueix sent alt.
4: Respecto a ayer, cuando comparecimos después de CECOPI, hablábamos de unas 6.500 hectáreas aproximadamente, y hoy los indicadores nos dan aproximadamente un poco más de 7.000 hectáreas. Entonces se está trabajando fundamentalmente ahora en Eslida con los medios aéreos, porque existe un riesgo importante de propagación.
0: Les autoritats tenen indicis que apunten que el foc va ser intencionat. I a França, l'incendi de la Gironda continua incontrolable i ja ha cremat una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que no hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de la metròpoli de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
5: La nit que acabem de passar ha estat relativament tranquil·la amb temperatures més baixes que les nits anteriors. La situació és, doncs, globalment estable en relació amb ahir, és a dir, 42.000 hectàrees afectades. El foc, però, continua actiu. Recordem que hi ha 220.000 persones que han hagut de ser evacuades. Segueixen treballant-hi uns 6.000 efectius mobilitzats de tots els cossos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Les autoritats han anunciat que 84 bombers han resultat ferits. Aquest matí, a les 10, el president francès Emmanuel Macron ha convocat una reunió interministerial a París.
0: A Catalunya, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no circulen a aquesta hora per un incendi a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. A petició dels bombers de la Generalitat, Protecció Civil ha activat en ple alerta el Pla Ferrocat. Un mitjà aeri i 7 de terrestres treballen en l'extinció d'aquest incendi. l'incendi. A Catalunya hi ha 84 municipis

0: 11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. Les comarques on caldrà estar més atent són a la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, els espais protegits dels ports Tivissa, Cardoboà, el Montsant i Montmell, Marmellà han tancat els accessos. I incendis forestals com els d'Àvila, Madrid i Toledo, amb 60.000 evacuats, o els de la Gironda, a França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens ho explica la Montse Poblet.
1: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
2: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i escoltar, és el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua. En el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
1: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i sobretot quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
3: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals, i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal que durant un temps, que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estigués preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor o tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
1: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La comunitat educativa critica la manca d'explicacions per part del Departament d'Educació pel que fa als errors de les proves PISA. L'OCDE, que és qui elabora aquest informe, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes per diferents motius, com desconeixement de l'idioma o necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, una xifra molt més gran que les registrades en situacions excepcionals com la pandèmia o l'acollida de refugiats sirians del 2015. El responsable de projectes educatius de la OCDE, Francesc Padró, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
5: En el pitjor dels escenaris d'aquests 13 països, si no recordo malament, la taxa més elevada d'exclusió va ser al voltant del 11%. Clar, en el cas de Catalunya, doblem enguany aquesta xifra i això ha fet que hagin sonat totes les alarmes.
0: També al Matí de Catalunya Ràdio, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern pengi el mort als centres. De fet, nega que l'error tingués res a veure amb les proves de final d'etapa que coincidien amb les PISA, com va apuntar el departament.
6: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi. Que passi això perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
0: Des del Sindicat Majoritari de l'Educació, l'USTEC, critiquen que el govern aposti per anar de bracet amb l'OCDE, però alhora no segueixin les seves normes. En declaracions a 3CAT Info, Yolanda Segura diu que tot plegat és un engany per part d'ensenyament.
7: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: A primera hora de la tarda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per explicar les causes que van provocar que la mostra quedés alterada i que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. La consellera Sílvia Paneque dona el seu suport a la titular d'Educació.
8: I explicar exactament què ha passat, 1, i 2, com es pot evitar que això torni a passar, que és allò més,

0: més rellevant.
1: En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam, on és de viatge oficial, ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost les últimes crítiques. Ens ho explica l'enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
2: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
2: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fan només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
1: El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera inacceptables les càrregues policials en la manifestació d'ahir a Palma contra el turisme massiu. En una piulada a les xarxes socials, ha anunciat que es reunirà amb el cap superior de la policia per demanar-li explicacions i analitzar les imatges. Aquest era el moment d'una de les càrregues. Les càrregues van provocar una dotzena de ferits, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, que és on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat l'atenció amb la policia. El portaveu de la plataforma convocant, Dani Comas, ha criticat l'actuació policial en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
1: En la manifestació hi van assistir 70.000 persones i ha estat la més multitudinària que s'ha fet fins ara. Mallorca té prop d'un milió d'habitants i rep 19 milions de turistes l'any. I ara mateix passa un minut d'un quart de 12. Obrim l'àrea de servei, com sempre, amb la informació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Destaquem, parlant del transport públic, que els trens d'alta velocitat Barcelona-Madrid arrosseguen retards, ja que la circulació ha estat interrompuda una estona entre la Pobla de Montornès i Camp de Tarragona a causa de l'incendi forestal que crema a la zona. Ja tornen a circular els trens, però ara ho fan amb afectacions. També han retirat un tren avariat que hi havia entre les estacions de Rodalies, de Sitges i Garraf. Per això, els trens de la línia R2-Sud Rodalies i els regionals del Corredor Sud R13, 14, 15, R16 i R17 a partir d'ara recuperen la normalitat de forma progressiva. Pel que fa a les carreteres, encara lentitud a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme a Alella, direcció Barcelona, on hi ha encara vehicles accidentats al voral que treballen per retirar. També queda encara un vehicle avariat a l'AP7 a Montmeló, en sentit sud, es troba situat al voral i provoca afectacions en aquesta zona. I als accessos a Barcelona es manté la lentitud a l'entrada per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. A la ciutat de Barcelona, aturants a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps. Amb en Jofre Genover.
6: Continuem avui dilluns amb unes temperatures molt normalitzades, amb una calor força moderada. De fet, ahir la màxima va ser de 34 graus i des de l'11 de juny no havíem tingut temperatures inferiors als 35, cosa que no havia passat pràcticament mai, tenir més de 30 dies seguits amb temperatures superiors, almenys a algun observatori, als 35 graus. Avui s'hi podrà arribar, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre. La calor s'incrementa una miqueta més, però continua sent molt moderada. De fet, hi haurà valors que no arribin als 30 a la costa o també, evidentment, cap a l'àrea del Pirineu. Una jornada de sol, d'estabilitat, de tranquil·litat, només amb aquests núvols baixos puntuals que s'han anat desfent cap a la costa central, l'extrem nord, o àrees del Montseny, Guilleries, o Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès. També poden aparèixer alguns núvols aquesta tarda, però seran inofensius, amb una tramuntana que va afluixant cap a la zona de l'Alt Empordà. Al llarg de la setmana l'estabilitat està garantida i, a més, això ajudarà que la temperatura vagi pujant amb un ambient un altre cop de plena canícula, amb una calor molt més intensa, sobretot a l'acabar la setmana. 3CAT Info.

0: et passa?
1: Que no em tanca la maleta.
0: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
1: Bé, si trec uns quants banyadors...
0: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3CAT Info.
5: El preu del petroli s'ha desplomat un 8%, fins als $90 al barril de Brent, per la pausa en els atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, en vigor des de divendres. Aquesta nit passada ha estat la tercera sense bombardejos després de dues setmanes d'hostilitats sense precedents des de l'alto el foc acordat a l'abril. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia. Algunes informacions apunten que el comandament dels exèrcits dels Estats Units s'estaria quedant sense objectius militars a atacar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz, que és clau per al comerç mundial de gas i petroli. Mitjans nord-americans també han apuntat que la falta d'estoc de munició dels Estats Units és una de les causes principals de l'aturada dels atacs, sobretot a les bases que tenen a Kuwait, Bahrein o Jordània, atacades les últimes setmanes per drons i míssils iranians.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Passen 5 minuts d'un quart de 12 del matí. A Raïmat, al Segrià, arrenca avui la verema més primerenca de la història del celler perquè la intensa calor que ha fet des del mes de maig ha accelerat la maduració del raïm. Asseguren que han d'adaptar el maneig de les vinyes a les altes temperatures i per poder mantenir la quantitat i la qualitat de la producció i aposten cada vegada més pel vi blanc per satisfer els gustos del mercat. Des de Raïmat ens ho explica l'Estela Bosons.
6: Fins a mitjans d'octubre, les 2.000 hectàrees de vinya de Raïmat escolliran 4 milions de quilos de raïm per a vins i 5 milions per a cava. La verema s'ha avançat com mai i per mitigar els efectes de la calor han de regar més i deixar més fulles perquè protegeixin el fruit. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
7: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
6: El celler del Segrià nota la baixada global del consum d'alcohol, principalment de vi negre, i per això els darrers anys han augmentat la producció de vi blanc, sobretot de les varietats més fresques. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
8: En aquest sentit, també hem anat introduint noves varietats que són tendència, com ara l'Albariño i el Godello, que estan tenint molt bona entrada en el mercat, i gràcies al creixement d'aquestes varietats ens ha permès amortiguar part d'aquesta caiguda.
6: Segons Joan Esteve, precisament aquesta aposta també els permet fer front a les traves que posa Donald Trump a les exportacions de vi als Estats Units.
8: També amb aquesta tendència d'anar a vins més lleugers, més frescos, sembla que està entrant molt bé i malgrat les traves que ens estan ficant, doncs està funcionant força bé, amb la qual podem ser optimistes. Malgrat això, no només els aranzels, sinó el canvi del dòlar respecte a l'euro està fent tant o més mal que els propis aranzels.
6: En una dècada, al celler de Raïmat, la producció de vi negre ha caigut del 40 al 20%.
5: Front comú del Consell General i dels ajuntaments aranesos contra el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: El Consell General i els 9 ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
10: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poc a veure amb la seva realitat, poc a veure amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas amb el desenvolupament d'energies renovables.
9: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
11: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model no, energètic.
12: Ja mos han pres bastant peu de que hagin llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós de guant de casa sua, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
9: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables,

0: les com la hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I abans d'arribar a la informació esportiva, us expliquem que el fenomen del murdoku, el passatemps que barreja la lògica del sudoku amb la intriga del cluedo, arriba al mercat en català encapçalant les llistes de vendes de no ficció. Segons l'editora de columna, Glòria Gasch, l'èxit d'aquestes resolucions de crims en paper s'explica en bona part per la necessitat de desconnexió digital.
3: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
2: Creat pel periodista canadenc Manuel Garant, creador de passatemps al Financial Times, el format ja ha venut més de 240.000 exemplars en castellà i triomfa internacionalment a una trentena de països, sobretot al Regne Unit i als Estats Units.
1: Esports.
2: Fins al punt de 11:45 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogacar a la 113a edició del Tour de França. L'eslové s'uneix al club dels 5 ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, on també trobem Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. En arribar als Camps Elisis de París, el ciclista de l'equip dels Emirats Àrabs ja pensava en nous objectius.
5: The most important thing is...
6: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
4: El belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu.
1: 3CAT Info.
4: El Barça masculí de futbol vol al migdia cap a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Encara no hi seran els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost, i un dia abans ho faran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'ha d'unir al grup durant aquesta setmana. En aquest inici de pretemporada, Hansi Flick ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Marc Bernal i Verdagi, així com el darrer fitxatge Karim Adeyemi. Per això, el grup d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. Seguim amb futbol perquè avui inicia la pretemporada el Barça femení. Ho fa amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí entrenant al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès i el Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys que ha firmat fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee van Aasten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. I un últim equip de... A punt de futbol és el PSG es retira de la pugna per fitxar l'extrem de Costa d'Ivori Yann Diomandé, que actualment juga al Leipzig alemany. El club francès explica en un comunicat a Sky Sports que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i de salari per part del jugador. En bàsquet, el Kitsanas Manresa ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de l'escorta nord-americà Colby Jones, que arriba al club del Bages provinent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Jones, de 24 anys i 1,98 m d'alçada, és el novè fitxatge dels manresans aquest estiu. I Toni Bous segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana el Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bous es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
7: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he evitat la primera volta fins a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
4: Toni Baugues, cada vegada.

0: vegada més a prop d'arribar al seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un dels ors el va aconseguir l'atleta de Sant Cugat, Jael Segura Bastué, a la prova dels 200 metres llisos. Bastué arriba amb bones sensacions a l'europeu, que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
2: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
0: Victòria també del barceloní Oriol Sánchez en els 200 metres, de Marina Martínez en els 1.500 metres i de Martí Cissé en el salt d'alçada. El Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, primera victòria de la temporada pel pilot britànic de McLaren, Lando Norris, vigent campió mundial.
1: 3CAT Info.

0: Són 11:45. Fins ara us hem explicat que l'incendi d'Àvila ha arrasat 50.000 hectàrees i ja és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a la Comunitat de Madrid, que ha cremat 27.000 hectàrees, i un altre també a Toledo. En total, s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa dels incendis. El president espanyol Pedro Sánchez acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic. Incendis forestals com els d'Àvila, Madrid i Toledo, amb 60.000 evacuats, o els de la Gironda, a França, on 220.000 persones han hagut de deixar les seves cases, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix aquesta tarda al Parlament per l'alteració de la mostra de les proves PISA, que impedirà qualsevol comparativa del nivell dels estudiants. L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya exigeix responsabilitats, mentre que el president Illa manté el suport de Niubó i destaca que cal evitar que torni a passar. I a partir d'ara us explicarem que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, espera els informes de DIF sobre l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, un cop s'ha restablert el servei de les línies afectades. Paneque ha dit a aquesta emissora que cal aclarir si es va actuar segons el projecte i amb uns riscos ben delimitats. Més coses. A partir d'avui han de poder tornar a casa els veïns dels 11 habitatges més afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. També podran reobrir 4 locals comercials. Territori continua amb les avaluacions dels edificis, mentre alguns dels veïns ja preparen una reclamació col·lectiva. I avui comencen els treballs de restauració d'un espai patrimonial ocult durant un segle. Es tracta de la cripta de Sant Agustí de Tarragona, on hi ha les restes humanes d'una vintena d'individus. Als treballs hi participen arqueòlegs i antropòlegs. I pel que fa als esports, Pau Dax?
1: Tadej Pogačar fa història a París i ja és un dels 5 ciclistes que ha guanyat 5 vegades el Tour de França. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estaix de pretemporada. Els blaugranes jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.
0: I pel que fa al temps, calor moderada, amb valors entre els 30 i els 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior, fins i tot inferiors als 30 a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda a zones de muntanya del nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg de la setmana. Passen 3 minuts del punt de 11:45 d'aquest dilluns 27 de juliol del 2026. Us explicàvem el foc que afecta la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja ha cremat una superfície superior a l'illa de Menorca, ha disminuït el seu avançament durant la nit, segons informen fonts de la delegació.

0: del govern. El foc d'Àvila, amb unes 50.000 hectàrees calcinades, ja és el més important registrat mai a Espanya. Hi ha més de 60.000 persones desallotjades entre els incendis de Madrid, Àvila i també un tercer foc a Toledo. El president espanyol Pedro Sánchez demana un acord polític per frenar el canvi climàtic. Madrid, Tania Tàpia.
1: La nit ha permès als equips d'emergència frenar l'avançament del foc. Aquest matí es reuneix al centre de comandament de Navalcarnero a Madrid tot el dispositiu per actualitzar la informació amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al capdavant. Avui els primers desallotjats podran tornar a casa almenys els d'un càmping a l'Escorial i també els d'una residència de gent gran a Valdeiglesias. La situació, però, és preocupant perquè el foc està fora de control i, a més, demà torna a entrar una onada de calor, la quarta de l'estiu, i avui s'esperen ratxes de vent de 30 km/h en alguns punts de l'incendi de la serralada oest de Madrid. El president espanyol, Pedro Sánchez, acaba de demanar un cop més un acord polític per treballar amb previsió, diu, per frenar el canvi climàtic i no només actuar plegats per apagar focs.
2: Ja no és una excepció, és la regla en si misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
1: Sánchez ha dit que el canvi climàtic mata i insta el PP a signar l'acord que li va proposar fa gairebé un any després de la campanya d'incendis del 2025. Aquest any ja s'han cremat 6 vegades més hectàrees a tot l'estat que l'any passat per aquestes alçades de mes.
0: I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua cremant sense control i ja ha arrasat 7.000 hectàrees. Les condicions meteorològiques favorables han ajudat a contenir l'avanç durant la nit, tot i que el risc continua sent elevat. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Interior d'Emergències de la Generalitat Valenciana.
3: Respecto a ayer, cuando comparecimos después de CECOPI, hablábamos de unas 6.500 hectáreas aproximadamente, y hoy los indicadores nos dan aproximadamente un poco más de 7.000 hectáreas. Entonces se está trabajando fundamentalmente ahora en Eslida con los medios aéreos, porque existe un riesgo importante de propagación.
0: El foc ha forçat el desallotjament de 16.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat i els bombers creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. València, Alba Barbosa.
4: L'incendi continua actiu i avui les condicions meteorològiques seran les mateixes que ahir. Fins demà no preveuen que la humitat pugi. Creme cap al nord de la Vall d'Uixó i endins de la Serra d'Espadà. Es manté el confinament dels veïns de la vall i s'hi ha sumat en les últimes hores els d'Onda i Betxí. També hi ha 16.000 persones evacuades de 18 municipis. Unes 700 han estat reubicades en pavellons i la majoria en cases de familiars o han pogut tornar a la primera residència. Els confinaments i desallotjaments es mantindran almenys fins a aquesta mitjanit. Antonio Rodríguez, subinspector dels bombers de Castelló, afirmava que el foc ja està dins de les capacitats d'extinció dels efectius.
5: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo. Si habían 42 kilómetros de perímetro, ahora hay 48, no hay mucha variación, quiere decir que el incendio lo estamos conteniendo bien. No podemos decir que está estabilizado, pero hay una buena predisposición para poderlo estabilizar en breve.
4: Treballen també amb focs tècnics per contenir-lo. Aquest matí hi ha una nova reunió per seguir l'evolució del foc i cap al migdia s'espera que es desplaci fins a la zona el president espanyol Pedro Sánchez.
0: Incendis forestals com els d'Àvila, Madrid i Toledo o els de la Gironda a França, amb milers de persones evacuades, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Jordi Martori és el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, que és una de les entitats que ofereixen aquest servei.
6: Diem que ara, el més normal que durant un temps que te costi dormir, que te costi menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor o tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La comunitat educativa critica que el Departament d'Educació no assumeixi responsabilitats pel que fa als errors de les proves PISA. L'OCDE, que és qui elabora aquest informe, permet excloure de la mostra un 5% d'alumnes per diferents motius, com desconeixement de l'idioma o necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%. És una xifra molt més gran que les registrades en situacions excepcionals, com per exemple la pandèmia o l'acollida de refugiats sirians del 2015. El responsable

0: responsable de projectes educatius de l'OCDE, Francesc Padró, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
1: En el pitjor dels escenaris d'aquests 13 països, si no recordo malament, la taxa més elevada d'exclusió va ser al voltant del 11%. Clar, en el cas de Catalunya, doblem enguany aquesta xifra i això ha fet que hagin sonat totes les alarmes.
0: També al Matí de Catalunya Ràdio, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern doni la culpa als centres. De fet, nega que l'error tingués res a veure amb les proves de final d'etapa que coincidien amb les PISA, que és el que va apuntar el departament.
2: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
0: Des del Sindicat Majoritari de l'Educació, l'USTEC, critiquen que el govern aposti per anar de bracet amb l'OCDE, però alhora no segueixin les seves normes. En declaracions a aquesta emissora, Yolanda Segura diu que tot plegat és un engany per part d'ensenyament.
3: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals de la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: A primera hora de la tarda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per explicar les causes que van provocar que la mostra quedés alterada i que impedeixi poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que ja es treballa per evitar que la situació es repeteixi.
4: I explicar exactament què ha passat, un, i dos, com es pot evitar que això torni a passar, que és allò més rellevant.
0: En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Vietnam, que és on és de viatge oficial, ha tornat a fer costat a la consellera Niubó i ha respost a les últimes crítiques. Des de Hanoi ens ho explica l'Albert Prat.
5: El president ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han rebel·lat per l'incident en les proves d'avaluació i temen que se'ls carreguin les culpes d'aquest error. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però Salvador Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
6: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
5: Tot això ho ha dit en plena gira institucional pel sud-est asiàtic. De fet, fa només una estona. El president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
0: El govern espera que Adif li faci arribar els informes sobre el que va provocar l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que un cop tapat el forat i reprès el servei de tren a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, ara toca esbrinar les causes del sinistre. Són declaracions a aquesta emissora.
4: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a Adif, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible. I a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord amb projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Paneque assegura que poden passar coses com aquesta quan s'estan fent tantes obres i tan complexes a la infraestructura ferroviària.
4: En aquests moments hi ha 180 obres en marxa en tot el sistema. Aquestes obres són tan necessàries com molestes. És així, però si no fem aquest procés d'inversió accelerada per d'alguna manera revertir la desinversió de l'última dècada, no podrem tenir un sistema fiable.
0: La consellera nega que el país s'enfonsi malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants. I a partir d'avui podran tornar a casa una part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del metro de Barcelona. Són els veïns d'11 habitatges. També es podran reobrir 4 locals comercials. La Generalitat calcula que en qüestió de 2 setmanes podran tornar a casa seva el 60% dels veïns afectats. Per tot a la resta, no hi ha calendari de retorn. Alguns ja preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. Carmen Pérez, advocada.
7: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem 3 coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
8: 3CAT Info.

Comencen les obres per recuperar la cripta de l'Església de Sant Agustí de Tarragona. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle. L'objectiu és que a llarg termini l'espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.

0: Anem a identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
1: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.
2: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, llavors, els buscarem un lloc per fer dins de la mateixa cripta una sepultura que sigui digna.
1: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també l'agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar aleshores a mans dels agustins.
3: Són 3:15, obrim l'àrea de servei. I ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit que ens facilita des de l'equip viari la Mariluz García. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Una nova incidència. Hi ha un accident a l'autopista P7 a l'altura de Granollers, en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, que talla dos carrils a la circulació i ja està provocant uns 4 quilòmetres de cua des de la Roca del Vallès fins a Granollers, en sentit sud. També encara alguna petita complicació a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de l'Ella, direcció Barcelona, on treballen per retirar els vehicles que aquest matí han tingut un accident, encara n'hi ha algun situat al voral, cosa que complica la circulació en aquest tram. A la resta ja amb pocs problemes per circular, però sí que hi ha també lentitud a la mateixa P7 entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat en sentit sud, i a la C58 i la C33 també es manté la lentitud entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. El transport públic, recordem que els trens d'alta velocitat Barcelona-Madrid encara tenen afectacions, ja que la circulació ha estat interrompuda una bona estona entre la Pobla de Montornès i Camp de Tarragona per l'incendi forestal que ha cremat a la zona. I a Rodalies i regionals, els trens de l'R2 Sud i els regionals del corredor sud, R13, 14, 15, R16 i R17, continuen recuperant la normalitat de forma progressiva després que han retirat un tren avariat entre les estacions de Sitges i Garraf. Els trens regionals encara arrosseguen retards d'uns 3/4 d'hora. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
5: El temps.
3: Una crònica d'en Jofre Genué.
6: Aquesta matinada ha sigut la segona nit amb temperatures que no han arribat a ser tòrrides. Això no passava des del 2 de juliol i, de fet, el que portem d'estiu astronòmic només ha passat 4 dies. Per tant, una matinada molt agradable, fresca fins i tot, o una mica freda en alguns sectors del país, com és el cas de la zona del Pallars, en algunes valls. A Bonavent ha arribat als 7 graus, al Prat de 7 graus, a Nou a Viella, al Pont de Suert, 8 a Das, també a Núria, a la Cota 2000, gairebé 8 graus, alta muntanya es nota que la temperatura comença a recuperar-se una mica, però amb valors agradables arreu del país, inferiors als 20 a l'interior i a la costa, la majoria poc per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval de Barcelona, que han arribat als 24,8. Avui la calor tornarà a ser força suportable, moderada, no molt intensa. De fet, els valors més alts, a prop dels 35-36, a Ponent, Terres de l'Ebre, i en general entre els 30-35. De fet, a la costa poden haver-hi moltes poblacions que no arribin ni als 30, o també, evidentment, cap a les valls del Pireu i a l'Alt Pirineu. Amb una jornada de sol, aquests núvols baixos que hi ha hagut, puntuals, en tendència a anar desapareixent, en poden quedar alguns cap a la Guilleries, Montseny, o també a la tarda sorgir algun núvol d'evolució cap a la zona del Ripollès, Pirineu Oriental, seran decoratius, inofensius, i bé, el pronòstic pels propers dies que es mantingui el temps estable, dominat pel sol, alguns núvols de tarda, el Pireu, de moment sense conseqüències, i amb un ascens progressiu de les temperatures al llarg de la setmana, amb una calor més intensa i més canicular, més pròpia per l'època, sobretot a l'acabar la setmana.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.
3: Tres persones han mort i almenys quatre han resultat ferides, entre les quals un nen, en un tiroteig aquesta matinada a Seattle, als Estats Units. La policia ha detingut un sospitós i busca una segona persona suposadament involucrada en els fets.

0: fets que han passat en una zona turística i familiar on se celebrava un festival d'alimentació, que és un dels esdeveniments públics més rellevants de la ciutat. Hi ha una investigació en marxa i no se saben els motius que hi ha darrere del tiroteig, tal com declarava un responsable de la policia de Seattle.
1: Això és una tragèdia. Ho sento moltíssim que hagi passat això. Hi ha una investigació en marxa. Ara mateix creiem que no hi ha cap amenaça destacada per la comunitat.
0: Aquest any hi ha hagut almenys 271 tirotejos massius amb 4 o més víctimes als Estats Units.
2: 3Cat Info.
0: 10 minuts per arribar al punt de les 12 del migdia. La setmana que avui comença posarà a prova el suport al nou model de finançament de les comunitats autònomes. Ara per ara, només Catalunya hi dona el vistiplau. El Ministeri d'Hisenda ha convocat per a dimecres les comunitats a un Consell de Política Fiscal i Financera que debatrà el nou model de finançament. La voluntat és deixar enllestida la proposta de reforma per poder-la portar al Consell de Ministres i posteriorment al Congrés. El govern espanyol hi defensarà el model que va pactar amb Esquerra, però totes les comunitats autònomes del PP s'hi oposen i tampoc l'acaben de veure amb bons ulls les autonomies on governa el PSOE. El ministre d'Hisenda, Arcadi España, demana a las comunidades una nueva mirada.
3: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Cataluña y hacer anticatalanismo.
0: L'actual model de finançament autonòmic està caducat des de fa més de 10 anys. Si s'aprova el que proposen el PSOE i Esquerra, Catalunya rebrà gairebé 4.700 milions més el 2027, un 22,3% del total. A més, es respectaria el principi d'ordinalitat, perquè Catalunya seria la tercera comunitat en aportació de diners i la tercera en rebre'n. I el govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. Fons del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar un acord ampli i transversal que permeti aprovar el Reial Decret quan arribi al Congrés. Les mateixes fonts asseguren que la responsabilitat i la generositat de tots els grups fan que l'acord estigui més a prop que en qualsevol altre moment de la legislatura. Tot i això, admeten que la pressió del calendari per aprovar el Reial Decret abans de l'agost hagués acabat sent un obstacle.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Catalunya els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
4: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
5: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional, per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
4: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
0: El sector agrícola es reuneix avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, a Montblanc, la Conca de Barberà, després de les mobilitzacions d'aquest divendres i aquest diumenge a Tàrrega. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Alba Mor.
6: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
7: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
8: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
6: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: Modèliques, ciutats i utopies 1859-1958 és la nova exposició del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ens l'explica l'Adrià Clotet.
9: Coincident amb l'any Cerdà i la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, l'exposició apropa a la ciutadania les millors idees teòriques i pràctiques d'arquitectes i enginyers a la recerca de la ciutat ideal per viure. Carles Crosas, arquitecte i un dels comissaris, explica l'objectiu de l'exposició.
10: Aquesta és una exposició que neix en el marc de l'any Cerdà, de la capitalitat de Barcelona, i el que fa és agafar l'argument de lo modèlic que ha sigut el Pla Cerdà per Barcelona i també per projectes que han vingut després, i fer una indagació ja no sobre l'obra de Cerdà, que la coneixem molt, sinó en veure-la amb els ulls comparats d'altres projectes, propostes modèliques que s'han desenvolupat durant el segle XIX i el segle XX.
9: Fernando Marza, arquitecte i un dels comissaris, explica la idea amb què vol que la gent es quedi.
11: Son 100 años que recogen dos épocas. Una época que coge lo que estaría por el siglo XIX y al principio del XX, y una época que es la mitad del siglo XX, en donde ya también la mentalidad ha cambiado. Eso es lo que nos gustaría que la gente tomara conciencia.
9: A partir de documents originals, fotografies i relleus a escala, a la visita s'hi poden trobar projectes formulats des de països com Espanya, el Regne Unit, França, Estats Units, els Països Baixos, l'Índia o el Brasil. Es podrà visitar gratuïtament a la seu del COAC a Barcelona fins al 18 d'octubre.
2: Esports.
0: Fins al punt de les 12 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
12: Molt bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogacar a la 113a edició del Tour de França.
13: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
12: L'eslové s'uneix al Club dels Ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, on també trobem en Ketil, Merckx, Hinault i Indurain. En arribar ahir als Camps Elisis de París, el ciclista dels Emirats Àrabs ja pensava en nous objectius.
14: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have
15: people... El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
14: Need to now find a new goal after this.
12: Sentíem el ciclista de l'equip dels Emirats Àrabs, i el belga Remco Evenepoel acaba segon a la general i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu.
13: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
12: El Barça masculí de futbol vol en aquests moments cap a Anglaterra, on farà un estaix de pretemporada. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Hansi Flick ha fet pública la llista de convocats, on cal destacar la presència de Marc-André Ter Stegen, encara pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També viatja amb el grup Frenkie de Jong, malgrat la seva lesió al lligament intern del genoll dret. El Barça viatja amb 17 jugadors del filial i del juvenil i 13 del primer equip. Encara no s'uneixen a l'equip els mundialistes espanyols, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'ha d'unir al grup durant aquesta setmana. En aquest inici de pretemporada, Hansi Flick ha comptat amb 9 jugadors del primer equip: Chesney, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casador, Marc Bernal, Bardaggi, així com el darrer fitxatge Karim Adeyemi. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. Seguim en futbol perquè avui inicia la pretemporada el Barça femení. Ho fa amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge, a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana, anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que ha firmat fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee van Aasten i de la portera estatunidenca Tyler McKamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. I un últim equip a punt de futbol, el PSG es retira de la pugna per fitxar l'extrem de la Costa d'Ivori, Yann Diomandé, que ara juga al Leipzig alemany. El club francès explica en un comunicat a Sky Sports que descarta la seva incorporació per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i de salari per part del jugador. En bàsquet, el Kitsanes Manresa ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de l'escorta nord-americà Colby Jones, que arriba al club del Bages provinent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Jones, de 24 anys i 1,98 m d'alçada, és el novè fitxatge dels manresans aquest estiu. I amb motor Toni Bou segueix intractable el Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar

0: Aquest cap de setmana el Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava ahir satisfet en fer balanç del cap de setmana.
1: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he evitat la primera volta fins a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
0: El pilot de Repsol Honda és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial.
2: Trescat Info.

0: Els equips d'emergència treballen sense descans als incendis de Madrid i Àvila perquè avui i demà són claus per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arrasat en total més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. I augmenta les hectàrees afectades i el perímetre de l'incendi que crema la Vall d'Uixó, al País Valencià. Hi ha 16.000 desallotjats i fins a 60.000 persones confinades per un foc que tot apunta que va ser intencionat. Aquí a Catalunya avui hi ha 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 173 més en perill molt alt. Centra l'atenció a la situació al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Creixen les crítiques per la polèmica sobre les proves PISA a poques hores de la compareixença de la consellera Niubó al Parlament per donar-ne explicacions. Des del sindicat USTEC consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Des del govern es manté que ara cal determinar d'on va sorgir l'error per evitar que torni a passar. I el delegat del govern espanyol a les Balears qualifica d'inacceptables les càrregues policials d'ahir en una manifestació a Palma contra el turisme massiu, que va deixar almenys 12 ferits. El delegat avança que demanarà explicacions al cap superior de la policia. El reial decret de mesures d'habitatge haurà d'esperar, tot i que demà estava previst que l'aprovés el Consell de Ministres. Finalment, no ho farà fins després de vacances, amb l'objectiu d'intentar garantir uns suports parlamentaris que ara la proposta no té. I l'Aran també es planta contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. El Consell General i els ajuntaments denuncien que el pla vulnera les seves competències i no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. L'efecte eclipsi del 12 d'agost també s'està notant a l'hora de trobar allotjament en càmpings de les zones que tindran millor visibilitat. Sense pràcticament places, la demanda és bàsicament interna. I avui comencen els treballs de restauració d'un espai patrimonial ocult durant un segle. Es tracta de la cripta de Sant Agustí de Tarragona, on hi ha les restes humanes d'una vintena d'individus. Els treballs hi participen arqueòlegs i antropòlegs.
1: Esports.
2: I Tadej Pogačar fa història a París i ja és un dels 5 ciclistes amb 5 victòries al Tour de França. El Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes, que viatgen amb Ter Stegen i De Jong, jugaran divendres contra el Birmingham i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.

0: I el titular del temps, avui calor moderada amb valors d'entre 30 i 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior, fins i tot inferiors als 30 graus a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda zones de muntanya al nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg d'aquesta setmana.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem amb dos punts de connexió en directe, Madrid i el País Valencià. Comencem per Madrid, on els incendis d'aquesta comunitat i a Vila, els equips d'emergència treballen sense descans perquè avui i demà són clau per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps. Ara us ho dèiem, que dificultarà encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arrasat en total més de

0: 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca, perquè ens en fem una idea. Marxem, com us dèiem, en directe amb els nostres companys de Madrid. Tania Tàpia, molt bon dia.
1: Bon dia. Les properes hores són vitals, segons ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que s'ha mostrat relativament optimista davant la possibilitat que puguin avançar cap a l'estabilització del foc. Dimecres, la situació empitjorarà amb un augment de la temperatura. Arriba la quarta onada de calor de l'estiu, més vent i menys humitat.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
1: La xifra d'hectàrees afectades es manté, les 50.000 a Ávila, unes 25.000 a Madrid. Els milers d'evacuats no poden tornar encara a casa i el ministre demana respectar aquestes ordres perquè alguns se les estan saltant i això, diu, posa en perill a ells mateixos, però també als equips d'emergència. Només a la Comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades. Hi ha més de 3.000 efectius desplegats per intentar controlar el foc que crema des de dijous i a més d'un miler de vehicles terrestres, fluvials i aeris, alguns vinguts de fora d'Espanya, amb el suport de països com Grècia, Turquia o Itàlia. Marlaska ha parlat d'una coordinació perfecta des del primer moment, quan només va fer càrrec de l'operatiu a través de la declaració d'estat d'emergència. També n'ha parlat el president espanyol Pedro Sánchez, que ha reclamat al PP que deixi d'anar de la mà dels negacionistes en referència a Vox i s'assumi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
3: Ya no es una excepción, es la regla en sí misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
1: El que s'ha cremat aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar l'estiu del 2025 en aquest mateix punt del mes.
0: Gràcies, Tània. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara marxem cap al País Valencià. L'incendi de la Vall d'Uixó continua. També fora de control, el foc ja ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades 60.000 que no poden sortir de casa. Anem a buscar l'última hora amb la nostra companya, la Coia Ballester. Coia, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. I aquí s'hi han incorporat avui una trentena de mitjans aeris per aprofitar les condicions meteorològiques que són una mica més favorables, amb una humitat relativa molt alta. El port de Sagunt s'ha tancat justament per facilitar la càrrega dels avions. El fum de l'incendi de la Vall d'Uixó tapa el cel ja a més de 50 quilòmetres d'arribar al poble i les autoritats reclamen que desallotjats i confinats no tornin a casa, encara que no es vegin flames perquè el vent canvia o pot canviar en qualsevol moment. Una de les poblacions, l'epicentre baja de tot aquest incendi, i una població que segueix confinada és la de la Vall d'Uixó. Parlem a Catalunya Informació amb el Marc Seguera, que és regidor de Medi Ambient d'aquest poble. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Com estan? Com esteu?
5: Pues molt tristos, no? I en el cor encongit una miqueta de a veure com se soluciona la situació i ja veurem després, no, la reconstrucció que tindrem per davant després d'haver perdut, com dic, gran part de les nostres muntanyes i ara pues, expectants a veure si podem controlar l'incendi i sobretot si podem tornar a casa els veïns i veïnes del nostre poble, que ara mateix n'hi ha 4 barris que no poden tornar, no? I el poble està confinat i n'hi ha recomanació de no eixir fora de casa, no? Per la situació que tenim.
4: I els veïns com estan? Nerviosos, confinats a dintre, hi ha serveis, com ho teniu?
5: Sí, van tindre que desallotjar, com dic, estos 4 barris, van traslladar alguns d'ells a poblacions veïnes, no? Com la població veïna de Moncofa, i alguns altres en serveis socials, en centres socials de la població, on també tenim aquesta població que no ha pogut estar en casa d'amics o particulars que no estan dins d'aixòs barris. La població, jo tinc que agrair-los, no?, la seva comprensió i que hagi seguit les ordres en tot moment, i pues, està també com nosaltres al final esperant, no, a poder tornar a les seues cases i tornar a una certa normalitat que jo crec que ens costarà moltíssim només per assomar-se a la finestra i veure que el paisatge que teníem ha desaparegut, no? Costarà moltíssim en tornar.
4: Costa veure el paisatge, vosaltres som al centre de comandament en un dels cantons del poble, costa molt veure l'entorn perquè hi ha aquesta boirina tan espessa al cel.
5: Sí, efectivament, ahir se va despegar una miqueta i vam poder veure la catàstrofe que n'hi ha, però ara, com tu dius, este matí per ixa falta de vent tenim ixa boirina que al final és cendra en suspensió d'eix incendi que seguís cremant i per això ahir va arribar una alerta sanitària a tots, no, recomanant la utilització de mascaretes, no, i evitant dins de lo possible que la gent vagi per la via pública, tancar les portes i finestres de casa per evitar que ja centre al final acabi entrant dins de els habitatges, no, i els locals, no, perquè al final les centra suspensió i estem respirant tot este aire, com dic, que espere pues, que comença a bufar ben, poder que se'n vagi, no, i podria pues, tornar a aquesta certa normalitat, per lo menos en la vida diària.
6: Costa respirar, costa empassar saliva. A part d'aquestes mesures, vosaltres al poble més o menys esteu envoltats de muntanyes, teniu molta muntanya. Sí. Com ha canviat aquest paisatge?
5: Pues ha canviat radicalment. De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Hem perdut pues, gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer. I entonces, pues ara també com a responsables públics, esperant a que puguem entrar també a la zona per fer una valoració dels danys, com dic, d'aquest patrimoni, no? I d'aquest patrimoni natural que hem perdut i que tardarem moltes dècades en poder recuperar i que la gent pugui gaudir d'aquests espais verds naturals que tenim al nostre poble i que ja no tenim.
6: Parlem amb el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó. Tot això per un incendi, que és prou.
5: Això jo no m'aventuraria a poder dir exactament què ha passat, però així n'apunten, no, les autoritats, la delegada del govern feia aquest comentari que apunta que és prou. No? I sap encara més mal, no? Perquè no ha sigut un accident o no ha sigut algo natural com un raig, sinó que ha sigut provocat, i sap més mal que algú se dediqui a cremar per el gust que té, no? a fer foc, doncs puguem tindre aquesta catàstrofe que tenim així, que per això no hem de lamentar vides humanes, però hem perdut molt de patrimoni natural, no? I com dic, tardant generacions de poder parar tot això.
6: Estem esperant, vaja, està tot preparat per l'arribada d'aquí a uns minuts del president del govern, Pedro Sánchez. Alguna petició que li podeu fer des del territori?
5: Pues jo crec que ara necessitem sobretot molta ajuda econòmica, perquè per als pobles també que ja estem infrafinançats, necessitem ajudes econòmiques per a poder reconstruir tot el que puguem, camins rurals, no? I el paisatge al màxim que puguem, i jo crec que pues, mos fa falta aquestes ajudes econòmiques, que estic convençut que vindran, no? Ja no només del president del govern, sinó de la Generalitat, també necessitem aquestes ajudes fonamentals, com dic, per a començar a reconstruir i tornar a aquesta certa normalitat que necessitem en el futur per a les generacions que vindran.
6: Gràcies i bon dia.
5: Molt bon dia.
6: El perímetre de l'incendi arriba a 67 quilòmetres, segons s'ha actualitzat aquest matí, i, en fi, el reforç dels mitjans aeris, una trentena més avui, per intentar controlar i que no s'escapi més. De fet, durant la nit, la humitat ha fet que no augmentés excessivament el perímetre, i només citar que un dels avions que hi ha aquí a la Vall d'Uixó és dels Bombers de Catalunya.
0: Doncs, Coia, quedem atents a tot el que ens pugueu explicar des d'aquí a partir d'ara també. Fins ara, gràcies.
6: Bon dia.
0: Afegir encara que a aquesta hora els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc, que ja està perimetrat, ha arribat a interrompre la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en l'extinció d'aquest incendi. A Catalunya hi ha 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal, i n'hi ha 173 més en perill molt alt. Les comarques on caldrà estar més atents són a la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell, Marmellà, han tancat els seus accessos.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3 minuts mal comptats i arribarem a un quart d'una. Canviem de qüestió. La comunitat educativa critica que el Departament d'Educació no assumeixi responsabilitats pel que fa als errors de les proves PISA. Abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui aquesta tarda al Parlament, el sindicat majoritari de l'educació, l'USTEC, lamenta que el govern aposti per anar de bracet de l'OCDE, però alhora no segueixin les seves normes. Són declaracions de la seva portaveu, Iolanda Segura, a Catalunya Ràdio.
8: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya s'assuma a les crítiques i nega que l'error pugui tenir res a veure amb les proves de final d'etapa que es van fer coincidir amb les PISA.
9: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents, el seguiment que s'ha de fer, i el control és exhaustiu. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
0: Parlem ara d'un altre conflicte. El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, considera inacceptable les càrregues policials a la manifestació d'ahir a Palma contra el turisme massiu. En una piulada a les xarxes socials ha anunciat que es reunirà amb el cap superior de la policia per demanar-li explicacions i analitzar les imatges. Aquest era el moment d'una de les càrregues. Unes càrregues que van provocar una dotzena de ferits, entre ells un

0: fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes on s'havia de llegir el manifest quan el recinte, al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar-hi i allà hauria començat la tensió amb la policia. El portaveu de la plataforma convocant, Dani Comas, ha criticat l'actuació policial en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
1: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar ses porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: A la manifestació van assistir 70.000 persones. Ha estat la més multitudinària que s'ha fet fins ara a Mallorca. Té prop d'un milió d'habitants i en rep 19 milions de turistes cada any. Un parell de qüestions en format breu abans d'aturar-nos i obrir àrea de serveis. La primera, el govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. Fons del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar un acord ampli i transversal que permeti aprovar aquest reial decret quan arribi al Congrés. Les mateixes fonts asseguren que la responsabilitat i la generositat de tots els grups fa que l'acord estigui més a prop que mai que en qualsevol altre moment de la legislatura. Tot i això, admeten que la pressió del calendari per aprovar el reial decret abans de l'agost hagués acabat sent un obstacle. I la segona qüestió és que l'acusació particular en el judici contra Begoña Gómez rebaixa la petició de presó per a la parella del president del govern espanyol. Liderada per l'entitat d'extrema dreta Azteoir, l'acusació passa de demanar 24 anys de presó a 13. De la mateixa manera, també retalla la petició per a l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, de 22 a 6 anys, concretament. Són escrits que arriben després que el jutge Juan Carlos Peinado va traslladar l'aval de l'Audiència Nacional al judici amb jurat popular a Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. Doncs passa un minut d'un quart d'una. Connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Complicacions a la P7 per dos accidents molt pròxims. Un sol carril obert a l'altura de la Roca del Vallès en sentit sud i uns 4 quilòmetres de cua des de Cardedeu. I una mica més endavant hi ha també un sol carril obert a l'altura de Granollers, també sentit sud, a causa d'una topada múltiple al carril de l'esquerra. Aquí també hi ha uns 4 quilòmetres de cua entre la Roca i Granollers en direcció Barcelona-Tarragona. A la resta també complicacions a la Ronda de Dalt entre el Nus de Trinitat i Roquetes en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat que talla un carril, afecta per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma de Gramenet i fins l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I pel que fa a la situació del transport públic, recordem que encara pot haver-hi algun retard als trens d'alta velocitat Barcelona-Madrid perquè la circulació ha estat interrompuda aquest matí una estona entre la Pobla de Montornès i Camp de Tarragona per un incendi forestal a la zona. I els trens de l'R2 Sud de Rodalies encara poden arrossegar retards després que fa estona que han retirat un tren avariat entre les estacions de Sitges i de Garraf. També recuperen progressivament la normalitat els trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, R15, R16 i R17, però tenen retards mitjans d'uns 45 minuts. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Jofre Genué.
3: Continuem avui dilluns amb unes temperatures molt normalitzades, amb una calor força moderada. De fet, ahir la màxima va ser de 34 graus i des de l'11 de juny no havíem tingut temperatures inferiors als 35, cosa que no havia passat pràcticament mai, tenir més de 30 dies seguits amb temperatures superiors, almenys a algun observatori, als 35 graus. Avui sí podrà arribar, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, la calor s'incrementa una miqueta més, però continua sent molt moderada. De fet, hi haurà valors que no arribin als 30 a la costa o també, evidentment, cap a l'àrea del Pirineu. Una jornada de sol, d'estabilitat, de tranquil·litat, només amb aquests núvols baixos puntuals que s'han anat desfent cap a la costa central, l'extrem nord, o àrees del Montseny, Guilleries, o Pirineu Oriental, al voltant del Ripollès. També poden aparèixer alguns núvols aquesta tarda, però seran inofensius, amb una tramuntana que va afluixant cap a la zona de l'Alt Empordà. Al llarg de la setmana, l'estabilitat està garantida i, a més, això ajudarà que la temperatura vagi pujant amb un ambient un altre cop de plena canícula, amb una calor molt més intensa, sobretot a l'acabar la setmana.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'una. Continuem. Front comú del Consell Generau i dels ajuntaments aranesos contra el Pla TER, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que aquest pla vulnera les competències

0: de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritza la Vall d'Aran. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
1: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
2: Dibuixe un territori en cas de la Vall d'Aran que a poc avei de la seva realitat, poc avei de més reserva de la biosfera i de més treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
1: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
3: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model no? energètic.
4: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en lluïm energia aquesta gent, que se quedi generic en un mar molt preciós de guant de casa sua, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
1: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
0: I ara anem cap al Segrià, concretament a Raïmat, on arrenca avui la barema més primerenca de la història del celler, perquè la intensa calor que ha fet des del mes de maig ha accelerat la maduració del raïm. Asseguren que han d'adaptar el maneig de les vinyes a les altes temperatures per poder mantenir la quantitat i també la qualitat de la producció, i aposten cada vegada més pel vi blanc per satisfer els gustos del mercat. Raïmat, Estela Bosoms.
5: Fins a mitjans d'octubre, les 2.000 hectàrees de vinya de Raïmat es colliran 4 milions de quilos de raïm per a vins i 5 milions per a cava. La barema s'ha avançat com mai i per mitigar els efectes de la calor, han de regar més i deixar més fulles perquè protegeixin el fruit. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
6: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
5: El celler del Segrià nota la baixada global del consum d'alcohol, principalment de vi negre, i per això els darrers anys han augmentat la producció de vi blanc, sobretot de les varietats més fresques. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
7: En aquest sentit, també hem anat introduint noves varietats que són tendència, com ara l'Albariño i el Godello, que estan tenint molt bona entrada en el mercat, i gràcies al creixement d'aquestes varietats ens ha permès amortiguar part d'aquesta caiguda.
5: Segons Joan Esteve, precisament aquesta aposta també els permet fer front a les traves que posa Donald Trump a les exportacions de vi als Estats Units.
7: També amb aquesta tendència d'anar a vins més lleugers, més frescos, sembla que està entrant molt bé, i malgrat les traves que ens estan ficant, doncs està funcionant força bé, amb la qual podem ser optimistes. Malgrat això, no només els aranzels, sinó el canvi del dòlar respecte a l'euro està fent tant o més mal que els propis aranzels.
5: En una dècada, al celler de Raïmat, la producció de vi negre ha caigut del 40 al 20%.
0: Els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
8: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost, i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
9: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional, per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
8: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
0: I ara marxem cap a Tarragona. Comencen les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle i l'objectiu és que a llarg termini l'espai sigui visitable. A Tarragona, Jordi Barranca.
10: Avui comencen les obres de restauració d'un espai que porta més de 100 anys tancat i que va ser construït pels jesuïtes a partir del segle XVI. Són treballs que duraran 3 setmanes i en què treballaran tant arqueòlegs com també antropòlegs. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arquebisbat de Tarragona.
11: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i Sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
10: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.
12: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no? Que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, llavors, els buscarem un lloc per fer, dins de la mateixa cripta, una sepultura que sigui digna.
10: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també l'agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar aleshores a mans dels agustins.
0: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
13: Bona tarda. Victòria històrica ahir de Tadej Pogačar a la 113a edició del Tour de França. L'eslové, amb només 27 anys, passa a formar part del Club dels Ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, integrat també per Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. El corredor de l'equip dels Emirats Àrabs valorava ahir, després de l'etapa final, que ha assolit una fita que ell mateix considera increïble.
14: Every victory is really special and...
15: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
13: Completen el podi de la general Remco Evenepoel, segon, i el mexicà Isaac del Toro, tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Carapaz el ciclista més combatiu.
16: 3CAT Info.
13: El Barça masculí de futbol vol aquest migdia cap a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Els blaugranes s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Hansi Flick ha fet pública la llista de convocats, on cal destacar la presència de Marc-André Ter Stegen, encara pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i també viatja amb el grup Frenkie de Jong, malgrat la seva lesió al lligament intern del genoll dret. El Barça viatja amb 17 jugadors del filial i del juvenil i 13 del primer equip. Encara no s'uneixen a l'equip els mundialistes espanyols, que es reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'ha d'unir al grup durant aquesta setmana. També marxa avui cap a Anglaterra l'espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà 2 partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Divendres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. Seguim en futbol perquè avui inicia la pretemporada el Barça femení. Ho fa amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroner del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana, anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que ha firmat fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee Van Asten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de l'escorta nord-americà Colby Jones, que arriba al club del Bages provinent de la Lliga de Desenvolupament de la NBA. Jones, de 24 anys i 1,98 m d'alçada, és el nou fitxatge dels manresans aquest estiu. I en motor, Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicte després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
17: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
13: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, l'últim cap de setmana d'agost.
16: 3CAT Info.
13: I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un dels ors el va aconseguir l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, a la prova dels 200 metres llisos. Bastué arriba amb bones sensacions a l'europeu, que comença el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
18: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i, bueno,

0: mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
1: Victòria també del barceloní Oriol Sánchez en els 200 metres, de Marina Martínez en els 1.500 metres i de Martí Cissé en el salt d'alçada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, primera victòria de la temporada del pilot britànic de McLaren, Lando Norris.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 12:15, ens aturem, repassem el més destacat a aquesta hora. Augmenten a 7.000 les hectàrees afectades i també creix el perímetre de l'incendi que crema la Vall d'Uixó. Al País Valencià hi ha 16.000 desallotjats i fins a 60.000 persones confinades per un foc que tot apunta que va ser intencionat. També molt pendents de l'incendi d'Àvila, que ha arrasat ja 50.000 hectàrees. Ja és el més gran de la història d'Espanya des que es tenen registres. Aquest foc és simultani amb un altre a les Comunitats de Madrid, que ha cremat més de 27.000 hectàrees, i un altre també a Toledo. En total s'han evacuat unes 60.000 persones al centre d'Espanya a causa d'aquests focs. El president espanyol Pedro Sánchez acaba de demanar un acord polític per treballar en previsió per frenar el canvi climàtic. També estem pendents d'una compareixença del president espanyol. Altres qüestions que també us destaquem: creixen les crítiques per la polèmica sobre les proves PISA. A poques hores de la compareixença de la consellera Niubó al Parlament per donar-ne explicacions, des del sindicat USTEC consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat des del govern. Es manté que ara cal determinar d'on va sorgir l'error per evitar que torni a passar. Des d'ara i fins a la una, i tornant als incendis, sabrem com funcionen els serveis de suport psicològic per atendre les persones evacuades. També us explicarem que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat contra la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones d'EPA. Són anuncis fets després de trobar-se amb representants dels pagesos que han protestat aquest cap de setmana per reclamar millores. I us explicarem que als Estats Units un tiroteig aquesta matinada ha deixat 3 morts a la ciutat de Seattle. La policia ha detingut un sospitós, busca encara una segona persona suposadament involucrada en aquests fets que han passat en una zona turística on se celebrava un festival d'alimentació. Quan faltin 5 minuts per la una, arribaran els esports. Amb quins continguts, Pau Dax? Bon dia.
2: Doncs en Pogacar, que fa història a París i entra al grup selecte de 5 ciclistes que ha guanyat 5 vegades el Tour. I amb el Barça i l'Espanyol, que viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada. Els blaugranes, que viatgen amb Ter Stegen i De Jong, jugaran divendres contra el Birmingham, i l'Espanyol s'enfrontarà dimecres al Burnley i dissabte al Middlesbrough.

0: I repassem també el temps. Calor moderada amb valors entre els 30 i 35 graus a la majoria de les poblacions de l'interior, fins i tot inferiors als 30 a la costa i als Pirineus. Sol amb només alguns núvols puntuals a la costa central o durant la tarda a zones de muntanya al nord-est del país. La calor s'intensificarà al llarg d'aquesta setmana. Passen 3 minuts de 2:15. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua fora de control i ja ha cremat més de 70.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar 16.000 persones i en manté confinades 60.000 que no poden sortir de casa. Connectem amb la nostra companya desplaçada fins a aquest punt, a la Vall d'Uixó. Coia Ballester, molt bon dia.
1: Bon dia. Fa uns minuts ha arribat aquí a la Vall d'Uixó, al centre de comandament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara és dins d'un dels camions d'emergències de la Generalitat Valenciana, en un briefing amb els diferents comandaments i on també assisteix, entre altres, és clar, l'alcaldessa de la Vall d'Uixó. Després d'aquesta reunió de situació de com està avançant el foc i com s'està treballant, és previst que Pedro Sánchez faci una atenció als mitjans, probablement d'aquí una mitja hora, encara no està del tot clar, depenent de com duri, de quan duri aquesta reunió. Avui s'han incorporat en aquest incendi a la Comunitat Valenciana una trentena de mitjans aeris per aprofitar les condicions meteorològiques que avui són més favorables, sobretot per la humitat. La humitat relativa és molt alta i això també ha anat a favor de controlar aquest incendi durant la nit. També per facilitar la feina dels hidroavions al port

0: de segon s'ha tancat per facilitar la càrrega. Entre aquests avions n'hi ha un de català, també n'hi ha d'altres comunitats autonòmiques i també del govern espanyol. El fum d'aquest incendi, originat a prop de la Vall d'Uixó, tapa gairebé el cel de forma permanent i es veu claríssimament ja abans d'arribar, uns 50 quilòmetres abans d'arribar a la Vall d'Uixó. Les autoritats reclamen que la gent que està desallotjada, els veïns desallotjats, no intentin tornar a casa encara que no vegin flames, perquè el vent canvia, com bufa ara mateix, i canvia de forma molt ràpida i podria ser perillós. Encara hi ha milers de persones desallotjades i també evacuades. Una de les poblacions que està confinada és la Vall d'Uixó. A Catalunya Informació fa uns minuts parlàvem amb el regidor de Medi Ambient, el Marc Seguera, que explicava l'angoixa dels ciutadans, la dificultat de respirar a dins el poble per les cendres que bufen. Ara s'ha girat una mica el vent i això els hi va a favor, i també la tristesa, la desolació de veure un paisatge que en pocs minuts ha canviat totalment.
1: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut doncs gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
0: Un poble que li vol demanar a Pedro Sánchez que ampliï les ajudes justament per poder recuperar tot aquest paisatge, part del qual és un atractiu turístic en tota aquesta zona. El perímetre de l'incendi és ara de 67 quilòmetres. Els bombers han aconseguit que aquesta nit no revifés excessivament, no s'ampliés excessivament el perímetre, però segueixen desallotjats encara 18 municipis i estaran així com a mínim, segons ordenen les autoritats, fins a la mitjanit, per tal de que no només es posi en risc a la població, sinó també per evitar que es dificulti sense voler la feina dels serveis d'emergències.
2: Perfecte, doncs si no hi ha novetats destacades, Coia, tornem a recapitular tota aquesta informació d'aquí mitja hora. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: I ara saltem cap a Madrid. Allà els incendis d'aquesta comunitat, també de la comunitat d'Àvila, allà els equips d'emergència treballen sense descans perquè avui i demà són clau per controlar les flames, ja que dimecres arriba un canvi de temps que ha de dificultar encara més les tasques d'extinció. El foc ja ha arrasat en total més de 75.000 hectàrees en aquests dos territoris. És una superfície més gran que tota l'illa de Menorca. Madrid, Tània Tàpia.
3: Les properes hores són vitals, segons ha dit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que s'ha mostrat relativament optimista davant la possibilitat que puguin avançar cap a l'estabilització del foc. Dimecres, la situació empitjorarà amb un augment de la temperatura. Arriba la quarta onada de calor de l'estiu, més vent i menys humitat.
4: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
3: La xifra d'hectàrees afectades es manté les 50.000 a Àvila, unes 25.000 a Madrid. Els milers d'evacuats no poden tornar encara a casa i el ministre demana respectar aquestes ordres perquè alguns se les estan saltant i això, diu, posa en perill a ells mateixos, però també als equips d'emergència. Només a la comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades. Hi ha més de 3.000 efectius desplegats per intentar controlar el foc que crema des de dijous i a més d'un miler de vehicles terrestres, fluvials i aeris, alguns vinguts de fora d'Espanya, amb el suport de països com Grècia, Turquia o Itàlia. Marlaska ha parlat d'una coordinació perfecta des del primer moment, quan només va fer càrrec de l'operatiu a través de la declaració d'estat d'emergència. També n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, que ha reclamat al PP que deixi d'anar de la mà dels negacionistes en referència a Vox i s'assumi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
5: Ya no es una excepción, es la regla en sí misma. Veranos cada vez más difíciles, destructivos y, por tanto, mortíferos. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, pues evidentemente nos van a juzgar por lo que hagamos ahora.
3: El que s'ha cremat aquest estiu és ja 6 vegades més del que es va cremar l'estiu del 2025 en aquest mateix punt del Met.
2: L'incendi de la Gironda Francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc segueixi expandint encara sense control. A hores d'ara ja ha cremat 40.000 hectàrees, una superfície que equival a 4 vegades la ciutat de París. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat. Emmanuel Macron presideix avui una reunió del seu gabinet de crisi. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
6: Com previst, la nit passada ha estat tranquil·la i no ha evolucionat per ara el perímetre del foc. Estem parlant encara de 42.000 hectàrees

0: áreas afectades, 220.000 persones evacuades que no tornaran a casa seva fins que aquest incendi sigui fixat. Això és el que va anunciar la prefecta ja ahir. Les flames continuen actives, això sí, segueixen treballant-hi 6.000 efectius amb tots els cossos mobilitzats, bombers, exèrcit, policia, voluntaris. Una mobilització que no s'ha d'afluixar perquè va per llarg, com ho diu el colonel dels bombers, David Anotel.
1: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
0: Segons les autoritats, també es parla de 84 bombers que han resultat ferits des de l'inici d'aquestes operacions, i aquest matí el president Emmanuel Macron ha volgut convocar una reunió de crisi per la vessant econòmica i també per parlar de tots els afectats i la seva relació amb les assegurances.
2: Tots aquests incendis han deixat persones fora de casa seva. Això ha obligat a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i també altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen aquests desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar els afectats i ajudar-los a gestionar aquesta crisi. Sapiguem com funciona una miqueta més amb la Montse Poblet.
3: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un incendi es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre. Resol això, professionals i voluntaris com en Jordi Puigneró miren de fer-los parlar per detectar el seu estat d'ànim i quin tipus d'ajut psicològic necessiten.
4: Un cop tens a la gent ubicada, llavors és quan comences a parlar i a escoltar. És el que més ens interessa. Necessites un cafè, vols prendre alguna cosa, vols prendre aigua. En el moment que jo li dono o menjar o aigua o cafè o una infusió, pam, ja entro.
3: En una situació com aquesta són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que només siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
5: Hem d'intentar explicar que és una situació anormal que li provoca reaccions que són normals, i aquestes reaccions les anirem treballant conjuntament durant tota la situació d'emergència. Et diem que ara, el més normal, que durant un temps que t'acosti dormir, que t'acosti menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor o tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
3: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Tractem altres qüestions. La comunitat educativa critica que el Departament d'Educació no assumeixi responsabilitats pel que fa als errors de les proves PISA. Abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui aquesta tarda al Parlament, el sindicat majoritari de l'educació, l'USTEC, lamenta que el govern aposti per anar de bracet de l'OCDE, però alhora no segueixi les seves normes. Són declaracions de la seva portaveu, Yolanda Segura, a Catalunya Ràdio.
7: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals de la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
2: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya s'assuma a aquestes crítiques, nega que l'error pugui tenir res a veure amb les proves de final d'etapa que es van fer coincidint amb aquestes proves PISA.
8: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
2: També ho han qualificat de greu error als partits de l'oposició, demanant al govern que n'assumeixi responsabilitats. El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha acusat el president Salvador Illa de voler ocultar el deteriorament del sistema educatiu.
9: Salvador Illa, el govern de Salvador Illa, ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya. No estem parlant d'un simple error administratiu, ni d'una incidència tècnica. Estem parlant d'un govern que, davant l'evidència del deteriorament del nostre sistema educatiu ha preferit impedir que els catalans coneguin la realitat.
2: I el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, troba inexplicable també aquest error.
10: Em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
2: Ara una altra qüestió que us destacava.

0: Casino Ceretà, la seu històrica de la cita, i han pactat ampliar el certamen a tot el mes d'agost. En total, s'han programat unes 250 activitats i projeccions, entre les quals hi ha 50 estrenes i 12 preestrenes.
1: És que el meu fill...

0: Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, connectant amb l'equip viari per saber quina és la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs avui sense llargues cues, però sí que hi ha hagut molts accidents i l'últim que sabem és que un motorista ha mort aquest migdia en una topada amb un camió a l'N340 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquesta és la víctima número 79 d'aquest any a les carreteres catalanes, 32 de les quals motoristes. Encara s'està fent pas alternatiu aquí a l'N340, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. També complicacions a l'autopista AP7 per dos accidents. L'últim, 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada. Una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident que ha passat abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. A l'autopista del Maresme, la C31, aturats a Badalona, direcció Barcelona, també per un accident. D'altra banda, també a l'àrea de Barcelona, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i tornen els accidents aturats a l'autovia A2 a Bell-lloc d'Urgell, direcció Barcelona, i tallada a Capolat, al Berguedà, la B42-41. Més informació al punt de les dues.
2: El temps.
0: Una crònica d'en Tomàs Molina.
3: Iniciem setmana i ho fem amb temperatures que són normalitzades per l'època de l'any, és a dir, una calor, diguem-ne, que més normal, més habitual pel que seria un mes de juliol. Amb força sol, potser aquesta tarda amb alguna nuvolada, en principi sense precipitacions. Demà la situació serà molt similar, marcada també pel sol, amb algunes nuvolades a la tarda que tornaran a ser presents en punts del Pirineu o del prelitoral, i amb temperatura que ja pujarà una mica respecte a la d'avui, però encara serà força normal per l'època de l'any. Quan esperem el pic de la calor? A finals de setmana, entre divendres i dissabte, serà quan les temperatures arribin al seu màxim, que malgrat tot serà inferior a l'anterior onada de calor. Per tant, doncs, més calor a finals de setmana, però de moment parlem d'unes temperatures normals i d'un temps en conjunt assolellat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Raïmat, el Segrià, arrenca avui la verema més primerenca de la història del celler, perquè la intensa calor que ha fet des del mes de maig ha accelerat la maduració del raïm. Asseguren que han d'adaptar el maneig de les víctimes a les altes temperatures per poder mantenir la quantitat i la qualitat de la producció, i aposten cada vegada més pel vi blanc per satisfer els gustos del mercat. Des de Raïmat ens ho explica l'Estela Bosoms.
4: Fins a mitjans d'octubre, a les 2.000 hectàrees de vinya de Raïmat es colliran 4 milions de quilos de raïm per a vins i 5 milions per a cava. La verema s'ha avançat com mai i, per mitigar els efectes de la calor, han de regar més i deixar més fulles perquè protegeixin el fruit. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
5: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
4: El celler del Segrià nota la baixada global del consum d'alcohol, principalment de vi negre, i per això els darrers anys han augmentat la producció de vi blanc, sobretot de les varietats més fresques. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
6: En aquest sentit, també hem anat introduint noves varietats que són tendència, com ara l'Albariño i el Godello, que estan tenint molt bona entrada en el mercat, i gràcies al creixement d'aquestes varietats ens ha permès amortiguar part d'aquesta caiguda.
4: Segons Joan Esteve, precisament aquesta aposta també els permet fer front a les traves que posa Donald Trump a les exportacions de vi als Estats Units.
6: També amb aquesta tendència d'anar a vins més lleugers, més frescos, sembla que està entrant molt bé, i malgrat les traves que ens estan ficant, doncs està funcionant força bé, amb la qual podem ser optimistes. Malgrat això, no només els aranzels, sinó el canvi del dòlar respecte a l'euro està fent tant o més mal que els propis aranzels.
4: En una dècada, al celler de Raïmat, la producció de vi negre ha caigut del 40 al 20%.
0: Falten 10 minuts per arribar al punt de les dues del migdia. Us expliquem ara que els càmpings s'afegeixen a l'eufòria que hi ha per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. S'han disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc. Girona, Fèlix Martín.
7: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves

0: per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat al Matí de Catalunya Ràdio el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
1: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
0: L'eclipsi total de sol del 12 d'agost també ha disparat les reserves hoteleres a les zones de visibilitat òptima. Tot i l'augment de preus, els allotjaments estan plens.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Comencen les obres per recuperar la cripta de l'església de Sant Agustí de Tarragona. És un espai patrimonial que ha estat ocult durant més d'un segle. L'objectiu és que a llarg termini l'espai sigui visitable. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Avui comencen les obres de restauració d'un espai que porta més de 100 anys tancat i que va ser construït pels jesuïtes a partir del segle XVI. Són treballs que duraran 3 setmanes i en què treballaran tant arqueòlegs com també antropòlegs. Roser Martín, responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arcabisbat de Tarragona.
5: Extreure tot aquest rebliment sota control arqueològic. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. També es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades.
4: Es calcula que en aquest espai hi ha les restes de 21 persones. Amb exactitud no se sap qui són ni d'on provenen, però sí que s'entenen indicis. Ignasi Durany, rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí.
6: Un dels objectius també és acabar aquesta intervenció, un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, llavors, els buscarem un lloc per fer, dins de la mateixa cripta, una sepultura que sigui digna.
4: La cripta té 10 metres de llargada per uns 4 d'amplada i una alçada de 3,25. La recuperació de la cripta la impulsa la parròquia de Sant Francesc i també l'agrupació d'associacions de la Setmana Santa. El temple, de fet, n'és la seu i a l'interior es conserven els passos processionals. Al segle XVIII, amb l'expulsió dels jesuïtes de l'estat espanyol, l'església va passar les hores a mans dels agustins.
3: El fenomen del murdoco, el passatemps que barreja la lògica del sudoku amb la intriga del cluedo, arriba al mercat en català encapçalant les llistes de vendes de no ficció. Segons l'editora de columna, Glòria Gasch, l'èxit d'aquestes resolucions de crims en paper s'explica en bona part per la necessitat de desconnexió digital.
7: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
3: Creat pel periodista canadenc Manuel Garant, creador del passatemps al Financial Times, el format ja ha venut més de 240.000 exemplars en castellà i triomfa internacionalment a una trentena de països, sobretot al Regne Unit i als Estats Units.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Esports.
3: Fins al punt de les dues amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
8: Bon dia. Victòria històrica ahir de Tadej Pogačar a la 113a edició del Tour de França. L'eslové, amb només 27 anys, passa a formar part del Club dels Ciclistes amb 5 victòries a la Volta Francesa, integrat també per Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. En finalitzar l'última etapa, el ciclista de l'equip dels Emirats Àrabs va voler desitjar una recuperació ràpida al danès de l'equip Visma, Jonas Vingegaard, que, recordem, va trencar-se la clavícula en caure a la 15a etapa.
9: It's a magnificent podium.
10: És un podi magnífic. Campions increïbles contra els quals he lluitat en aquest Tour. Llàstima de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, entre molts d'altres. Desitjo que es recuperin ràpid i pugui tornar a lluitar contra ells l'any que ve.
9: Quick recovery that we next year we can fight again.
8: Completen el podi de la general Remco Evenepoel segon i el mexicà Isaac del Toro tercer. Del Toro també ha estat el millor ciclista jove del Tour i l'equatorià Richard Carapaz el ciclista més combatiu.
2: 3CAT Info.
8: El Barça masculí de futbol vola cap a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Els blaugranes s'instal·laran a St. George's

0: Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. El club blaugrana ha fet pública la llista de convocats per Hansi Flick, on cal destacar la presència de Marc-André Ter Stegen, encara pendent de tancar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També viatja amb el grup Frenkie de Jong, malgrat la seva lesió de llarga durada al lligament lateral intern del genoll dret. El Barça viatja amb 17 jugadors del filial i del juvenil i 13 del primer equip. Encara no s'uneixen a l'equip els mundialistes de la selecció espanyola, que reincorporaran el 12 d'agost. Un dia abans tornaran Koundé i Gordon. El brasiler Rafinha s'ha d'unir al grup durant aquesta setmana. També marxa avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la Championship, la segona divisió anglesa. Dimecres s'enfrontarà al Burnley, club que també és propietat d'Alan Pace, i dissabte al Middlesbrough. Seguim en futbol perquè avui inicia la pretemporada el Barça femení. Ho fa amb totes les jugadores del primer equip disponibles, però amb Aitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi serà Martina Fernández, últim fitxatge blaugrana anunciat ahir. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora, de 21 anys, que ha firmat fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa Renee Van Asten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carla Julià, que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat fa uns minuts la contractació de l'alè pivot Tosin Ewoma fins al 30 de juny del 2028. El britànic, de 25 anys i 2,03 metres d'alçada, és el nou fitxatge del nou projecte de Sekulic. Arriba, el nou, volíem dir, arriba per reforçar el joc interior del conjunt català després que Torni Kechengelia hagi marxat al Dubai de Xavi Pascual. El Kitsanas Manresa ha anunciat també un altre fitxatge, és el de l'escorta nord-americà Colby Jones, que arriba al club del Bages provinent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Jones, de 24 anys i 1,98 m d'alçada, és el nou fitxatge dels manresans aquest estiu. I Toni Bou segueix intractable al Mundial de Trial. El pilot de Piera es va imposar aquest cap de setmana al Gran Premi de la Gran Bretanya i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Montesa és més líder, amb 320 punts a la general i 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. Bou es mostrava satisfet ahir en fer balanç del cap de setmana.
2: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que hem evitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
0: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial i la pròxima prova, el Gran Premi de França, serà l'últim cap de setmana d'agost.
1: 3CAT Info.
0: L'atletisme català tanca el campionat d'Espanya, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb 8 medalles d'or i un total de 19 medalls. Un dels ors el va aconseguir l'atleta de Sant Cugat, Jael Sakura Bastué, a la prova dels 200 metres llisos. Victòria també del barceloní Oriol Sánchez en els 200 metres, de Marina Martínez en els 1.500 metres i de Martí Sisè en el salt d'alçada. El Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, primera victòria de la temporada del pilot britànic de McLaren, Lando Norris, vigent campió mundial. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià, amb aquesta tercera plaça, marxa de vacances amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton en la classificació del Mundial. Hamilton va pagar ahir la mala estratègia de Ferrari i també les sancions que li van imposar a la classificació i a la cursa.
1: 3CAT Info.
0: I un últim apunt, l'Associació de Jugadors de Futbol Sala ha triat el jugador del Barça, Pitu, com a millor jugador de la temporada i millor pivot. 5 blaugranes més han estat escollits millors jugadors en la seva posició.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Estiu endimoniat pel foc al sud d'Europa. Continuen cremant milers d'hectàrees a la Vall d'Uixó, al País Valencià, a Madrid, Ávila i Toledo, i també a França. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
3: El risc d'incendi a tot el sud d'Europa és

0: Molt alt. De fet, en els últims 4 anys, els grans incendis han crescut un 57% al continent. A Catalunya hi ha ara mateix 84 municipis en perill extrem d'incendi, però el que ara amoïna i molt és el foc que encara crema descontrolat a la Vall d'Uixó, al País Valencià, on ja s'han cremat 7.000 hectàrees, Marta Prat.
1: Els bombers treballen amb 30 mitjans aeris de la Generalitat i de l'Estat i també amb ajuda de l'Aragó, Catalunya i les Illes Balears. Les previsions meteorològiques auguren una millora que podria ajudar els bombers a delimitar el foc.
0: Anem cap a la Vall d'Uixó. Coia Ballester, bon dia.
2: Bon dia. Aquí, sobretot, s'és optimista per la humitat relativa. Per això, avui s'han destinat en aquest incendi 30 mitjans aeris. El president del govern espanyol ha demanat des d'aquí, des de la Vall d'Uixó, un pacte d'estat. Aquí, al poble, el fum tapa tot el paisatge i costa respirar, com explica 3CAT Info, el regidor de Medi Ambient.
3: Evitant, dins de lo possible, que la gent vagi per la via pública, tancant les portes i finestres de casa per evitar que aquesta cendra, al final, acabi entrant dins dels habitatges, no? Perquè, al final, la cendra, suspensió i estem respirant tot este aire.
2: Encara hi ha 18 pobles evacuats i més de 60.000 veïns confinats.
0: I els focs que cremen a Madrid, Ávila i Toledo les properes hores són vitals per intentar controlar les flames. Dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció d'uns focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees.
1: I els milers d'evacuats encara no poden tornar a casa. Només a la Comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades.
0: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, i s'acaba d'ordenar també el desallotjament d'un nou municipi. Són més de 3.000 efectius els que treballen a contrarrellotge per aprofitar la finestra d'oportunitat que ofereixen les properes hores. La bona notícia és que la superfície calcinada no creix tan ràpid en les darreres hores, però dimecres arriba la quarta onada de calor de l'estiu i això ho empitjora tot. El que ha cremat supera ja la superfície de tota l'illa de Menorca i les autoritats demanen seguir les ordres i no tornar a casa si no se'ls permet. Avui el que segur és que no podran fer-ho. Gran de Marles, camins de l'interior.
5: Hay que ser positivos, es decir, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
0: I aquí a Catalunya, crítiques de la comunitat educativa al departament pel fracàs de les proves PISA. La consellera Esther Niubó compareix aquesta tarda al Parlament per explicar per què s'ha fet malament la mostra d'alumnes que ha deixat fora de les proves un 23% dels nois i noies seleccionats.
1: Les crítiques de mestres i professors i també dels sindicats de l'educació apunten cap al departament, a qui li demanen que assumeixi les seves responsabilitats.
6: El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
7: Això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: Malestar a Mallorca per l'actuació ahir de la policia que va carregar contra els manifestants a Palma que protestaven contra el turisme massiu. El delegat del govern espanyol a les Balears demana explicacions al cap de la policia de l'illa per una actuació que va provocar una quinzena de ferits entre els manifestants.
1: La policia va tancar el recinte on s'havia de llegir el manifest abans que arribés la manifestació i quan la gent reclamava entrar-hi haurien començat les càrregues policials impedint un dret fonamental com és el de la manifestació. Segons assegurat al Matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de la plataforma convocant, Dani Comas.
8: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: I en temps de cultura, els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida o la Pegatina són alguns dels noms que es podran veure en els més de 100 concerts que es faran a Barcelona per les festes de la Mercè. I quan faltin 20 minuts per les 3, anirem cap als esports amb la pretemporada del Barça.
9: Doncs sí,
0: Ernest Macià.
9: Està a punt d'arribar, acaba d'aterrar a Anglaterra. Comença avui una pretemporada. De fet, la gent que segueix el Barça ja va viure el partit o va sentir parlar de l'Europa-Barça, un partit a porta tancada que es va disputar aquest cap de setmana, però ara sí, comença de veritat la pretemporada, perquè fa 8 dies que es va acabar el Mundial.
0: I el trànsit, Mariluz García, com se circula a aquesta hora?
10: Doncs amb complicacions a la P7 per dos accidents i a 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada, una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident d'abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. I destaquem també l'N340, amb retencions a Santa Margarida i als Monjos, a l'Alt Penedès, per un accident mortal entre un camió i un motorista.
0: I ara el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Tomàs Molina, hem passat una nit una miqueta més agradable. Les properes, què tal?
12: Doncs també estaran, almenys la propera, la següent, i fins i tot la següent, seran relativament normals per l'època de l'any, i és a finals de setmana quan tornen a pujar les temperatures, però també augmentarà la inestabilitat, i això vol dir que aquest pic de calor que tindrem entre divendres i dissabte no serà o no hauria de ser igual com l'anterior, perquè en aquest cas hi haurà doncs, més moviment meteorològic i probablement les temperatures no siguin tan altes. Però de moment, avui i demà, tenim temps normal per l'època d'any. Avui i demà són dies de juliol. Un dia de juliol en què la màxima, com a molt, arribarà fins als 35, 36, potser algun 37, allà on faci més calor, però amb la major part de Catalunya estaran entre els 30 i els 33, 34 graus. És a dir, temperatures normals per mes de juliol. Avui i demà, i ja ho diem, a partir de dimecres, la cosa va cap amunt, però jo crec que no serà tant com l'altra vegada.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. Els bombers confien que les condicions meteorològiques ajudin avui a frenar-ne l'avanç, tot i que el vent pot complicar encara les tasques d'extinció a partir del migdia. El foc manté evacuades unes 16.000 persones i confinades, atenció, prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó estem amb la Colla Ballester i el Xavi Espel. Colla, bon dia.
2: Bon dia. Uns 30 mitjans aeris, inclòs un hidroavió de Catalunya, reforcen l'operatiu avui, aprofitant que les condicions meteorològiques són més favorables, sobretot per la humitat, no tant pel vent. Fins i tot el que han fet és tancar el port de Sagunt per facilitar les càrregues dels avions. El fum, que ho emboirina tot, es veu clarament a més de 50 quilòmetres de la Vall d'Uixó, on avui ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant un pacte d'estat per anar per davant dels incendis, és a dir, per prevenir i no només centrar-se com a país a apagar els focs.
13: Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a estar también en la recuperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
2: Entre els més de 64.000 confinats que citaves hi ha els veïns de la Vall d'Uixó, on va començar aquest incendi. Aquí es demana fer servir mascareta i més enllà del dia a dia i de què costi o no respirar, el foc deixa per sempre un paisatge desolador, com explicava a 3CAT Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
14: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut doncs, gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
2: El govern comença a mesurar la qualitat tant de l'aire com de l'aigua i el president de la Generalitat Valenciana insta a reobrir el debat sobre les penes als piròmans si és que en aquest cas s'acaba confirmant la sospita que així ha estat l'inici del foc.
0: Gràcies, Colla. Tot això a la Vall d'Uixó, però és que els incendis a Madrid i Àvila continuen fora de control. Però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid les flames. Unes flames que han arrasat ja 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, per exemple, i és vital controlar els focs abans de dimecres, perquè hi haurà un canvi de temps que pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats encara no podran tornar a casa seva. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia, és el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització perquè el temps no hi ajuda.
5: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
4: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
5: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
4: Les hectàrees cremades continuen entorn a les 50.000 a Àvila i pugen a més de 30.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba, per cert, d'ordenar el desallotjament d'un altre municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 55.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
15: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
4: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
0: Tània, i mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona.
4: Sí, diu que Sánchez fa anys que en parla i creu que no hi veu l'urgència.
16: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
4: I ha minimitzat que sigui el canvi climàtic, diu, el que causi els focs, perquè la majoria dels incendis, diu la presidenta madrilenya, són per la mà de l'home i perquè es posen traves, diu, els pagesos a mantenir els boscos nets. Ayuso, però, ha confirmat que assistirà dimecres a una reunió telemàtica que ha convocat el ministre de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi dels focs.
0: I us ho dèiem en començar, tots els països del sud d'Europa estan amb aquesta alerta per incendis. I l'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es continua expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones que no podran tornar a casa fins que el foc estigui estabilitzat. Tot i que les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, les autoritats de moment descarten cap evacuació massiva de la ciutat. Enviada especial a Marxa Prima. Laura Bertran, bon dia.
17: Bon dia. Com previst, la situació és estable degut a que aquests dies tenim una parèntesi a nivell meteorològic amb temperatures que no pugen molt i una humitat una mica més alta. Actualment segueixen aquestes 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones que són evacuades i que no podran tornar a casa seva fins que el foc sigui fixat. No és el cas, encara és actiu i segueixen treballant uns 6.000 efectius de tots els cossos inclosos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Sentim el colonel dels bombers, David Anotel.
18: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
17: Segons el darrer balanç que ens han facilitat les autoritats, es parlen d'unes 250 cases destruïdes i 84 bombers ferits.
0: Doncs tots aquests incendis forestals amb milers de persones evacuades de casa seva obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquesta mena. Montse Poblet.
19: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
20: Lo més normal que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estiguis preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
19: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
0: I ara ens mirem al risc d'incendi a Catalunya. Perquè de moment ha millorat aquest risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques que estan en perill extrem.

0: A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt, Miquel Jarque.
1: En les comarques on caldrà estar més atent són les de la zona del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell Marmellà han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació aquest matí dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en aquesta extinció d'aquest incendi.
0: Aquests grans incendis han crescut un 57% a Europa en els últims 4 anys, segons els càlculs que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar més de 2 milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia, Cèlia Cernadas.
2: I el 2026 el fenomen va a pitjor. Espanya i Portugal són els països on han crescut més els focs aquest any. De fet, el mapa que difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, aquests dos països, apareixen representats amb el color vermell més intens. A Espanya l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal els focs, els grans incendis han crescut un 250%. Els segueixen França i Hongria. L'OMS alerta de l'impacte en la salut física que tenen aquests grans focs i no només als llocs directament afectats. El fum viatja a llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i malalts crònics.
0: I ara ens ocupem de les proves PISA. Poca estona abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA, la comunitat educativa demana que el departament n'assumeixi les responsabilitats. Directors de centres i sindicats consideren que fins ara el departament només ha tirat pilotes fora. Cristian Roldán.
3: Sí, per situar-nos, l'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels catalans amb els dels anys anteriors i també amb el dels altres països. Per tot plegat, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, nega que la confusió estigui relacionada amb la coincidència entre les proves de final d'etapa i les PISA, tal com havia apuntat el Departament d'Educació.
4: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE, en el seu informe, ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és, com a mínim, lleig.
3: Des del sindicat majoritari del món de l'educació, l'USTEC van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat per part d'Educació. Yolanda Segura, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
3: La consellera Niubó, com deies, Natàlia, compareix al Parlament cap a les 3 de la tarda.
0: Doncs de viatge oficial al Vietnam, el president, Salvador Illa, ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per l'error de les proves PISA, sinó que el que cal és aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Niubó, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
6: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres, que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
7: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
6: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
0: Doncs els partits de l'oposició demanen al govern que s'assumeixi responsabilitats polítiques per aquest error. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Illa no hagi cessat encara la consellera Niubó.
8: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensible

0: Principalment, el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas Pisa la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
1: Una pausa per la publicitat i quan tornem anem cap a Mallorca.
2: Catalunya migdia.
3: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya migdia.
1: Passen 21 minuts de les dues. Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al Partit Socialista perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
5: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
6: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
5: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
7: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
5: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
8: Qui ha de donar s'informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteix, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
5: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
1: Un dels motius pels quals ahir a Mallorca es manifestava tota aquesta gent és per l'alt preu que té l'habitatge. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris, Jordi Corbalan.
9: És el decret, recordem-ho, que hauria de prorrogar 2 anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Entre d'altres mesures, fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar, diuen, un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun, exigeix celeritat.
10: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
9: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
0: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
9: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També ha promès mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets de tots aquests compromisos. Anem cap a Montblanc, Manel Sastre.
11: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, al Segrià i a l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
12: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills, amb més vehicles, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
11: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
13: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
11: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Els pagesos decidiran en assemblea si tot plegat és suficient per desconvocar les mobilitzacions previstes.
1: A Raimat, al Segrià, la calor ha accelerat la maduració del raïm i la verema s'ha avançat més que mai. Asseguren que el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar per poder mantenir la qualitat i la quantitat de la producció. El celler aposta cada vegada més pel vi blanc per adaptar-se a les demandes del mercat. Lleida, Estela Bussoms.
14: Des de sempre, Raimat ha estat al mapa per ser una de les zones d'Europa on la verema comença més aviat. Aquest any, però, marca el rècord en 109 anys d'història. Per mitigar els efectes de la calor, el celler reforça el rec i deixa més fulles als ceps per protegir el raïm. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
15: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
14: Raimat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol i per això en l'última dècada n'han baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director de Raimat, Joan Esteve.
16: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
14: Aquests vins també són els preferits als Estats Units i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
1: I a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Segur que tindreu oportunitat de veure'n les imatges. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
17: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria el suposat efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
18: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
17: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
1: Un minut i seran dos quarts. Ara ens mirem al món. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota dels 90 dòlars al barril de Brent. Jordi Baró.
9: Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaei, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
19: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
20: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels 90 dòlars al barril de Brent.
1: I polèmica alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Anem fins a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
21: Bon dia. Aquest matí, el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés, hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva, tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu, se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hosemann, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
22: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos. I sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
21: En el cas d'Abdul Balu, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'estat islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
1: I tornant a Catalunya, el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies, tornen a circular per la zona afectada. Jordi Canal.
19: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
23: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí i en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
19: Paneque ha negat que el país s'enfonsi malgrat la coincidència d'aquest esvoranc, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants. I ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes com es fa ara.
1: Ja fa setmanes que expliquem que pràcticament no hi ha allotjament en els llocs del país on es veurà millor l'eclipsi del 12 d'agost. I el que queda s'ha disparat de preu. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Des de Girona, Fèlix Martín.
24: Sí, exacte. El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers, ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
25: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
24: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan falta només 16 dies i exactament unes 6 hores per aquest fenomen.
1: 2:45, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Catalunya migdia.
5: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell.
1: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i la Pegatina són els grans reclams musicals de la Mercè d'aquest any.

0: s'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Varelia o Vareda.
1: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
2: Neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important, que han estat teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat.
1: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies. Les destaca Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
3: La Barcelona Flamenca amb la direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces, que està a Nou Barris, amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert de veneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
1: I entre els plats forts d'aquest any, també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, al·lèrgiques al polen o esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.
0: I després de la música, ens mirem les sèries.
4: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
0: Así es. Disney Plus estrena avui Furious, la història d'un agent de l'FBI obsessionada a capturar una assassina metòdica i camaleònica. És una de les sèries destacades que s'afegeixen a les plataformes de streaming aquests últims dies de juliol. Montse Mas.
5: Es tracta d'un duel psicològic, una autèntica cacera personal protagonitzada per Emmy Rossum, en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie arriba avui amb 3 episodis de cop. Més novetats, la sèrie danesa de suspens El Uniforme, demà a Filmin, que aborda la crisi política i les escletxes policials arran d'un tiroteig mortal provocat per un cadet. I per als seguidors de l'humor gamberro, Presidente Curtis, avui HBO Max, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty centrat en la gestió de crisis paranormals des de la Casa Blanca.
0: I entre les pel·lícules que s'incorporen aquesta setmana a les plataformes, ressalta un film d'autor, Mektub Mi Amor, Canto 1.
5: La cinta del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per La vida d'Adele, arriba divendres a Filmin i és un retrat ple de sensibilitat sobre la joventut i el desig, ambientat al sud de França l'estiu del 1994. La seva entrada coincideix amb la celebració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, envoltada de controvèrsia, per cert, per una escena de sexe explícit no simulat. I per als amants de l'atenció, Prime Video incorpora dimecres La boca del Diablo, una pel·lícula de supervivència sota l'aigua sobre un grup d'amics atrapats en unes coves a Tailàndia on viu un depredador famolenc.
0: El Murdoku, el passatemps que combina la lògica del Sudoku amb la intriga del Cluedo, arrasa aquest estiu a les llibreries. Els més de 240.000 exemplars ja venuts de l'edició en castellà se li suma ara el llançament en català, que en poques setmanes també és el top vendes de no ficció. Com es pot entendre aquest èxit, Adrià Clotet?
6: Doncs perquè és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. Però sobretot tot perquè en temps i per connexió ajuda a desconnectar mentalment. Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
7: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
6: I està d'acord la Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Murdocus que es va fer a principis de mes a Barcelona. I destaca que el Murdoku requereix molta paciència.
8: D'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. 15 minuts, mitja hora, si és necessari.
6: L'autor és el canadenc Manuel Garan, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times.
9: Catalunya migdia.
0: I ara obrim la pàgina esportiva perquè 8 dies després del Mundial avui s'activen les pretemporades dels equips amb els primers estajos de pretemporada. Ernest Macià.
10: Doncs sí, Natàlia, la pretemporada del Barça s'enlaira i se'n va a Anglaterra, l'Espanyol fan les maletes també i el Barça femení que arrenca de zero.

0: Avui, 27 de juliol, comença l'estàs de pretemporada del Barça a l'estranger, a Anglaterra. Aquest any l'equip ha volat o està volant, està a punt d'aterrar a Anglaterra amb novetats, com per exemple la d'Adeyemi. També molts jugadors del filial, 13 jugadors al primer equip, i ens escolta ja des d'Anglaterra, acabat d'aterrar una mica abans que l'equip, el Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, el Barça és a pocs minuts ja d'aterrar a Birmingham, Anglaterra, per fer aquest estatge de pretemporada. En la llista de convocats de Hansi Flick, sobretot dues novetats, a banda de Karim Adeyemi, com deies, l'únic fitxatge de moment del Barça que s'incorpora en aquesta gira. Dues novetats que passen. Primer, pel capità Marc-André Ter Stegen, que és a l'espera de resoldre els serrells de l'operació que el separa de l'Ajax d'Amsterdam, una operació en forma de cessió que està ja en la recta final i hi ha confiança en totes dues parts, que s'acabarà resolent en els propers dies. Això sí, de moment, mentrestant, Marc-André Ter Stegen amb la resta dels seus companys. I també Frenkie de Jong, futbolista lesionat amb aquesta lesió al genoll i aquestes discrepàncies entre de Jong i el club sobre la manera de procedir a l'hora de tractar aquesta lesió. El Barça apostava més pel quiròfan. El jugador ha preferit un tractament conservador en qualsevol cas. Mentre l'equip estigui aquí a Anglaterra, de Jong serà amb la resta dels seus companys i amb els recuperadors del club intentant recuperar-se d'aquesta lesió al genoll.
0: Ramon, explica'ns una miqueta, fes-nos una parada de com anirà aquest estatge i d'entrada respon-me la pregunta que segurament ja n'heu parlat al tot cost alguns dies perquè ho he sentit de refiló, però per què aquest any Birmingham? Per què aquí al mig d'Anglaterra?
1: Bé, a veure, hi ha diguem-ne, molts elements per respondre't aquesta pregunta. D'un costat, i en primer lloc hem d'entendre que aquest any no hi ha gira d'estiu, perquè bàsicament és any de Mundial i tens poc cartell, els teus futbolistes més importants doncs no poden ser a la gira i, per tant, l'ingrés es redueix i no interessa tant. Segon, per què Birmingham? Doncs perquè Hansi Flick volia una setmana de treball intensiu, dedicat i focalitzat només en el rendiment de l'equip. Hi havia diverses propostes, una d'elles que era la voluntat del tècnic, era Alemanya, però el Barça va acabar apostant finalment per Birmingham, per Anglaterra, perquè aquí és on hi ha la seu de la Federació Anglesa de Futbol, unes instal·lacions magnífiques. De fet, el Barça coincidirà, per exemple, amb el València, que també s'està en aquestes instal·lacions, i és un escenari fantàstic perquè l'equip pugui dedicar-se al treball individual, al treball col·lectiu i, sobretot, també a fer dinàmiques de grup.
0: I, com deies, hi haurà un partit que, a més, ho dic ja per la gent que ens està escoltant, que serà aquesta mateixa setmana i que el farem, ja podem dir que el farem per antena, Catalunya Ràdio, eh?
1: Divendres contra el Birmingham, sí senyor, 8:45 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio, en el primer amistós oficial del Barça de Flick d'aquesta pretemporada, perquè és veritat que hi va haver un partit contra l'Europa, que el Barça va guanyar 4-1, però des del club diguem-ne que s'ha tractat aquest partit sempre com si fos una sessió més d'entrenament, va ser un partit a porta tancada, i de fet aquí a Anglaterra jugaran també un altre partit a porta tancada, a partit amistós, que el club tractarà com una sessió d'entrenament més, que serà contra el Preston North End.
0: Molt bé. Deixem que pregunti d'aquests 17 jugadors joves que s'emporta el Barça. Clar, la majoria, i cada any passa, doncs, que a la que tornen els internacionals, doncs, evidentment, la realitat s'acaba imposant, però de tant en tant sí que n'hi ha algun que fa el pas i es pot quedar al primer equip. Ahir sentia l'Àlex Delmas parlant de l'Àlex González, però, vaja, entre aquests 17 jugadors segurament pot haver-hi, no?, alguna sorpresa de cara, sobretot, a allargar una miqueta més l'estada amb el primer equip.
1: Sí, n'hi ha molts, sobretot, per exemple, la línia defensiva Xavi Espart, que és un futbolista que agrada molt a Hansi Flick, que pot actuar tant de lateral dret com de mig centre, sobretot és migcampista, però ja li diuen el Kimmich de la Masia per aquesta polivalència. Jofre Torrents, que és un lateral esquerre assenyalat i que ha d'acompanyar Valdi Cancelo quan aquest arribi i es concreti el seu fitxatge. Al mig del camp, Brian Fariñas és l'escollit, s'ha frenat la seva sortida al Girona per, diguem-ne, suplir l'absència de Frenkie de Jong, tot i que Tommy Marquès és un futbolista també en dinàmica del primer equip. I a dalt, doncs home, hi ha diversos noms. Ebrima Tunkara, que és un dels jugadors assenyalats en vermell a la llista del futbol del planter. També Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre egipci en edat juvenil, que va arribar a mitja temporada passada i que ha participat a la Copa del Món amb la selecció d'Egipte.
0: Molt bé, doncs Ramon, t'escoltarem aquesta tarda al Tot Costa, l'aterratge d'aquest Barça de futbol en terres angleses i, evidentment, amb l'última hora de l'equip. Moltíssimes gràcies. Amb el Ramon Salmurri,

I ara, evidentment, l'Espanyol, que és l'altre equip que talaca, més a més, amb Anglaterra i que segurament no serà fins demà, però demà començarem a parlar d'aquest equip de Manolo González, que jugarà dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. El Barça en juga un a porta oberta.

0: La futbolista veu l'equip cada vegada més llest.
1: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: Moscardo també ha parlat de les expectatives per la nova temporada i ha parlat d'Europa.
1: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y, claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y, claro, podemos soñar con algo en Europa y...
0: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa. I l'Espanyol, com deies, Ernest, marxarà demà matí cap a Anglaterra i ja demà mateix, a la tarda, s'entrenarà a la ciutat esportiva del Barley. Els de Manolo González ja han disputat 3 partits amistosos aquesta pretemporada, victòries contra l'Olot per 0-3 i el Pau per 4-0 i l'empat a 1 contra el Sabadell. Dimecres jugarà l'Espanyol contra el Barley a Turf Moor i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough, 2 equips de la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquest segon amistós, l'equip ja tornarà amb avió cap a Barcelona.
2: Avui el Barça a Anglaterra, demà l'Espanyol i en futbol femení. Avui el Barça 2026-2027, ja podem dir que està en marxa. Aquest matí ha començat la pretemporada i demà comencen els entrenaments. Josep Gaia.
3: Sí, des de 8:45 del matí les jugadores blaugrana han realitzat les proves físiques i mèdiques per donar el tret de sortida a la pretemporada. Demà a les 9, primer entrenament de l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper. Pere Romeu afrontarà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant del Barça amb moltes baixes importants, ja que després d'aconseguir-ho tot la temporada passada, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Parayuelo i Ona Valle no continuen al club. El tècnic blaugrana ha citat totes les jugadores del primer equip i 5 jugadores del filial, Julia Torres, Charlotte Ullander, Noa Jiménez, Rosalia i Liv Pennock. A més, s'hi han sumat les 3 noves incorporacions, la portera Taylor McKemy i les centrals Renee Van Asten i Martina Fernández, que torna al Barça un any i mig després procedent de l'Everton. Després que el club blaugrana exercís l'opció de recompra de la jugadora de 21 anys i quedarà vinculada al club per les properes 3 temporades. Aitana Bonmatí començarà a entrenar-se al marge de l'equip a causa de les molèsties que arrossega de la seva fractura al peroné del passat mes de novembre i del qual va estar 5 mesos de baixa. Així ho explicava en una entrevista al seu campus a Sant Pere de Ribes.
4: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no?
3: A hores d'ara, les blaugranes ja tenen el primer amistós confirmat per aquesta pretemporada. Serà el 12 d'agost contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
2: El Madrid, mentrestant, està a prop de tancar un nou fitxatge galàctic. És Yann Diomandé, un extrem del Leipzig alemany que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també havia estat interessat, ha dit que descarta incorporar-lo per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i també, doncs, les exigències de salari per part del jugador.
0: Ha estat molt contundent l'equip francès en aquest comunicat a Sky Sports, explicant que les quantitats que demanaven el club i el jugador eren per ells desproporcionades. A més, també han afirmat que es neguen a participar en jocs per inflar el preu dels jugadors i en maniobres dels representants. Obrint la carpeta del Real Madrid, Fabrizio Romano ja dona per fet aquest fitxatge de Diomandé pel conjunt blanc. La xifra que pagarien al Leipzig seria superior als 100 milions d'euros i el jugador signaria fins al 2031. Liburià s'assumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
2: I si parlem de sortides, un nom que està sonant és el de Vinícius Júnior. El brasiler entra al seu últim any de contracte i a Anglaterra, atenció, el vinculen amb l'Arsenal.
0: Sky Sports informa que aquesta setmana el Madrid parlarà amb els representants de Vinícius sobre el seu futur, amb l'Arsenal molt pendent. Segons el Telegraph, el conjunt de Londres està preparat per oferir al brasiler el contracte més gros de la història del club. A Madrid informen que Vinícius demana al club blanc un sou net d'uns 30 milions d'euros anuals, que és un sou similar al d'Mbappé, i el club no està disposat a assumir-lo.
2: Queden 10 minuts per les 3, parlem del Tour.
5: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: I és que l'eslovè Tadej Pogačar va guanyar el Tour de França i no només això està fent època en el sentit més ample del terme. I Pogačar ja pot parlar de tu a tu. Eddy Merckx va guanyar el seu cinquè Tour. Iguala a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Jacques Anquetil, a Bernard Hinault. Són cinc Tours que es diu ràpid, però hi ha una diferència respecte a aquests noms i és que ho ha aconseguit més jove que ells. Ha aconseguit, doncs, guanyar el seu cinquè Tour quan podem dir que amb prou feines té 27 anys i això ho ha viscut l'Isaac Vilalta amb tota l'excepcionalitat del terme. Isaac.
1: Tadej Pogačar ha guanyat el seu cinquè Tour amb una superioritat absoluta, 6 minuts i mig al segon classificat, Remco Evenepoel, i més de 9 al tercer, el seu company d'equip, Isaac Del Toro. I atenció, si mirem de cara al futur, Pogačar, evidentment que pot fer història. N'ha guanyat 5, té 27 anys. Miguel Indurain va guanyar el seu primer dels 5 Tours amb 27. És a dir, que la carrera de Tadej Pogačar encara és molt llarga i si pot, si vol, pot arribar a superar els 5 d'Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Ahir a París, just després de guanyar, es manifestava així.
2: Every victory is really special and...
3: Cada victòria és molt especial. I bé, són 7 Tours ja i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
2: Unbelievable also for me.
1: Pogačar fins i tot ha esquivat una passa de gastroenteritis que ha afectat alguns dels seus companys aquesta última setmana del Tour. El director de l'equip, el director esportiu Josean Fernández Machín, ens reconeixia a Catalunya Ràdio l'emoció per haver aconseguit la primera i la tercera posició del podi final.
4: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y... Y del espíritu, sobre todo, equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto. Pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
1: Si parlem de grans voltes, Pogačar ja té 5 Tours, un Giro, però encara li falta la Vuelta a Espanya.
0: Molt bé, Isaac. I en clau catalana, aquest ha sigut un Tour important per dos ciclistes d'aquí, dos directius esportius també d'aquí i un irlandès que viu al Pirineu, no?
1: Els dos ciclistes catalans que han participat en aquest Tour de França, Abel Balderston i Joel Nicolau, han completat una bona actuació, patint a la segona setmana, però refent-se a la tercera i formant part, al llarg de tota la prova, de diferents fugues. Pel que fa als directors, Àlex Sanz, director del Q36.5, acaba el top 10 amb la novena posició de Tom Pidcock. I atenció, Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, acaba la cinquena posició amb el francès Lenny Martinez.
5: L'objectiu era entrar aquí al top 10, però bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell. Ja et dic, personalment jo penso que estem contents l'equip. Esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però bueno, hem vist el Lenny de les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i res, disfruteu.
1: Cal destacar també la presència d'Àlex Molinar, neerlandès, d'Olot, de la Garrotxa, on ha viscut pràcticament tota la seva vida, que va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya, però que per culpa d'una caiguda va haver d'abandonar aquest Tour de França.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, el Barça continua fent feina. 9 arribades, 8 sortides. La renovació és total. Avui l'arribada d'un jugador desconegut per una majoria de gent, però que vaja, ja sona des de divendres. Ho vam dir al Tot Costa, un altre jugador que té experiència, encara que poca, a l'NBA. I sobretot, de cognom bastant impronunciable, no?
7: Tosan Ewamo.
0: Ewamo.
7: Un aler pivot que vindria a substituir Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai amb Xavi Pascual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Els seus partits a l'NBA es distribueixen en 28 a Brooklyn, on ha conegut Jordi Fernández, 13 a Detroit, 5 a Nova York i 4 a Memphis. És un jugador que va començar el futbol, però que als 14 anys es va passar al bàsquet veient que el físic li marcava el camí.
0: I el que marca el camí al Manresa, el Quitzenàs Manresa, és el nom d'un jugador que aquest sí té una mica més de prestigi o és més conegut que els fitxatges anteriors que havia fet l'equip del Bages, com és Colby Jones.
7: Una escorta de 24 anys, 1,98 metres, amb experiència a l'NBA, que encara no ha jugat en cap equip europeu, això sí. Jones havia començat a seguir el Manresa a Instagram des de feia una setmana i era qüestió de dies que s'oficialitzés. els dies que el jugador amb el contracte a les mans ha esperat una oferta de l'NBA o l'Eurolliga sense sort. Manresa, per tant, serà la seva nova casa.
0: I acabem dient que Mario Zonja finalment troba equip a l'NBA i se'n va a Cleveland Cavaliers.
7: Sí, el jugador, per tant, ja té coartada per sortir del Madrid. Ha trobat un contracte a la millor lliga del món a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
8: Catalunya migdia.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Queden 3 minuts per les 3. Atenció, Toni Bou ha guanyat les dues rondes del Mundial de Trial disputades aquest diumenge. El pilot de Piera continua invicte després de 4 proves.
7: Toni Bou va tornar a sumar els màxims punts possibles al Gran Premi de la Gran Bretanya. El pilot de Repsol Honda, per tant, amplia la distància amb el segon classificat a la general. Bou suma 320 punts, 90 més que Jaime Bustos. Bou es mostrava satisfet en fer balanç del cap de setmana.
14: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que he evitat la primera volta fins a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
7: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.
0: A la Fórmula 1, Lando Norris es va imposar el Gran Premi d'Hongria. L'actual campió del món suma la primera victòria aquesta temporada.
7: Sí, s'ha retrobat el pilot britànic amb la victòria aquest cap de setmana. Ara la Fórmula 1 marxa de vacances amb Antonelli com a líder. El segon és Lewis Hamilton i el campionat tornarà amb el Gran Premi dels Països Baixos el 21 d'agost.
0: Molt bé, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic.
15: Als 46 anys, considerat com un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana va arbitrar l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic, que exercia l'elit des del 2010, va arbitrar la final de la Champions League 2024 que va guanyar el Madrid. En futbol sala, Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
16: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
0: En handbol, el Barça començarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost, és a dir, d'aquí a pocs dies els campions d'Europa hi seran fins al dia 13. Fins aquí el Catalunya migdia, demà a les 2 ens retrobem.
12: Trescat Info.
17: Bona tarda, són les 3. A aquesta hora està previst que comparegui al Parlament de Catalunya la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya. La comunitat educativa reclama que el departament assumeixi responsabilitats. El sindicat USTEC fins i tot considera l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. L'incendi de la Vall d'Uixó ja ha cremat més de 7.000 hectàrees i manté 16.000 persones evacuades. Els bombers confien que la millora de les condicions meteorològiques al vespre ajudi a contenir el foc, tot i que ara mateix encara està fora de control. Els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit que no continuïn avançant. Entre els dos incendis hi ha 63.000 evacuats i les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees. És més que la superfície de tota l'illa de Menorca. Els bombers consideren vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. L'incendi de la Gironde de França podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones, que no se sap quan podran tornar a casa. Emmanuel Macron presidirà avui una reunió del seu gabinet de crisi. I polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació d'ahir a Palma contra la massificació turística que van fer una quinzena de ferits. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de força i anuncia una investigació. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge, que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. I avistament inèdit al Pirineu. A la Vall d'Aran s'han captat imatges de la presència de 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
12: Esports.
1: El Barça està a punt d'arribar a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de jugadors com De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres, amistós contra el Birmingham. Avui torna a la feina el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst per demà. Aitana Bonmatí el farà al marge, ja que segueix amb molèsties. S'hi queixarà Martina Fernández, des d'ahir nova jugadora blaugrana. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ewoma, un aler pivot britànic de 25 anys i 2 metres 5 centímetres, que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
17: I pel que fa al temps, molt de sol a tot Catalunya i temperatura normal per l'època de l'any. Avui serà un dia de juliol habitual, amb alguna nuvolada a la tarda, però sense precipitacions.
12: 3CAT Info.
17: Bona tarda, passen 3 minuts i mig de les 3. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
12: 3CAT Info.
17: Ens hi posem perquè estem a l'espera que la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ja agafa posicions, expliqui els motius de l'error a la mostra de proves a PISA al Parlament, en comissió. Mentrestant, hem d'explicar que creixen les crítiques de la comunitat educativa per l'alteració de la mostra de les proves PISA. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
11: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure 51 centres a la vegada s'equivoquen.
17: Des del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Yolanda Segura, en declaracions a 3CAT Info.
18: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
17: L'OCDE permet excloure, recordem, d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i tampoc amb els dels altres països. Mentrestant, de viatge oficial al Vietnam, s'hi ha pronunciat el president Salvador Illa, que ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per aquest error de les proves PISA, sinó que cal aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Esther Niubó. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
19: Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
20: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
19: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això de fet no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi fa unes hores Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
17: Mentrestant, els partits de l'oposició han qualificat de greu error en les proves PISA i demanen al govern que s'assumeixin responsabilitats. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Salvador Illa no hagi cessat encara la consellera d'Educació, Esther Niubó.
21: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet del seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA la porta penjada el president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
17: I mentrestant, el secretari general del Partit Popular, Juan Fernández, ha acusat el president Illa de voler ocultar el deteriorament del sistema educatiu.
22: Salvador Illa, el govern de Salvador Illa, ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya. No estem parlant d'un simple error administratiu, ni d'una incidència tècnica. Estem parlant d'un govern que, davant l'evidència del deteriorament del nostre sistema educatiu, ha preferit impedir que els catalans coneguin la realitat.
17: I el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, troba inexplicable l'error.
23: Em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no?
17: I els Comuns, que demanen al govern justament que aclareixi de qui és la responsabilitat de l'error a les proves a PISA, per això estem pendents de la compareixença que ha de fer en breu la consellera d'Educació, Esther Niubó, des del Parlament, en comissió d'Educació i també de Formació Professional. Escoltem en directe ja les presentacions prèvies en aquesta intervenció de la consellera d'Educació parlant d'aquest desgavell de les proves PISA.
24: Ha entrat per part del govern. Per tant, sense més, té vostè la paraula per un torn inicial de 30 minuts.
25: Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies, presidenta, diputades i diputats. També permeti-me que comenci saludant la secretària general del Departament, la directora general de Currículum i Desenvolupament Docent, que ens acompanya, la directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, la subdirectora de la Inspecció Educativa, també representants de la comunitat educativa i totes les persones doncs, que segueixen aquesta sessió a través del canal Parlament. Avui comparec, acompanyada del secretari de Millora Educativa, davant d'aquesta Comissió d'Educació i Formació Professional per informar sobre una incidència tècnica produïda en l'aplicació de les proves PISA 2025 a Catalunya. I és per això que a continuació doncs, els exposaré primer els fets, després les actuacions empreses per part del departament que dirigeixo per aclarir-los, les mesures adoptades perquè aquesta situació no es repeteixi i, finalment, la valoració política que en fem. I abans de quedar doncs, a la seva disposició per donar resposta a les qüestions que considerin oportunes, fer els aclariments que siguin pertinents, també voldré seguir assumir un seguit de compromisos davant de tots i totes vostès. I abans de començar, voldria també expressar tota la solidaritat amb les víctimes d'aquests doncs, devastadors incendis que estan cremant a tota Espanya, a Madrid, a Àvila, també a Castelló i també a països del nostre entorn, perquè em sembla que aquest any totes les precaucions per evitar, doncs, per prevenir aquests focs són imprescindibles. Però, en tot cas, començo ara sí aquesta sessió informativa pels fets. Com saben, les proves PISA 2025, organitzades per l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, doncs es van dur a terme a Catalunya el curs escolar 24-25 i en concret entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025. Com saben, PISA és un estudi internacional que avalua les competències de l'alumnat de 15 anys, principalment en comprensió lectora, en matemàtiques i ciències, i es duen a terme cada 3 anys. A partir d'ara es faran cada 4 i en aquesta última edició el focus principal de l'avaluació eren les ciències, la competència científica. Han de saber, com saben, que PISA no és una prova censal, no avalua tot l'alumnat, sinó que treballa amb una mostra, una selecció de centres, d'estudiants, que es vol representativa del conjunt del sistema educatiu. I com en una enquesta, si la mostra reflecteix adequadament la diversitat de l'alumnat, les conclusions que se'n deriven doncs, pel conjunt del sistema es poden considerar vàlides i representatives. Si, en canvi, aquesta mostra es desequilibra, aquesta representativitat es perd i els resultats deixen de ser doncs, una fotografia radiografia fidel d'allò que es vol mesurar. No són representatius alhora que espera aquesta capacitat de comparar-los amb altres sistemes i amb el propi històric. I per evitar-ho, l'OCDE doncs, estableix unes condicions tècniques molt precises i una de les principals és que l'alumnat exempt no superi el 5% de la mostra. Aquest és el llindar establert per preservar-ne l'equilibri i poder comparar els resultats amb el dels altres països i territoris participants. Per entendre-ho bé, hem de diferenciar també dos conceptes, l'alumnat exempt i l'alumnat absent, és a dir, exempció i absència. Un alumne exempt deixa de formar part de la mostra abans de la realització d'aquesta prova. És a dir, aquesta exclusió només es pot acordar després d'analitzar individualment cada cas i comprovar que compleix els criteris doncs, establerts. Un alumne absent, en canvi, forma part, continua formant part de la mostra, però aquell dia, el dia de la prova, doncs, no compareix. I en aquest cas, en el cas de l'absència, es poden activar mecanismes previstos perquè la faci posteriorment. Doncs bé, la incidència que avui expliquem no té a veure amb l'alumnat que no es va presentar, absent, sinó amb els alumnes que van ser retirats prèviament de la mostra, els alumnes als quals es va eximir de fer-la. I l'exempció no pot derivar automàticament d'un informe de reconeixement de necessitats educatives. Cada cas s'ha de valorar individualment, ja que l'OCDE doncs, només permet eximir un alumne quan per una raó justificada fer la prova doncs, li resulta realment impossible. En cap cas, disposar d'un informe de necessitats doncs, educatives específiques de suport educatiu no hauria de comportar doncs, automàticament cada exempt. De fet, cal valorar alumne per alumne si pot participar-hi amb els suports adequats i en cap cas, tot i aquests supòsits, la taxa d'exempció hauria de superar el 5%. Ara bé, no obstant això, un cop aplicades les proves PISA 2025 a Catalunya, la taxa final de l'alumnat exempt a Catalunya va ser del 23,2%, per tant, molt per sobre del llindar de referència establert i recomanat per l'OCDE. En nombres absoluts, parlem de 591 alumnes exempts d'un total de 2.545. I el 23,2% és una mitjana del conjunt de centres, però la taxa no va ser la mateixa en tots els centres. De fet, varia entre centres. Ha estat, en tot cas, aquest 2026, quan l'OCDE ha determinat que aquesta elevada taxa d'exempció feia que la mostra no pugui ser representativa. Insisteixo, ha estat aquest 2026 quan l'OCDE doncs, ha fet aquesta determinació. I aquesta decisió té dues conseqüències concretes. En primer lloc, les dades de la mostra catalana es publicaran i formaran part de l'informe estatal, però hi apareixeran amb una advertència metodològica que n'assenyalarà la manca de representativitat i les limitacions de comparabilitat. I en segon lloc, l'OCDE no publicarà els resultats específics de Catalunya en l'informe internacional. Aquests són els fets que coneixem avui. Per tant, Catalunya va aplicar les proves, les dades de l'alumnat participant existeixen, no s'han perdut, de fet es donaran a conèixer juntament amb les de la resta de comunitats autònomes. El problema és que la composició final de la mostra ampliada no compleix els requisits recomanats per l'OCDE. I per aquest motiu, els resultats de la mostra ampliada de Catalunya no són representatius i, per tant, no es podran comparar ni amb el d'altres països ni comunitats autònomes ni amb la mateixa sèrie històrica de Catalunya. Per tant, no parlem d'un problema de resultats, no parlem d'un problema doncs, de nivell de l'alumnat, de correcció de les respostes, parlem de la comparabilitat d'uns resultats obtinguts a partir d'una mostra que no va ser equilibrada. Per tant, exposats els fets, les seves conseqüències, permetin-me explicar ara què ha fet el departament per aclarir què va passar. Tan bon punt el departament doncs, va tenir coneixement de la incidència, al març d'aquest any, al març del 2026, es va posar en marxa un procediment intern doncs per determinar amb precisió quines havien estat aquestes circumstàncies. Concretament, es van obrir unes diligències prèvies informatives de caràcter reservat. Aquestes es tracta d'actuacions internes que permeten doncs, recollir la informació disponible, reconstruir els fets i aclarir què va succeir abans de prendre qualsevol altra decisió. I aquest procediment a dia d'avui continua obert, precisament perquè es troba en curs, perquè té un caràcter reservat. Avui no en podem avançar ni el contingut ni les conclusions. I vull deixar clar que aquest caràcter reservat no respon a cap voluntat d'ocultar informació, és precisament la garantia que l'esclariment dels fets es faci amb rigor, sense anticipar judicis i amb totes les garanties. I per altra banda, el departament doncs, va donar les explicacions tècniques corresponents en el briefing informatiu la setmana passada, divendres passat, ho va fer la directora general de Currículum i Desenvolupament Docent, acompanyada de la directora general d'Avaluació Educativa i Cooperació Territorial del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports del Govern d'Espanya. I ho van fer per transferència, ho van fer també per responsabilitat, perquè la comunitat educativa, perquè els grups parlamentaris, perquè la ciutadania coneguessin els fets abans que el mes de setembre es publiqui l'informe i es constati que efectivament Catalunya apareix amb una advertència metodològica a l'informe d'Espanya. I avui doncs torno a comparèixer, o comparec de fet a petició dels grups parlamentaris, un cop conegudes quines són aquestes explicacions tècniques, aprovada la constitució de la Comissió de Coordinació de

proves i estudis d'avaluació, una de les principals mesures adoptades que parlaré, de les quals parlaré més endavant, i que es va publicar al Diari Oficial precisament el passat divendres. Per tant, no comparec per presentar unes conclusions que encara no tenim, comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin, disposarem i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència i, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions. Com he explicat, no estem davant d'una alteració de les respostes de l'alumnat, no estem davant d'un error en la correcció de les proves, estem davant d'un problema de representativitat estadística de la mostra i, en conseqüència, de comparabilitat internacional. Pel que fa a les causes, amb el coneixement de què disposem, de fet, tal com va explicar la setmana passada la directora general que ens acompanya i la directora general doncs, del Ministeri, estem davant d'un error tècnic a l'aplicació de la prova. I encara no podem reconstruir en prou detall doncs, com van succeir els fets. Precisament avui les diligències continuen obertes, però sí que disposem d'alguns elements de context que permeten formular una hipòtesi plausible sobre com i per què es podia haver produït aquest error, sense que avui doncs, la puguem donar per acreditada. En tot cas, el percentatge d'exempció que registra a PISA, aquest 23,2%, és semblant al percentatge d'alumnat que no va participar de les proves catalanes de final d'etapa de quart de l'ESO el curs passat, que es van aplicar al mateix interval de temps. Recordin que el curs passat les proves de final d'etapa de quart de l'ESO eren encara censals. Per tant, aquesta és una coincidència que afecta els centres i afecta el calendari. Les proves catalanes es van administrar els dies 10 i 11 d'abril del 2025, enmig del període d'aplicació de PISA, que va anar, com deia abans, del 31 de març al 16 de maig. Això significa que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumnat. I aquesta similitud dels percentatges, unida al fet doncs, que es tractava dels mateixos centres, d'un calendari coincident, però en marcs diferents doncs, aplicats gairebé alhora, permet plantejar que es podria haver generat doncs, confusió a l'hora doncs, del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. Això doncs, no és una conclusió acreditada i, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior. Però, en tot cas, confio que les diligències obertes aportaran més claretat sobre com es van doncs, aplicar aquests criteris, sobre com van funcionar els circuits entre el departament a través del Consell Superior d'Avaluació en aquell moment, l'INE, l'empresa encarregada de l'execució d'aquestes proves i sobre el punt concret en què no es va detectar la taxa d'exempció que comprometia la representativitat de la mostra. I mentre la investigació avança, però el departament no podia esperar doncs, assegut a esperar les conclusions. Calia actuar doncs, sobre les debilitats tècniques doncs, que des del mes de març hem identificat en aquest àmbit. I la revisió de la totalitat del procés d'implementació de la prova, que s'ha realitzat des del mes de març, ha permès detectar una mancança concreta, que és l'aplicació de les avaluacions no disposava d'un protocol prou clar i detallat que definís les responsabilitats, els controls, els llindars d'alerta i els circuits de validació de les exempcions. I davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una revisió prèvia, escrupolosa, de les exempcions a les tres proves d'avaluació que s'han realitzat en posterioritat en aquest curs 25-26, és a dir, després de la prova PISA 2025, on tenim ara sí la constatació que va haver-hi aquest error metodològic, durant aquest curs 25-26, aquest any 26, s'han realitzat tres proves més d'avaluació. Concretament, l'avaluació general del sistema, prevista per l'OMLOE, que s'adreça a l'alumnat
de sisè de primària, de quart de l'ESO, i que avalua el nivell d'assoliment de les competències clau al final de les etapes de primària i secundària, la comunicació lingüística, la comunicació digital, les TEM, la competència plurilingüe. Per altra banda, les proves PILS 2026, que realitza l'alumnat de quart de primària i que avalua la comprensió lectora, i les proves de final d'etapa de quart d'ESO, en el seu nou format mostral. Doncs bé, les tres proves aquest curs s'han realitzat sense incidències. Les taxes d'exempció s'han situat en aquests tres casos al voltant del 6% en cada cas, dintre dels llindars del marc específic de cadascuna d'aquestes proves. Per tant, la validació prèvia i centralitzada que va fallar a PISA 2025 ha funcionat enguany i s'ha aplicat correctament a les proves posteriors. I les continuarà aplicant. I de manera que és evident que no podem revertir la situació, la incidència que ha ocorregut, però sí que podem treballar perquè aquesta no es torni a repetir. I per garantir-ho, precisament aquest passat divendres, coincidint amb el dia que volíem explicar doncs, aquesta situació, vam aprovar la constitució de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació. Es tracta aquesta sí d'un òrgan tècnic i permanent adscrit a la Secretaria de Millora Educativa que ordenarà, controlarà l'aplicació de totes les proves del sistema. La comissió n'establirà els protocols, els circuits de validació, els llindars d'alerta i els mecanismes de traçabilitat. O dit d'una altra manera, aquesta comissió ha de garantir que abans de cada prova una instància tècnica revisi i validi de manera centralitzada les propostes d'exempció i altres paràmetres tècnics, que totes les decisions quedin documentades i que no depenguin de circuits més o menys informals. Aquesta instància tècnica ha de garantir que el problema no es repeteixi. I fins aquí els fets, les actuacions empreses doncs, per conèixer-los, les possibles causes que intuïm que poden explicar aquesta incidència i les mesures adoptades doncs, per corregir aquestes debilitats que s'han detectat. I permetin-me ara doncs, abordar doncs, algunes consideracions polítiques que a parer meu doncs, també se'n deriven. En el pla polític, i per posar context aquests fets, doncs, l'aplicació d'aquestes proves es van produir en un període de transició entre el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació. Aquesta transició en cap cas pot servir d'excusa. De fet, l'existència d'una reorganització no eximeix a l'administració de garantir la continuïtat efectiva dels processos dels controls corresponents, però sí que forma part del context que cal tenir en compte per determinar què va fallar i en quin moment i com ho hem de corregir. I en aquest punt hi ha un element doncs, que sí que vull remarcar. Aquest incident no desacredita l'aposta del Departament d'Educació i Formació Professional per l'avaluació. Al contrari, demostra fins a quin punt calia reforçar i cal seguir reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat tècnica. Però no es tracta aquí de fer més proves. De fet, Catalunya és una de les comunitats autònomes que més avaluació fa, sinó de fer aquestes avaluacions millor. I això obliga també a revisar críticament alguna de les pràctiques que durant anys s'havien donat per bones. De fet, fins al curs 25-26, per exemple, fins a aquest curs que hem acabat, no s'havien ancorat ítems ni centres a les nostres avaluacions pròpies. Això comportava que cada edició fos en bona part doncs, una fotografia aïllada, no? Que dificultava mesurar amb rigor l'avaluació o l'evolució del sistema al llarg del temps. I si creiem que l'avaluació és una eina al servei de la millora contínua i no pas doncs, una finalitat en si mateixa, aquest sí que és un aspecte que s'hagués hagut de redreçar fa molt de temps. I aquest ha estat un dels elements que l'agència ens ha dit que calia modificar per millorar l'avaluació. Ancorar un ítem és, per exemple, mantenir la mateixa pregunta, posem per cas de matemàtiques, durant les successives edicions de la mateixa prova, 2018, 2022, 2025, i aquest ancoratge ens permet comparar a través de les respostes a una mateixa pregunta el conjunt de la prova amb les edicions anteriors amb més rigor. Doncs és des d'aquesta comparabilitat que podem avaluar doncs, amb més solvència si el sistema realment millora entre l'avaluació d'un any i del següent. Tampoc abans s'havien incorporat qüestionaris de context que permetessin interpretar adequadament els resultats en funció de les circumstàncies de l'alumnat, inclosos el context escolar, social, els recursos educatius, culturals disponibles a casa. Sense aquesta informació és més difícil entendre què diuen els resultats i, per tant, actuar per millorar-los. I aquest és precisament el canvi que estem impulsant i que també ens demana l'OCDE en el seu informe recent sobre Catalunya. Avançar cap a un sistema d'avaluació educativa coherent
doncs, basat en proves homologades als estàndards internacionals, comparables al llarg dels temps, contextualitzades i sotmeses a controls més robustos, realment útils, que informin de les polítiques per la millora educativa. I en aquest sentit, la reactivació de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva respon la necessitat de disposar d'un organisme amb la solvència i la capacitat tècnica que Catalunya necessita. Necessitàvem una agència amb més capacitat tècnica i d'anàlisi que ordeni totes aquestes avaluacions en un mapa coherent, en un mapa estable, que produeixi coneixement fiable i faci un seguiment sistemàtic dels aprenentatges i, per tant, acabi convertint aquestes dades en alguna cosa més que una estadística i, per tant, que contribueixi a polítiques públiques educatives més efectives. I aquesta orientació no neix de la incidència que avui els estem comunicant, és coherent amb el diagnòstic de l'OCDE sobre el nostre sistema d'avaluació i accelera, en tot cas, sí, una reforma que ja estava plantejada i de la qual, doncs, m'han sentit parlar en altres ocasions, que és la necessitat de disposar d'evidències per prendre decisions en matèria de política educativa. Una necessitat que penso que compartim la majoria de grups d'aquesta cambra. I de cara a la propera edició de PISA, la de 2029, aquests mecanismes de coordinació, de validació, de control, hauran d'estar plenament desplegats. I aquest canvi, de fet, està en marxa. Com he dit, l'hem aplicat amb èxit al PILS 2026, a les noves avaluacions estatals i a les nostres pròpies proves aquest curs que hem deixat enrere. Insisteixo que aquest era l'objectiu de la reactivació de l'Agència d'Avaluació, recollir informació sòlida, interpretar-la adequadament i traduir-la en coneixement útil per prendre les millors polítiques i decisions educatives. I fora bo, doncs, que els fets que avui expliquem no ens fessin perdre de vista aquesta perspectiva global. En tot cas, diputades i diputats, no defugiré una evidència que és incòmoda. Per segon any consecutiu, aquest departament, doncs, ha de comparèixer per donar explicacions sobre un error en l'execució d'un procés rellevant en el nostre sistema. L'any passat ho fèiem en les adjudicacions de les places docents, les places d'estiu. Avui ho fem per l'aplicació de les proves PISA 2025. I certament el Departament d'Educació i Formació Professional gestiona alguns dels processos administratius més grans i complexos de la Generalitat, processos que afecten cada any centenars de milers d'alumnes, famílies i professionals que requereixen coordinar centres, requereixen coordinar personal docent i no docent, serveis territorials i serveis centrals i que no admeten errors perquè qualsevol incidència té, com saben, conseqüències directes sobre moltes persones. En diem macroprocessos precisament per això, per la seva dimensió, per la seva complexitat, per l'elevat nombre de decisions que s'hi han de prendre i validar. I alguns d'aquests processos acumulaven problemes des de realment feia molts anys. La nostra responsabilitat no és resignar-nos-hi, no és emparar-nos en aquesta complexitat, la nostra responsabilitat és reformar-los, fer-los més robustos i garantir que funcionin millor. I es dona la paradoxa que mentre estem duent a terme aquesta transformació, aquesta millora del marc avaluador, hem hagut d'afrontar les incidències que avui el traslladem. És evitat, però tampoc podem permetre, doncs, que aquest fet oculti una altra realitat, que és que aquests processos es poden corregir, es poden enfortir, es poden reformar i, de fet, ho estem fent, no? I el sistema d'adjudicacions d'estiu del personal docent penso que és l'exemple més clar. Des de l'inici de la legislatura vam revisar de cap a peus, doncs, aquest procediment, procediments, calendaris, infraestructura digital que el sosté, els sistemes de validació, circuits de decisió, mecanismes d'informació i de resposta. I amb quin resultat? Doncs que aquest any les adjudicacions s'han resolt molt abans que en cursos anteriors. De fet, s'han resolt el mes de juny. Han permès que les direccions dels centres educatius, doncs, disposessin de més temps per planificar les plantilles dels claustres, els horaris del curs següent, i s'han desenvolupat amb menys incidències i menys queixes. De fet, també han garantit una millor mobilitat dels professionals. El 88% dels docents han obtingut la plaça sol·licitada en primera opció. S'ha reduït de manera molt significativa el nombre de persones adjudicades més enllà de la cinquena comarca. Recordin que és l'indicador que tenim com a departament per mesurar, doncs, aquells professionals que s'han de desplaçar, doncs, més enllà del seu àmbit de residència. I, per tant, si el curs 24-25 3.000 docents es trobaven en aquesta situació, en el curs 25-26 vam reduir aquesta xifra a 300 i de cara al proper curs, en aquest segon curs escolar d'aquest govern, doncs, seran només 107 els i les professionals que hauran de desplaçar-se més enllà de la cinquena comarca. Però, malauradament, quan un procés funciona, com aquest, com ha millorat també la plataforma Esfera, doncs sovint deixa de ser notícia. Malauradament, en educació passa sovint que només la mala notícia és la notícia. Però el fet que les adjudicacions d'estiu hagin funcionat amb normalitat
no és casual, és el resultat d'haver analitzat un procés, d'haver reconegut un problema, d'haver prioritzat la seva reforma i d'haver destinat equips, coneixement, eines i controls a corregir-lo i a millorar-lo. I durant aquests 2 anys de legislatura hem revisat i millorat diversos processos de gran complexitat sense que en molts casos això hagi estat notícia. Processos que requeririen una transformació profunda per millorar aquest servei a la ciutadania. Parlo de la millora del procés de preinscripció, assignació i matrícula de la formació professional. Parlo d'haver avançat en l'homologació de titulacions. N'hem tramitat gairebé 27.000 en els últims 18 mesos i gràcies a les millores en l'aplicatiu hem reduït el temps d'execució

0: d'una hora i dos quarts a 15 minuts. Hem millorat la plataforma Esfera, que fins a aquest curs doncs, saben que era cada any notícia pel seu mal funcionament. Doncs aquest curs doncs, els talls de serveis s'han reduït en un 93%. El temps mitjà de transacció ha passat de 3-4 segons a 1 segon i l'eficiència de les bases de dades ha crescut del 30 al 93% i les qualificacions realitzades han incrementat un 57% i les incidències relacionades han caigut un 80%. També hem intensificat l'execució dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència per aprofitar els recursos i evitar doncs, la devolució d'aquests recursos a Europa. Hem estat treballant per avançar cap a una veritable governança de la dada i posar doncs, en marxa l'aplicació de la meva educació, que ha de facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració educativa. I no enumero aquests avenços doncs, per compensar un error greu amb una gran llista d'èxit, és un procés que funciona, no esborra doncs, un procés que ha fallat, és evident. Però els enumero perquè mostren que aquest govern és capaç de reconèixer els errors amb transparència, definir objectius clars i ambiciosos i orientar els recursos de l'administració per assolir-los, revisant, reformant i transformant aquests processos necessaris per fer-ho, tot i la seva complexitat. I aquesta és la determinació que vam aplicar al sistema doncs, d'adjudicacions i és la que estem aplicant a la resta doncs, de processos del departament, també als relatius a aquesta avaluació del sistema. I és evident que estem davant d'un problema eminentment tècnic, l'aplicació incorrecta d'una taxa d'exempció d'alumnat en una prova concreta i sense defugir el fet que avui comparec doncs, per esclarir uns fets que en cap cas doncs, són positius, l'acció d'aquest departament i del conjunt del govern s'haurà de jutjar en darrer terme pel resultat i és per l'estat en què deixarem l'educació i aquests grans processos en comparació amb l'estat en els que el vam trobar. Per acabar, intentant doncs, sintetitzant, assumim la gravetat d'aquesta incidència i actuem amb transparència, actuem amb rigor i actuem amb responsabilitat. Compareixem immediatament al Parlament, reforçant els controls perquè això no es repeteixi i aquest error metodològic no frenarà el nostre compromís amb la reforma i amb la millora del sistema educatiu català. Però voldria, com anunciava abans, doncs acabar assumint uns compromisos davant d'aquesta comissió. El primer és que actuarem amb la màxima transparència i informarem de les conclusions que es derivin de les diligències que s'han obert i que han de determinar amb precisió les causes de la incidència, el funcionament de la cadena de decisió i les responsabilitats que puguin correspondre. Segon és que no anticiparem conclusions, no especularem amb les causes, però actuarem amb fermesa si s'acrediten responsabilitats i quan s'acreditin les responsabilitats. En tercer lloc, consolidarem la validació centralitzada de les diferents avaluacions i paràmetres tècnics, com són les exempcions, amb revisió prèvia, centre per centre, posant en funcionament la Comissió de Coordinació de Proves d'Estudis d'Avaluació, que establirà protocols, llindars d'alerta, mecanismes de traçabilitat perquè aquesta situació no es pugui repetir. I aquests controls de fet ja s'han començat a aplicar aquest curs. Quart, accelerarem i reforçament el desplegament de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació com a organisme solvent al servei de la millora de les polítiques educatives amb més capacitat tècnica i un mapa coherent d'avaluacions rigoroses. I cinquè, avançarem en la tecnificació, la formació, el reforç dels serveis centrals territorials del departament en la governança de la dada i en la modernització dels sistemes de gestió de la informació de la nostra administració educativa. Aquest és el sentit de l'ambiciós pla de rescat del departament posat en marxa per aquest govern. Aquests són els compromisos que assumeixo i ara, per descomptat, quedo a la seva disposició. Moltes gràcies per l'atenció.
1: Gràcies, honorable consellera. Ara és el torn dels grups parlamentaris per intervenir i en primer lloc té la paraula la diputada molt honorable Anna R. en representació del grup parlamentari de Junts per Catalunya.
2: Moltes gràcies, presidenta, consellera, secretari i tot l'equip que avui l'acompanya. Consellera, primer de tot li voldria fer una pregunta. Qui governa la seva conselleria? Perquè avui no estem parlant d'un error administratiu o tècnic, que diu. Estem parlant de la credibilitat del sistema educatiu català. I la credibilitat, quan es perd, costa molts anys de tornar a recuperar. De veritat que es pensaven que ningú se n'adonaria que van treure de les proves un 23% de l'alumnat? Ens vol fer creure que durant mesos ningú va supervisar el procés? Ningú va revisar les dades? Ningú va aixecar la mà? Francament, costa de creure. I per això avui la pregunta no és només què ha fallat. La pregunta és, qui n'assumeix la responsabilitat? Quan un govern sap que els resultats educatius són preocupants i alhora acaba excloent gairebé una quarta part del

els alumnes de la mostra, és inevitable que apareguin dubtes. Dubtes sobre si hi ha hagut incompetència o si hi ha hagut la voluntat de presentar una fotografia menys dura de la realitat. I aquests dubtes només els han provocat vostès. Potser és que es van estimar més de no tenir resultats que no pas que els resultats tornessin a ser dolents? El més greu no és només que Catalunya s'hagi quedat sense resultats comparables, el més greu és que hem fet el ridícul davant la comunitat internacional. I, sincerament, a tots això ens fa caure la cara de vergonya. Només ens faltava això, per culminar un curs que ja ha estat molt crític i només faltava això per embrutar la imatge del sistema educatiu del país. Perquè avaluar és clau, vostè ho ha dit. Tenir dades és primordial per avançar, per millorar. Però ara, gràcies a un exemple més de la seva mala gestió, ja no tindrem dades. Avui, per culpa de la seva mala gestió, ni podrem comparar-nos amb altres països, ni podrem saber amb rigor on hem millorat i on hem empitjorat. Han convertit una eina per millorar l'educació en un descrèdit institucional. I, sincerament, les excuses que ens han donat, poc creïbles. Consellera, sabem que ha de buscar excuses, que ens explicarà arguments, en general no ens convencen, però el que sí que ens constata i cada vegada és més preocupant és el desgavell i el descontrol dins del seu departament. Perquè dir-ne que el que ha passat és una incidència tècnica, una confusió, com es va dir, 51 centres es van equivocar, la pregunta és, qui dona les instruccions? Qui supervisa? Qui controla tot el procés? Perquè donar la culpa als centres, l'únic que accentuen és agreujar la desconfiança, fer créixer el malestar i demostrar poca transparència. Carregant les culpes als que només obeeixen, les directrius del departament, en el fons, ha de tenir present que és una prova que fa 25 anys que es fa, des del 2000, i el primer que se'ls acut és culpabilitzar els centres. Perquè, consellera, quantes instàncies han fallat? El Consell d'Avaluació, la nova agència, la directora general, els secretaris de millora educativa, vostè... Qui ho va validar? Ningú? Perquè si ningú ho controlava, és un escàndol. I si algú ho controlava i no va actuar, encara ho és més. O bé serà degut a que el desmantellament del gran capital humà, del gran coneixement tècnic que hi havia en el Consell d'Avaluació, n'és una causa... El fet de no substituir de manera immediata la direcció del Consell d'Avaluació, els canvis en les secretaries de polítiques educatives, tot plegat, tants canvis i descontrol, ha provocat que al final ningú va fer la feina que tocava, ningú manava, i per això ara tenim aquest desgavell. I incomprensible, tenim una agència d'avaluació nova, de nova creació, i sorprenentment d'aquest afer se'n desentén. Quin paper té, doncs, aquesta agència? Com explica que ara, per investigar, ens ha explicat que ara ho farà tot un altre organisme? De veritat? Què és per col·locar més gent? L'agència no és la que avalua. Això sí que ens ho ha de tornar a explicar. No ho hem entès, crear un òrgan quan tenim l'agència. I, consellera, li he de dir també que en aquests moments ha demostrat poca valentia. Perquè on era vostè divendres? Per què la roda de premsa la va haver de fer la directora del currículum que no porta ni aquest tema i una persona del ministeri? Per què vostè es va amagar? Creia que passaria aquest tema desapercebut? El volien fer més petit? I a més, s'empitjora quan hem sabut que han jugat intencionadament amb el temps per treure la informació. Perquè des del març ho sabien, i ens ho ha dit. I no surt fins l'últim divendres, just quasi bé abans de vacances. 10 dies després d'aquella gran roda de premsa explicant les bondats del caríssim informe de l'OCDE, que ja és curiós. Ara no podrà tenir les dades necessàries per saber què cal millorar. Han jugat amb els silencis, han jugat amb les dates. En el fons sempre ho fan i ens hi tenen acostumats. Crec que és una mala manera d'actuar, consellera. Però, consellera, no ho pot amagar més. Tot aquest fet és un escàndol i no ho poden relativitzar ni minimitzar com ha fet avui vostè, que fins al final del seu discurs no ha dit que era un fet greu, ni com el president, que senzillament diu que és un tema que no ha de passar mai més i s'ha de millorar. I vostè ja acumula uns quants errors. No és un episodi aïllat. Jo diria que ja és un patró.
Fa 2 anys que el departament acumula errors, rectificacions i

0: improvisacions i pèrdua de confiança. Primer, vostè ho ha dit, fa un any va haver de repetir totes les adjudicacions. I és curiós, aquí sí que ràpidament es va substituir la persona que ho portava. Té el món educatiu en peu de guerra. Molts acords històrics, però el 8 de setembre ja està amenaçada una altra vaga. I ara aquest juliol les proves PISA no tindran cap tipus de validesa, perquè no hi va haver-hi cap tipus de control del procés, cap revisió. Quan tenen des de gener a març per controlar tot el procés fins que es donen les instruccions a tots els centres. I què va passar? Que pel seu desordre, desori, intern, ningú va fer un seguiment, un acompanyament, un control anterior i posterior com sempre s'havia fet. Perquè, consellera, tot aquest procés per quantes mans va passar? Ningú ho va veure. I el resultat és que fins que no s'ho miren els de l'OCDE són els que els hi han de dir que no ho han fet bé, que s'han passat de la ratlla. I és cert que això ha passat en algunes altres ocasions en alguns altres països, és cert, però mai amb un nombre tan elevat que hagin d'excloure les dades d'un país internacionalment. En el fons, vergonyós. De veritat que hi pot haver-hi tanta incompetència o bé és que hi havia una intenció amagada? I amb tot aquest escàndol, aquí no depuren responsabilitats, cap. Només es fa una comissió de control ara. No serà que l'única responsabilitat és política i no es volen assumir? Avui no discutim només unes proves PISA. Discutim si el Departament d'Educació està ben governat. I després de 2 anys de desgavell, la resposta és evident. El problema ja no és una incidència. El problema és de lideratge. Consellera, aquest és un exemple més de la seva mala gestió i refirma el que en el ple del Parlament ja es va aprovar. Que vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Quantes crisis més necessita aquest departament perquè vostè assumeixi les seves responsabilitats polítiques? Consellera, vostè ha de dimitir. Portem 2 anys de desgavell, 2 anys de mala gestió i semblava que eren els que vostès serien els que posarien ordre. 2 anys sense millores visibles, 2 anys davant d'un departament que no se'n surt, 2 anys que van augmentant la queixa i el malestar educatiu, i a més, en un malbaratament d'unes proves que han tingut el seu cos i ara no serviran de res. I una manera de fer que veiem caos i opacitat, que fa, en el fons, augmentar la desconfiança i la credibilitat cap al seu departament. Consellera, com es podran millorar resultats si vostè no fa endreça a casa seva? Perquè el país acaba de patir, acabem de patir una nova mostra de desgavell, descontrol i exemple de mala gestió. Com podem creure i confiar en vostès que milloraran el sistema educatiu si ens estan demostrant que no el saben gestionar? Sap que per Junts l'educació és molt important, sempre li hem dit, que és clau per avançar el país. I sempre li hem estirat la mà, cosa que sovint no ha estat corresposta. Però tot i així, fa poc li demanàvem fer un acord de país per l'educació, perquè creiem que renovar l'acord és necessari. Però també sabem, i les evidències ens ho corroboren, que vostè no pot estar al capdavant per liderar-ho. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana i té la paraula la diputada Irene Aragonès.
2: Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Avui ha donat les seves explicacions sobre un dels episodis més greus que ha viscut el sistema educatiu català en molts anys i ho ha fet sense cap mena d'autocrítica. La seva intervenció, de fet, delata que no han estat capaços de garantir ni el rigor, la transparència i la credibilitat d'una de les principals eines d'avaluació del sistema educatiu català. I sobretot hem constatat que quan aquest sistema falla, el departament tampoc és capaç de detectar-ho, ni d'explicar-lo, i tampoc d'assumir-ne les responsabilitats. El que no és admissible és que un error d'aquesta magnitud travessi tota l'estructura administrativa sense que ningú l'aturi, que es conegui des del mes de març i que el Parlament i la comunitat educativa no en tinguin coneixement fins a finals de juliol. No és un error tècnic després de 25 anys de participació. Si tot el sistema de control falla alhora, a la vegada, el problema no és una incidència tècnica. El problema és de la direcció política del sistema. És un problema de governança. Consellera, durant dues dècades hem pogut comparar els nostres resultats amb els dels principals sistemes educatius del món. Hem pogut saber si avançàvem, si retrocedíem, si les polítiques educatives funcionaven, si calia rectificar. Doncs bé, aquesta sèrie s'ha trencat. Catalunya ha perdut la comparabilitat internacional i el que és encara és més greu. Ha perdut una oportunitat irrepetible per

qui en paga les conseqüències. Per això ens preocupa profundament el relat que ha construït el departament, perquè segueixen ancorats en definir aquest episodi com una incidència tècnica, puntual, gairebé inevitable, però els fets expliquen una història molt diferent. Parlem d'un procediment que dura mesos. Els centres reben les instruccions al desembre. Al gener elaboren la relació completa de l'alumnat elegible. Al febrer reben la mostra seleccionada i és aleshores quan es revisen les possibles exclusions, quan s'apliquen els criteris previstos pels protocols internacionals, quan es justifiquen, quan es validen, quan es resolen incidències, quan es prepara tot el dispositiu, i només després es duen a terme les proves. La qüestió és què va deixar de passar durant mesos. Durant mesos hi havia procediments, hi havia calendaris, hi havia responsables, hi havia controls, i tanmateix Catalunya acaba presentant un percentatge d'excepcions del 23,2%, no del 6 ni del 7, del 23%. No estem davant d'una petita desviació. Estem parlant de gairebé 5 vegades el màxim admès pels estàndards internacionals. Com és possible que ningú detectés abans que fos irreversible? Consellera, vostès estan intentant traslladar la idea que tot plegat respon, a més, a una confusió en l'aplicació dels criteris. Si realment hi va haver una confusió, on eren els mecanismes de validació, on era l'agència d'avaluació, o en aquell moment el Consell Superior d'Avaluació, on era la secretària general, on era el secretari de Millora Educativa, què havia de comprovar? Qui havia de comprovar que Catalunya s'estava allunyant de manera extraordinària dels criteris internacionals? Ha fallat tota la cadena sencera de supervisió. Ens demanen que creguem que 51 centres educatius, amb equips directius diferents, amb inspectors diferents, amb contextos diferents i aplicacions diferents, es van equivocar exactament igual? Francament, no és l'explicació més versemblant. El que va fallar va ser la cadena de governança, va fallar el sistema de controls, de validació, de supervisió i també de coordinació. I quan tots aquests mecanismes fallen alhora, el problema és estructural i la responsabilitat també ha de ser-ho. Per això, consellera, avui no busquin bocs expiatoris. A l'espera de les conclusions definitives de la investigació interna que vostè avui ha dit, no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs. I li fem una pregunta molt directa, que li demanem que ens la respongui. Quan es va fer la reunió del control i directius amb els centres de la mostra? I quines persones responsables de la direcció del departament hi havia al capdavall? I quines indicacions es va donar en aquell moment? Consellera, si el primer fracàs és el de la governança, el segon és encara més preocupant. És el fracàs de la transparència. Què va fer el departament quan va saber que hi havia un problema? Vostès mateixos han reconegut que el mes de març el Ministeri els comunica que hi ha una incidència prou greu com per posar en dubte la validesa de la mostra catalana. És un avís formal sobre una possible alteració d'un dels principals instruments internacionals d'avaluació educativa. No és una sospita qualsevol, no és un rumor. I passen els mesos. Abril, maig, juny i pràcticament tot el juliol. I això és molt greu. 4 mesos de silenci. No s'informa ningú. Hi ha un episodi especialment difícil d'entendre. El 9 de juliol, precisament, secretari de Millora Educativa ens convoca tots els portaveus a una trobada per explicar-nos l'informe de l'OCDE. Ens parla dels resultats, ens parla de les línies de treball, però no dedica ni un minut a informar-nos que Catalunya estava investigant una incidència que podia deixar sense validesa comparativa els resultats de PISA. Ni un minut. I això no és una qüestió tècnica. Això és una decisió política. Perquè aquell dia el departament ja sabia que hi havia una investigació oberta. Ja sabia que Catalunya podia perdre la comparabilitat internacional. I malgrat això, van decidir callar. Consellera, per què aquesta cambra s'ha d'assabentar d'un fet de tal magnitud pels mitjans de comunicació? I encara hi ha una altra coincidència que mereix una explicació. Fan que esclati públicament el cas quan es publica al DOC la creació d'aquest nou òrgan de coordinació i seguiment per reforçar els mecanismes de control. Si avui cal crear aquests nous mecanismes de validació i coordinació, estan reconeixent implícitament que els mecanismes anteriors no van funcionar. No es creen nous controls quan els controls existents han funcionat com fins ara, correctament. Es creen

0: Alguna cosa ha fallat. Consellera, vostès insisteixen que esperen un informe per saber què ha passat, però això tampoc és creïble. Ho saben des del març i ens demanen que esperem un informe que vostè utilitza com a refugi polític. Consellera, cada nova explicació genera més preguntes que l'anterior i aquesta confiança institucional és molt difícil de recuperar. El procediment PISA és llarg, pautat, sotmès a protocols de validació internacionals i no es prenen el mateix dia de la prova. Com és possible que ningú detectés que Catalunya s'estava allunyant tant dels estàndards internacionals? Un país que renuncia a avaluar, avaluar-se amb rigor, és un país que acaba governant a cegues. Catalunya perd una oportunitat única per conèixer amb rigor l'estat del seu sistema educatiu. Aquests són els fets, i fets que existeixen exigeixen responsabilitats. Consellera, hi ha una qüestió que preocupa especialment Esquerra Republicana, i és que el dany que s'ha produït va molt més enllà d'una prova internacional. Parlem d'un dany que és institucional, però també és un dany social, perquè quan les institucions encarregades de garantir el rigor de l'avaluació fallen d'aquesta manera, qui acaba pagant el preu no és precisament el departament. Qui acaba pagant són els centres, les direccions, els docents, l'alumnat i les famílies. En definitiva, qui ho acaba pagant és tota l'escola pública catalana, perquè avui hi ha milers de professionals que fan una feina extraordinària, sovint en condicions molt difícils, i que tornen a veure com una decisió que no han pres ells acaba deteriorant la confiança en el sistema que ells sostenen cada dia. Per tant, no és just, no ho permetrem, per això avui volem ser molt clars. Nosaltres no contribuirem, evidentment, al descrèdit de l'educació pública. No ho farem mai, perquè Esquerra Republicana no defensa un govern. Esquerra Republicana defensa l'escola pública. La defensem sempre. La defensem quan governem, la defensem quan estem a l'oposició, la defensem quan les coses van bé, però sobretot la volem defensar quan les coses van malament. I precisament perquè creiem en l'escola pública, avui som especialment exigents amb vostè i amb tot el seu departament, perquè la millor manera de defensar-la no és mirar cap a una altra banda, és exigir que les institucions que precisament han de protegir a l'escola pública han d'estar a l'altura. Gràcies.
1: Gràcies, senyora diputada. I ara correspon intervenir el grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya i té la paraula el diputat senyor Cristian Escribano.
2: Gràcies, presidenta. Consejera Niubó, primero de todo, usted no ha venido aquí a dar explicaciones por voluntad propia, porque si no, lo hubiera hecho antes de que acabara el calendario de sesiones. Lo ha hecho presionada por algunos grupos, entre ellos el Partido Popular. Y se equivoca usted de diagnóstico y se equivoca usted de palabra. Lo que ha sucedido no es una incidencia técnica, es una indecencia política, señora consellera. Estamos ante la demostración de un modelo colapsado y de un gobierno que, acorralado por los pésimos resultados, ha decidido recurrir al trilerismo, a la manipulación y a la mentira para salvar la cara. Han dejado fuera de la muestra a más del 23% del alumnado seleccionado. De una muestra de 2.500 alumnos de 51 centros, se han volatilizado casi 600 alumnos, prácticamente uno de cada cuatro. Han multiplicado por 5 el límite de exclusiones que permite la OCDE, esa a la que hace poco que le han pagado más de 1,5 millones de euros, y nos pretenden hacer creer que esto es pues un desajuste del sistema informático o un error de cálculo muestral. Por favor, a nadie con un mínimo de sentido común se le escapa qué ha pasado aquí. Tenían pánico a la fotografía que iba a devolver el informe PISA. Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña y trataron de apartar a los centros y a los alumnos que anticipaban peores resultados para cocinar los datos. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa. Llevan décadas intentando vender que la escuela catalana es un modelo de éxito, pero la realidad es tan pura como incontestable. Todos los indicadores demuestran que el nivel va de fracaso en fracaso. Pero lo más indignante no es solo la trampa, también es la cobardía. ¿Qué han hecho cuando el escándalo ha saltado? Lo de siempre, buscar un chivo expiatorio. Y en este caso, lo que han intentado es tratar de culpar a los centros educativos y a las direcciones. Pretenden hacer ver ante la opinión pública que los claustros de profesores no supieron interpretar las instrucciones o que aplicaron mal los criterios de exención. pero el PSC pretende que la responsabilidad caiga sobre el profesorado, ese profesorado

provocat la revolta educativa i amb raó per part de la comunitat educativa, ens han portat a veure totes les costures del sistema, d'errors propis del seu govern i també d'errors passats. Les decisions dels últims anys han generat una desconfiança i un impacte en la reputació del sistema que és salvatge, amb canvis curriculars, amb presses i sense consens, amb problemes recurrents en la planificació de l'inici de curs, amb la manca de docents en especialitats, amb la gestió de la borsa de substitucions que ha deixat els centres setmanes sense cobrir baixes, per no parlar, evidentment, del decret d'escola inclusiva. Per tant, el decret és massa llarg i respon a un patró de mala planificació i de manca de previsió, i el tema que avui ens ocupa, senzillament, és la gota que ja fa vessar el got. Per tant, consellera, el departament ha d'explicar quin paper va tindre la inspecció educativa, quin paper va tindre l'empresa aplicadora i també els organismes responsables de l'avaluació. I sobretot perquè no es va activar cap alerta quan les exempcions van passar el primer del 5 al 10 i després del 10 al 23. Perquè la transparència no és explicar l'error quan ja ha transcendit, sinó també és aportar dades i assumir responsabilitats. I torne a dir, si en 4 mesos encara no saben què és el que va fallar, comencem a estar pitjor del que pensàvem. I a partir d'aquí, jo crec que aquesta situació en la que ens trobem també ens hauria de permetre obrir una mica el focus i veure com estan funcionant les proves d'avaluació. Perquè, consellera, jo no sé si vostè creu que excloure a un de cada 4 infants de la realització de les proves, i no m'estic referint als PISA, m'estic referint a aquells amb els quals va coincidir els PISA i que podria ser una part de la justificació de per què al final el PISA va passar del 5 al 23%, jo no sé si li sembla normal que unes proves d'avaluació del sistema excloguen a un de cada 4 infants. Clar, és que estem parlant d'un 23,2% en les proves de final d'etapa de quart de l'ESO. Clar, segons la Generalitat, quin és l'alumnat que no té l'obligació de fer aquestes proves? Llegeixo textualment. Està exempt de fer la prova o algun dels seus exercicis l'alumnat que s'ha incorporat al sistema educatiu català en els darrers 2 anys i que no té el coneixement suficient de les llengües de la prova, l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixen en desfasaments greus de l'aprenentatge i l'alumnat que per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques no pugui assistir al centre. Per tant, consellera, jo li pregunto, li sembla normal que un de cada 4 alumnes no facin aquesta prova? Perquè l'error de les proves PISA al final ens pot portar a descobrir que els resultats acadèmics dels nostres infants, que ja pensàvem que eren molt dolents, encara són pitjors, clar. O sigui, de moment el que estem coneixent és que el sistema dona per bo que alumnes que estan 2 anys escolaritzats en l'escola catalana no sàpiguen català. Clar, estem normalitzant que n'hi hagi alumnes que estan 2 anys escolaritzats i que no coneixen les nostres llengües. Clar, això vol dir que no s'estan enterant de res en classe. Ja ens ho venien alertant els professors. Però aquí no ha passat res. I segon, se suposa que tenim un sistema que és inclusiu, però que a l'hora de fer les proves diagnòstiques excloem a l'alumnat NSEA perquè distorsionen els resultats. Doncs si els resultats de les proves ja ens diuen que els resultats són molt preocupants, si incorporem el conjunt de l'alumnat, bueno, imaginem-se la realitat amb la que han de treballar cada dia els docents del nostre país. Li he de confessar que amb els criteris d'avaluació i d'exempció de l'alumnat que hem trobat, el primer que ens fa pensar és que acaben sent, d'alguna manera, quasi unes proves a la carta. Jo li demano, consellera, que ens desmenteixi aquesta percepció que tenim, però és que, clar, un de cada 4 alumnes farà bé les proves diagnòstiques. Nosaltres no ho veiem normal. I la tercera qüestió que vull comentar. Clar, anem a veure. La lectura mediàtica i política que es fa de les proves PISA és com si això fos el Mundial de Futbol o com si fos Eurovisió. L'educació és molt més complexa que tot això. Ara, això no exclou l'error que vostès han comès, però sí que és cert que, tot i que necessitem dades reals que ens informen sobre la salut o la malaltia del sistema, o sigui, no podem reduir l'educació ni a una puntuació ni en un rànquing internacional, perquè això no són polítiques educatives. PISA no mesura la inclusió, el benestar emocional, la convivència, la capacitat de l'escola per compensar les desigualtats. I torne a dir, això no li treu importància a l'error, però també

0: crec que és important que ens plantegem fins a quin punt i per a què serveix PISA o no serveix. I, per tant, les dades són necessàries per mesurar la salut acadèmica del sistema, però també haurien de servir per identificar les desigualtats i per dirigir els recursos allà on són més necessaris. I per acabar, consellera, nosaltres reclamem una auditoria independent de tot el que ha passat en les proves PISA 2025. Pot ser, no triguen 4 mesos i de moment encara no tenim resultats. I una avaluació per veure les proves pròpies, com s'estan aplicant, amb quins criteris, amb quins percentatges, publicar els indicadors desagregats per nivell socioeconòmic, per complexitat, per territori i també per titularitat, i avaluar l'impacte de les mesures que s'han adoptat després del PISA del 2022. Gràcies.
1: Gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular i té la paraula la diputada Pilar Castillejo.
2: Gràcies, presidenta. Consellera, nosaltres no compartim ni el marc PISA ni que l'OCDE hagi de marcar el rumb de l'educació catalana, però la veritat és que aquesta és l'eina que vostès han triat, que és la que han pagat, la que han convertit en referència de la seva política educativa, però la veritat és que ni tan sols han estat capaços d'aplicar-la amb garanties. I després d'escoltar les seves explicacions, o millor, les seves no explicacions, nosaltres no podem acceptar que el que ha passat es redueixi a una incidència tècnica, com ens ha dit. Si gairebé una quarta part de l'alumnat seleccionat ha quedat fora, està clar que això no és una confusió. Vol dir que les instruccions no eren prou clares, que no es va formar adequadament les persones responsables i que no hi havia cap sistema de supervisió capaç de detectar què és el que estava passant amb les proves. El govern ha presentat PISA com una eina que és imprescindible per conèixer el sistema educatiu i després no garanteix les condicions mínimes per aplicar-la. Nosaltres creiem que no es pot donar tanta importància, tanta transcendència política a una prova i després gestionar-la sense control, sense traçabilitat i sense un organisme plenament operatiu que n'assumeixi la responsabilitat. I per nosaltres cal parlar també, sobretot, de l'alumnat exclòs. O es van aplicar malament els criteris PISA o el que passa és que PISA és incapaç de representar una part significativa de la realitat educativa catalana. I nosaltres el que creiem és que les dues coses han passat alhora. I les estimacions situen al voltant de l'11% l'alumnat que podria complir criteris justificats d'exclusió per la complexitat del nostre sistema. Molt menys del que finalment va passar, però més del doble d'aquest màxim del 5% que accepta PISA. I si per encaixar en aquesta prova el que cal és fer veure que la complexitat del sistema català és inferior a la real, doncs la comparació internacional deixa de ser neutral. Sembla que el govern adapta l'alumnat a les necessitats de l'estadística i això doncs desvirtua la realitat. També creiem que el problema és que el departament tampoc no disposa d'una fotografia actualitzada de la complexitat dels centres i això pot haver actuat en que amb aquests 51 centres es donés el vistiplau. El 2026 continuem utilitzant una classificació que es va aprovar el 2021 i es va aprovar amb dades del curs 18-19. Llavors, estem determinant quins centres necessiten més recursos amb una fotografia que és anterior a la pandèmia, que és anterior a l'empobriment de moltes famílies, a l'encariment últim de l'habitatge, als canvis de població dels darrers anys. I això, evidentment, no és un problema que afecta només a l'estadística, perquè aquesta classificació també determina quins centres reben més professorat, afecta a les ràtios, a recursos addicionals, a programes específics, i si aquesta classificació està desactualitzada, també ho està la distribució dels recursos. Hi pot haver centres que avui treballen en condicions d'alta complexitat, però que per vostès continuen sent considerats oficialment centres ordinaris. Segurament això és el que està passant. La complexitat, a més, no és una situació fixa. Canvia no? amb la matrícula viva, amb l'arribada d'alumnat nouvingut, amb la situació econòmica de les famílies, amb els desplaçaments, amb milers de condicions. I no es pot revisar cada 6 o 7 anys aquesta realitat que pot canviar radicalment. Per tant, ara mateix som a finals de juliol i continuem treballant amb dades de fa 7 anys quan vostè ja va dir que tornarien a revisar la classificació dels centres, però això no ha passat. Per això els demanem que ens digui quan estarà disponible aquesta nova classificació dels centres, com garantirà que a partir d'ara s'actualitzi de manera anual o bianual. No es pot pagar 1,5 milions d'euros a l'OCDE perquè diagnostiqui l'educació catalana mentre el departament ni tan sols manté actualitzada la informació necessària per saber què passa als seus centres. A banda, també nosaltres pensem que PISA no ens dona una

0: fotografia ni completa ni neutral de l'educació. És una prova parcial. És una prova vinculada a determinada concepció neoliberal. Concentra l'avaluació en unes poques competències, converteix els resultats en rànquings i orienta les polítiques educatives cap al rendiment, cap a la productivitat i cap a la competitivitat. I això, per nosaltres, té conseqüències molt clares, no? Perquè quan una determinada prova, aquesta que ens fa l'OCDE, es converteix en la principal mesura de l'èxit o el fracàs d'un sistema, els governs acaben prioritzant allò que la prova pot mesurar. I el que acaba passant és que la política educativa s'orienta a millorar puntuacions, a millorar posicions en una classificació, en lloc de garantir drets i en lloc de respondre a les necessitats de l'alumnat. Tampoc no podem oblidar que l'OCDE és un organisme de cooperació econòmica, no és una institució pedagògica, no respon democràticament davant la comunitat educativa catalana i les seves recomanacions parteixen d'una determinada manera d'entendre l'educació i la seva relació amb el mercat de treball i amb el creixement econòmic. I educar no és preparar capital humà per competir millor. La qualitat educativa també és garantir la inclusió, reduir desigualtats, formar en pensament crític, transmetre la llengua i la cultura, construir convivència, però tot això se subordina si PISA és qui converteix el criteri principal per valorar el sistema. El govern ha pagat l'OCDE perquè li digui què ha de fer, però al mateix temps tenim la comunitat educativa que fa molts anys que assenyala quines són les necessitats dels nostres centres. Plantilles insuficients, especialistes, recursos per a l'educació inclusiva, estabilitat dels equips, menys burocràcia, menys finançament, més finançament. Vostès han buscat una autoritat fora per no assumir el problema i el conflicte polític que tenen a dintre. Vostès coneixien, a més, aquest problema de les proves PISA des de feia molts mesos. Però, tot i això, el 6 de juliol van presentar públicament les conclusions, les recomanacions de l'OCDE, sense explicar que aquesta mostra catalana estava afectada i que els resultats no serien comparables. Van amagar part de la informació. Van utilitzar l'OCDE quan li servia per avalar la seva política, però va ocultar la informació que qüestionava la seva pròpia gestió. I això no és només una falta de transparència, sinó que és un ús polític i selectiu de la informació. Aquí necessitem respostes concretes. Quan sabien vostès, quan van tenir coneixement d'aquesta incidència? Quina informació tenia el govern quan va organitzar aquest acte el 6 de juliol? Qui va decidir que no s'havia d'explicar públicament aquesta errada, aquest desgavell? Per què van considerar acceptable presentar tot el tema de l'OCDE sense informar d'aquesta prova? El departament ha anunciat aquest procediment intern i reservat, no? Aquest procediment que vostè ens acaba d'explicar. Però nosaltres creiem que els ciutadans tenim dret a saber què és el que s'està investigant, qui són els responsables, i sobretot quan acabaran aquesta investigació interna que estan fent, quina informació es farà pública, no? No pot ser que sota aquesta...
1: Sintonitzeu 3Cat Info, 4:45 de la tarda, en directe a la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per explicar els errors en els informes PISA d'enguany. A aquesta hora intervenen els grups. És Pilar Castillejo, de la CUP, qui intervé a aquesta hora.
0: En quin punt administratiu es van aplicar malament els criteris? Això pot explicar un funcionament tècnic de l'error, però no respon a la decisió política de per què van callar. La investigació pot determinar qui va confeccionar una llista, qui havia de revisar-la, però no pot substituir una explicació sobre per què el govern va continuar fent propaganda de l'OCDE mentre coneixia el problema i no va dir res. No pot ser que la responsabilitat es dissolgui entre els centres, els ministeris, les empreses contractades, l'OCDE o els canvis en els organismes d'avaluació. La Generalitat era responsable de garantir l'aplicació de la prova a Catalunya. També va decidir mantenir el procés mentre aquest Consell Superior d'Avaluació estava desactivat i la nova agència encara no exercia plenament les seves funcions. I per això li demanem si les conclusions de la investigació es faran públiques, en quin termini i quan ho faran. Si assumiran responsabilitats, qui les assumirà? Consellera, nosaltres ja li hem demanat per a altres temes les seves responsabilitats. Des de la CUP li hem demanat la seva dimissió perquè porta arrossegant els problemes de la comunitat educativa sense donar una solució. Això només ve a sumar-se a tota aquesta suma de problemes que vostè no és capaç de solucionar. I crear una comissió, com ens acaba d'explicar, crear una comissió de coordinació pot servir per evitar que torni a passar, no diem que no, però no pot ser la manera de tancar el que ja ha passat sense que ningú no respongui i sense que ningú no assumeixi cap responsabilitat. I aquest cas, com vostè ha dit, s'afegeix a altres problemes, també diuen que tècnics,

0: que venen arrossegant, amb les adjudicacions, amb baremacions, amb la borsa docent, amb els aplicatius que fallen. El departament presenta cada un dels episodis com si fos un problema tècnic independent. Però si els errors es van repetint i afecten àmbits centrals del sistema, el problema ja no és un problema tècnic, és un problema polític. Falta capacitat pública, planificació, recursos i, sobretot, falta una direcció capaç de resoldre els problemes. I aquest és el context en què començarà el curs nou, amb una vaga educativa convocada ja pel dia 8 de setembre. No perquè el professorat necessiti que l'OCDE li expliqui què falla, sinó perquè ja fa anys que ho explica i el govern continua sense donar-hi resposta. Continuem encallats en el mateix problema. El problema no és que ens faltin diagnòstics externs, consellera, a l'educació catalana. El problema és que vostès no escolta, no negocia i no posa els recursos allà on tots sabem que fan falta.
1: Gràcies, senyora diputada. Ara és el torn del grup Mix i té la paraula la diputada Rosa Soberana.
2: Gràcies, presidenta. Consellera, és gravíssim el que està passant a Catalunya, el que Catalunya hagi quedat fora de l'informe PISA del 2025. Segons vostè ens diu, la incidència és tècnica. El que és un fracàs institucional que posa en dubte la credibilitat del sistema educatiu i del govern que vostè forma part. Si les dades de PISA del 2022 ja eren un desastre, quines són les dades reals que avui ens estan amagant? El 2022 Catalunya va obtenir un dels pitjors resultats de la seva història. Es van perdre 21 punts en matemàtiques respecte al 2018. Van protagonitzar una de les caigudes més importants de tot l'Estat en comprensió lectora, en ciències, segons l'OCDE. I ja fregàvem els nivells de països, tant de països baixos com Turquia. L'abandonament escolar prematur seguia molt per sobre de la mitjana europea. Aquelles dades ja eren un toc d'alarma. Ja ens deien que el sistema educatiu català estava perdent pistonada. Recorden què va passar a finals del 2022 quan es van fer públics aquells resultats? L'endemà mateix el govern d'Esquerra va sortir a dir que la davallada s'explicava per una sobrerepresentació d'alumnes immigrants en la mostra escollida per la OCDE. Catalunya queda fora de l'informe internacional perquè la mostra és invàlida. Es va excloure el 23,2% dels alumnes seleccionats quan el reglament internacional només permet que se n'arriba al 5%. Gairebé un de cada quatre alumnes, consellera, ens diran a qui han exclòs i per què? Excloure el 23% de la mostra PISA no és cap error tècnic. És una decisió que deixa fora de l'examen a un de cada quatre alumnes, amagant la realitat d'un sistema educatiu que fa aigües. Els alumnes exclosos eren una mostra qualsevol? Eren principalment alumnes amb dificultats i necessitats especials o vulnerables, com a vostès els agrada dir? És de sentit comú que si deixen fora precisament els alumnes que poden obtenir pitjors resultats, la nota mitjana només pot anar en una direcció, cap amunt. Però no és així. L'OCDE ha conclòs que la mostra catalana no és representativa. Si unes dades ja excloien gairebé un de cada quatre alumnes, han acabat sent invalidades, com devien ser els resultats reals. Quin és el nivell dels nostres alumnes? Com ho podem saber? El més greu no és que el sistema educatiu estigui malament, el més greu és que avui ni tan sols saben fins a quin punt. Catalunya es queda sense indicadors internacionals comparables fins al 2029. 6 anys. 6 anys sense poder saber si millorem o empitjorem. 6 anys a les fosques. Consellera, aquest fracàs no apareix del no-res. És la conseqüència d'anys de males polítiques educatives. Fa mesos que hi advertim que mai no hi havia hagut tants instruments legals per protegir la llengua catalana. Mai. El català és la llengua vehicular de l'escola. S'ha dit en centenars de llibres en català. La retolació comercial està regulada. I malgrat això, el català retrocedeix als patis, als carrers i a moltes llars. És una paradoxa que demostra que les lleis per si soles no solucionen res quan falla el sistema educatiu. Doncs el mateix passa en la qualitat d'ensenyament.

0: Fa anys que els mestres diuen que han perdut l'autoritat, que passen més hores fent burocràcia que preparant classes i que han de gestionar conflictes socials, familiars i culturals que no els pertoca i que abans pràcticament no existien. I quan intenten posar ordre o exigir respecte, és la mateixa administració els que els deixa desemparats. Ens sorprèn que cada vegada sigui més difícil trobar professionals que vulguin dedicar-se a l'ensenyament. Cal afrontar que cada vegada hi ha més complicitat dins les aules. Els mateixos docents expliquen que el nombre d'alumnes que necessiten suport específic o que arriben sense conèixer la llengua ni els continguts curriculars han augmentat considerablement. Quan trigaran a admetre que la immigració massiva i invasiva que ens condueix a aquest fracàs de país? I no ho diem nosaltres, ho diuen els resultats. Davant d'una situació tan greu, no volem que la resposta del govern sigui crear una nova comissió, no una altra més. Sembla que en aquest país hi hagi una recepta infal·lible. Quan esclata una crisi, es crea una comissió. Quan hi ha un escàndol, una altra comissió. I quan fracassa una política pública, un nou organisme amb un nom diferent. Ja ho hem vist amb la DGAIA. En lloc d'assumir responsabilitats, s'anuncia una nova estructura. Es protegeix i s'apunta al règim, però els problemes continuen exactament iguals. Consellera, l'adequació és massa important perquè la convertim en un exercici de mer maquillatge estadístic. No podem buscar excuses cada vegada que arriba un informe internacional. No podem amagar la realitat als catalans quan un govern amaga les dades. Governa, genera desconfiança. Els catalans tenim el dret a saber quin és l'estat del sistema educatiu. Tenim dret a saber qui va prendre aquestes decisions, qui ha deixat Catalunya fora del principal informe internacional d'avaluació. Tenim dret a exigir responsabilitats polítiques. Quan un govern fracassa de manera reiterada d'assumir-ne les conseqüències, quan els resultats educatius s'enfonsen, quan s'invalida les dades internacionals, quan es perd la credibilitat davant l'OCDE, quan es deixa tot un país 6 anys sense indicadors fiables, algú ha de respondre, no? Catalunya necessita un govern que governi, un govern que no s'amagui, sinó que resolgui els problemes i que assumeixi els seus errors. Si no són capaços de redreçar el rumb, facin un pas al costat. Per dignitat institucional, per respecte als mestres, a les famílies i, sobretot, per respecte als alumnes. Perquè de nou han quedat en l'evidència el fracàs del sistema educatiu, el fracàs del seu govern. Un govern que ha anat degradant l'autoritat dels docents. Un govern que és incapaç fins i tot de garantir unes proves internacionals es facin correctament. El resultat d'anys de mala gestió. Les responsabilitats no poden recaure en un funcionari, en el director d'un centre o en un error informàtic. Les responsabilitats són polítiques. Aliança Catalana els demanem que les assumeixin, que deixin de protegir càrrecs, que deixin de crear comissions per guanyar temps i deixin pas a un nou projecte capaç de reconstruir el sistema educatiu català. Catalunya necessita un canvi de rumb i aquest canvi només el poden decidir els catalans. El president Illa sempre ens amenaça dient que fracassarem. Els que fracassen són vostès cada dia. El més honest seria dissoldre aquest govern, convocar eleccions i permetre que siguin els ciutadans qui jutgin a les urnes la seva gestió. Quan un govern ha perdut la confiança en un àmbit tan important com l'educació, el que correspon és dimitir i tornar la veu als ciutadans. Catalunya es mereix un govern millor, un govern d'Aliança Catalana, a les urnes catalans.
1: Gràcies, senyora diputada. I finalment és el torn del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar i té la paraula la diputada Gisela Navarro.
2: Bona tarda a tothom, gràcies presidenta. Saluda també a tot l'equip del Departament d'Educació i Formació Professional i evidentment a tota la gent que ens acompanya avui a la sala. I evidentment, consellera, gràcies en especial a vostè per ser avui aquí davant aquesta comissió per donar explicacions sobre un fet que evidentment és molt greu. L'error de la mostra a les proves PISA impedeix que Catalunya pugui comparar els seus resultats amb els d'edicions anteriors i amb d'altres territoris de la resta d'Espanya. És una incidència important i ningú d'aquesta comissió la vol minimitzar. Hi ha alguns que sí que la volen maximitzar, això està clar. I

perquè des del primer dia, no d'avui, no per aquest fet, intenten construir un relat de mala gestió d'aquest govern i en especial d'aquest departament. Hem sentit dir intenció amagada, escàndol, manipulació, trilerisme. Avui no estaríem aquí parlant d'això si la intenció fos ocultar res. De fet, els resultats PISA hi són, vostè ho ha dit, i segurament augurem que no seran bons, o sigui que no hi ha intenció d'amagar res. Els fets són que aquest govern ha detectat una incidència i treballar perquè mai no es torni a repetir. Això no és fugir de les responsabilitats, això és assumir-les. Perquè els errors o les incidències no defineixen mai a un govern. El que defineix a un govern és la seva resposta davant de cada error. Avui, al llarg d'aquesta compareixença, hem escoltat intervencions molt crítiques, molt. És legítim, forma part del debat parlamentari, però evidentment tothom entendrà que nosaltres no compartim aquesta lectura. Perquè si una cosa ha demostrat aquest departament i aquesta consellera és transparència, encara que no els agradi a la resta. S'han explicat els fets, s'han detallat les incidències detectades, s'ha informat de les anomalies i s'ha anunciat una investigació per conèixer exactament el que ha passat. I torno a repetir, si es perseguís amagar alguna cosa, avui no estaríem aquí. Avui la consellera ens ha descrit d'una manera quirúrgica tots els fets, també els antecedents, que potser no eren els millors. Les proves a Catalunya tenien molt marge de millora i no vull treure importància al que avui ha passat, però governar no és prometre que mai no hi haurà errors. Tant de bo, ens agradaria a tots. Governar és donar la cara quan es produeixen, explicar-los amb honestedat, investigar-los amb rigor i prendre mesures necessàries perquè no es tornin a repetir. Això sí, consellera, necessitem saber per què ha passat això, de quina manera i amb una certa rapidesa. Amb això coincidim amb la resta de grups. Em sorprenen també, i ho hem de dir, aquells que amb experiència de govern de més de 35 anys avui hauríem d'haver compartit una certa prudència abans de convertir qualsevol incidència en una sentència política. També els que ens han donat lliçons d'assumir responsabilitats. El recordem que s'ho podien aplicar en altres comunitats autònomes, com per exemple València. I el que vull dir que avui és una fantasia total és que el grup d'Aliança vingui per primera vegada a la Comissió d'Educació i Formació Professional quan aquí s'han parlat de moltíssimes coses, de moltíssimes millores, debats que crec que són molt importants i que no s'han dignat mai estar aquí i avui pues, suposo que el tema de ficar el dit a la nafra els hi movia més que la construcció d'una Catalunya que tant diuen estimar. Nosaltres, el grup socialista Units per Avançar, creiem i sempre defensarem una forma de treballar basada en el rigor. Per això, consellera, li demanem també que cal saber què ha passat, quina ha estat aquesta cadena d'errors i per què. Perquè entendre les raons és molt important, però encara més important és assegurar que no torni a passar. I estem convençuts que aquest és l'objectiu que comparteix el seu equip. Celebrem com a exemple la creació d'aquesta comissió de coordinació de proves i estudis d'avaluació que vostè ha comentat. Consellera, també crec que és de justícia recordar que la gestió d'un departament no es pot valorar únicament per una incidència. Per important que sigui, que aquesta ho és, però ja que parlem de gestió, perquè avui s'ha volgut definir una mala gestió, jo crec que és important fer balanç d'aquesta gestió i hauríem d'incorporar aquestes millores que vostè també ha comentat i que alguns grups en el seu dia van reiterar que era impossible de que es fessin reals. No? Per tant, assenyalem els errors, és la nostra feina, però també reconeguem el que s'ha solucionat i el que s'ha fet bé. I és un bon exemple la formació professional. Aquest curs han aconseguit ordenar el calendari de prescripció, reduint la incertesa de milers d'alumnes i de les seves famílies. Era una demanda històrica compartida pel conjunt de la comunitat educativa i avui podem dir que s'ha fet un pas molt important per donar-hi resposta. Això no és fruit de la casualitat, és una bona gestió. També enguany s'han avançat les adjudicacions, vostè ho ha comentat, permetent la tranquil·litat de molts docents. Això també és una bona gestió. És fruit de la planificació, del treball tècnic i de la voluntat de millora. Un sistema que durant massa temps havia arrossegat dificultats, quan tots i totes coneixíem i que ningú ho va resoldre abans. Per tant, des del grup parlamentari socialista i Units per Avançar, volem traslladar-li un missatge molt i molt clar. Consellera, vostè té el nostre suport.
El nostre suport perquè s'esclareixi fins al final el que avui ha passat. El nostre suport perquè s'introdueixin totes les millores que siguin necessàries. I el nostre suport perquè Catalunya continuï disposant d'un sistema d'avaluació sòlid, fiable i útil per continuar millorant la qualitat del nostre sistema educatiu. La confiança no neix dels governs que no s'equivoquen. La confiança neix dels governs que quan s'equivoquen ho reconeixen, ho expliquen i ho corregeixen. I això és exactament

Presidenta, gràcies per les intervencions. En primer lloc, penso que determinar una taxa d'exempció en una prova reglada, supervisar el seu compliment, jo penso que podem estar d'acord en que és una qüestió purament tècnica. Dit d'una altra manera, és a dir, si un conseller, consellera, intercedís en quina ha de ser aquesta taxa quan hi ha paràmetres metodològics i regles clares i establerts que ho determinen, penso que aquest conseller o consellera estaria fent una feina que no li pertoca. I penso que fins aquí podem estar d'acord. Vaig fer seguiment com a consellera de les proves PISA, per descomptat. Jo crec que coneix perfectament el meu equip la importància que donàvem a aquestes proves per l'impacte que tenen en la reputació del sistema i que aquí doncs, han convingut i han compartit que això és així. I quina era la instrucció política amb tot això? Doncs era precisament prendre-se seriosament, acompanyar els centres que eren mostra en tot allò que poguessin necessitar. Aquesta era la instrucció política en relació a l'organització de PISA. Insisteixo en una qüestió que ha sortit reiteradament. No es va tenir coneixement d'aquesta incidència, d'aquest incompliment dels requisits metodològics de PISA fins al mes de març d'aquest any 2026. És a dir, des d'aquest any és el moment en el qual, més enllà d'instar un procediment informatiu per determinar i aclarir les causes d'aquest fet i els hipotètics errors que s'havien comès, no hi havia marge en aquell moment per corregir la prova. És a dir, per tant, en el primer moment que tenim constància que hi havia hagut un no compliment d'aquests paràmetres metodològics que estableix PISA és el mes de març d'aquest any. Per tant, en aquell moment no es podia fer una correcció de les proves. Però es va actuar. Es va actuar. La secretària general del departament, a instàncies del secretari de Millora Educativa, va iniciar aquestes diligències. I, per tant, l'escàndol hagués estat que no s'hagués actuat. Si aquest departament hagués tingut aquest coneixement i no hagués fet res fins la setmana passada, jo crec que estaríem davant d'un escàndol majúscul. Però aquest departament, en el moment de tenir coneixement, va actuar. Va actuar obrint unes diligències. Es tenia aleshores, al mes de març, confirmació de com això afectaria la publicació de les dades catalanes a l'informe PISA 25? No. En aquell moment el que es tenia és la comunicació que no s'havien seguit uns paràmetres metodològics. Però es va fer el que s'havia de fer, insisteixo. El que es va fer és obrir diligències per determinar quines havien estat les causes, quin havien estat l'error, els errors que es puguin doncs, derivar d'aquesta investigació. I, en tot cas, l'afectació que aquest error metodològic tindria a la publicació dels resultats PISA va arribar fa poques setmanes. Certament, aquesta confirmació va arribar fa poques setmanes. Seguim. Tenim ja el resultat o la informació d'aquest expedient? No el tenim. No el tenim si no haguéssim vingut aquí a explicar i a traslladar doncs, el que es desprengui d'aquest expedient, d'aquest informe. I el que no farem, i això també vull ser molt clara, és especular sobre responsabilitats o culpabilitats hipotètiques. No ho farem. I jo penso que aquest departament no ha culpat a ningú. Ho dic perquè he sentit o s'ha dit que s'ha volgut culpar a les direccions d'aquests 51 centres que van ser mostra PISA. Aquest departament no ha sortit de la boca de cap responsable d'aquest departament culpar a cap director o directora de cap centre que hagués fet una prova PISA. De fet, jo penso que els equips directius d'aquests centres van fer la seva feina i, en tot cas, el problema rau en l'aplicació d'aquests criteris d'exempció, la seva validació i supervisió, insisteixo i subratllo, validació i supervisió, i el que està en joc, com deia, és la credibilitat i la reputació del propi sistema educatiu de Catalunya. I entendran que també tingui aquest punt, no diré d'indignació, però en tot cas de contundència en la importància del que estem traslladant avui. Per tant, jo vull insistir, ningú ha culpat a ningú perquè, d'entre altres coses, no tenim un informe definitiu ni concloent de què és el que ha passat doncs, amb aquest no compliment d'aquesta recomanació de l'OCDE. Intuïcions són les que he explicat, no? La coincidència amb les proves de final d'etapa de quart d'ESO, que aleshores eren censal, i l'aplicació dels mateixos criteris per inèrcia, però no és res més que un element de context que no s'havia produït en altres edicions anteriors i que pensem que aquesta coincidència podria ajudar a explicar la situació. Però, insisteixo, és una hipòtesi, no és cap element concloent, però té a veure doncs, amb un element de context. També diversos portaveus han insistit no? en el qui, la culpabilitat. Penso que aquí l'important és fer perquè això no es torni a produir. I més enllà de persones, que evidentment si d'aquest informe se'n resulten responsabilitats seran depurades, i penso que he estat clara quan he expressat això, jo penso que això vol dir enfocar més
cap al procediment, cap als processos, fins i tot cap a la cultura d'avaluació, que no pas doncs, cap a persones, que per descomptat, doncs, si se'n desprenen responsabilitats,

0: hauran de depurar aquestes responsabilitats. Però en qualsevol cas, en relació als procediments, això és precisament doncs, el que vam voler doncs, explicar divendres, quan efectivament es va publicar aquesta constitució de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d'Avaluació, perquè a banda de comunicar doncs, l'existència d'aquesta incidència, volíem comunicar què farem perquè això no torni a succeir. I aquesta doncs, és la centralització del control, de la validació, de la supervisió de les diferents avaluacions i el reforçament de l'agència en aquest sentit. Per tant, donem a conèixer un problema divendres passat, però també donem a conèixer una solució. I entendran que si no ho comuniquem abans i si ara, té a veure amb aquestes tres qüestions. Primer, tenir la confirmació de que aquella doncs, no seguiment de la recomanació de l'exempció de l'alumnat en aquelles proves PISA 25 comporta, com a conseqüència, la publicació dels resultats de Catalunya, l'informe estatal, amb un advertiment metodològic, per tant, de no comparabilitat. No? I això, aquesta confirmació, com deia, arriba fa poques setmanes. Què passa també fa poques setmanes? Doncs constatem que les tres proves que s'han realitzat aquest curs 25-26, les proves d'avaluació general del sistema, la prova, en aquest cas, de final d'etapa de quart de l'ESO d'aquest curs, en aquest cas ja mostra-li, i per tant, ben feta, doncs, i la prova PILS, també de caràcter internacional, s'han fet complint els paràmetres corresponents. I, per tant, que les proves, aquestes proves d'aquest curs, han estat correctes i amb una correcta aplicació. Per tant, això ens fa pensar... És evident que el que estem dient d'un PISA 2025 és un fet aïllat perquè després això ha funcionat i, per tant, això també s'ha constatat darrerament. I després, com deia, la publicació d'aquesta Constitució, d'aquesta comissió, que precisament ha de coordinar, ha de controlar, ha de validar, ha de permetre doncs, una traçabilitat i un bon procés i bons procediments de control i seguiment per evitar doncs, que situacions com aquestes no tornin a passar. I com deia, a més, el mes de novembre d'enguany disposarem dels resultats de les proves diagnòstiques i de les proves de final d'etapa, que serà el primer informe de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva, que tenim la directora que ens acompanya, i per tant mantenim una avaluació, jo diria, més rigorosa i tot respecte al que fa el nostre propi evolutiu, és a dir, respecte al nostre propi històric, amb aquests resultats de les proves de final d'etapa i de les proves diagnòstiques d'aquest darrer curs 25-26 que es donaran a conèixer el mes de novembre, i serà el primer informe doncs, que l'agència farà en aquest sentit, primer les tornem a fer... es fan mostrals, es faran complint en aquesta vegada sí els estàndards internacionals i per tant sí que en aquest cas seran comparables perquè doncs, jo crec que com que també es feien referència a les proves pròpies hi ha qüestions, elements de reflexió que són importants, és a dir, és veritat que no tindrem doncs, uns resultats comparables de PISA 25 per Catalunya, però tampoc podem tancar els ulls que davant el fet que durant masses anys s'ha donat doncs, per representatiu, per comparable, proves, les nostres, que ni tan sols intentaven mesurar els sabers d'un de cada cinc alumnes. Penso que això ho hem de posar sobre la taula i ho hem de poder. Estem fent un diagnòstic, una valoració de l'avaluació, doncs precisament jo crec que això també ho hem de posar sobre la taula. I des d'aquesta incongruència penso que no seria doncs, coherent venir aquí a lloar les bondats de l'avaluació, a denunciar exclusivament uns fets ocorreguts a PISA, sense reconèixer també les mancances que arrossegava el nostre sistema educatiu. I com comentava abans, doncs, durant massa temps tothom ha parlat de la importància de l'avaluació sense exigir sempre que les nostres pròpies proves reunissin les condicions necessàries per oferir informació plenament representativa, plenament comparable i plenament útil. I això és precisament la tasca que l'agència, d'alguna manera, ens reitera i que aquest any, doncs, aquest curs ha començat a fer. I insisteixo, aquestes proves que sí que s'han fet aquest any tenen nivells d'exempció voltant, no, propers al 6%. Per tant, estan dins dels paràmetres que correspon. S'ha fet alguna referència també a una sol·licitud, una petició d'auditoria, no? una auditoria independent. No hi tenim doncs, cap inconvenient, al contrari. Tota la llum que pugui aportar aquest informe, aquestes diligències que estem, doncs, que s'han encarregat i que encara doncs, no disposem, doncs, han de ser benvingudes, no? I espero doncs, que això també pugui ajudar, però en tot cas, només per un tema d'ordre, pensem que primer cal saber exactament doncs, què va passar en aquesta edició de PISA i d'això, doncs, com deien, aquestes diligències informatives doncs, n'ha de resultar doncs, informació. I a partir d'aquí, dic que a vegades doncs, dos procediments simultanis sobre un mateix procés pot ser que en lloc d'aclarir doncs, més puguin, no? puguin doncs, aclarir pitjor, però en tot cas, quan tinguem aquestes diligències, pot ser un bon moment per encarregar aquesta auditoria que ens ajudi, diguem, a determinar doncs, aquests responsabilitats o fins i tot procediments que s'han de millorar. I sí que els voldria dir doncs, amb tota humilitat, però també doncs, amb contundència. Jo penso que no accepto lliçons en aquest sentit. Aquí s'han fet acusacions molt greus. Penso que en aquesta sessió hem sentit des de maquillar, ocultar, fins s'han dit coses molt grosses que no accepto. Ho dic perquè també jo penso que això tinc l'obligació de dir-ho. Aquí no hi ha hagut cap intent d'amagar. De fet, doncs, penso que quan veurem, quan es publiquin els resultats de PISA, el dia que sigui del mes de setembre, veurem si som l'únic comunitat autònoma o si som l'únic país que està en aquesta situació i veurem doncs, si hi ha algun país o altra comunitat autònoma que ho hagi informat o no ho hagi fet. Per tant, jo crec que aquí aquesta informació i aquesta transparència doncs, vagi per endavant que volem tenir, ni tampoc hi ha hagut cap interès en manipular res. I per tant, si n'haguéssim tingut, doncs efectivament no estaríem ni s'hagués comunicat res la setmana passada i segurament haguéssim pogut esperar tranquil·lament a veure què deia la publicació dels resultats PISA. I com deia abans, espero molt i esperem molt d'aquestes diligències que portin la llum i que posin a tothom en el seu lloc, perquè penso, insisteixo, que hi ha hagut acusacions molt, molt greus. I per tant, si hi ha responsabilitats a depurar, es depuraran totes les que convinguin. Sembla que abans algú també ho apuntava. No és la primera vegada que compareixem per un error en un procediment important i penso que en aquell moment es van depurar responsabilitats. Doncs el mateix farem si se'n desprèn en aquest sentit. Però en tot cas jo vull dir que tenen davant doncs, un govern i la màxima responsable del Departament d'Educació i Formació Professional que s'està deixant la pell per enfortir i millorar el nostre sistema educatiu després d'anys de necessitats desateses, de problemes estructurals, de falta de decisions i estic convençuda que tothom, i em refereixo als equips de les persones doncs, que m'han precedit en el càrrec ho han fet igual o millor. Tothom ha fet el millor que ha pogut i que ha pogut aportar. I penso sincerament que ara la paraula clau que necessita l'educació de Catalunya ha de ser confiança i ha de ser estabilitat, ha de ser exigència i ha de ser credibilitat. I sóc molt conscient que aquest fet d'avui no ens ajuda. No ens ajuda ni en aquesta confiança ni en aquesta credibilitat. Però també els ho demano que coneixedors com són de les dificultats, confiïn en les accions que s'han emprès per corregir aquesta problemàtica.
1: En directe encara la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixent al Parlament.
0: Amb el procés de preinscripció i matrícula de la formació professional, com hem fet també i com estem fent amb les proves d'avaluació d'aquest curs. I els demano exigència, però també els demano confiança per millorar el sistema educatiu del país. Penso que alguns grups doncs, han plantejat doncs, aquesta incidència doncs, que això ha de comportar responsabilitats polítiques, fins i tot la dimissió, respecto, lògicament, el dret dels grups a formular aquesta exigència, doncs, forma part del debat democràtic, del control parlamentari del govern, però crec precisament que assumir responsabilitats és precisament actuar amb transparència, és actuar amb responsabilitat i informar la ciutadania. Insisteixo que un escàndol hagués estat no haver fet res en el moment que teníem la informació. En el moment que es va tenir un coneixement d'uns fets, es va actuar immediatament. No? I quan s'ha tingut la confirmació i, a més, s'ha pogut constituir aquesta comissió, se n'ha donat doncs, coneixement. Per tant, la responsabilitat és comparèixer, fer-ho dos dies més tard i perquè no va poder ser dissabte doncs, del moment que es va informar des del punt de vista tècnic, obrir diligències immediatament, no assenyalar ningú sense proves ni admetre especulacions, penso que no estaríem fent un favor a ningú, és corregir els procediments que no funcionen prou bé, tenen el màxim compromís que això ho farem i és reforçar també els equips i la infraestructura del departament perquè governar els afers públics i servir bé la ciutadania doncs no sigui una proesa. I per tant no m'aferraré a cap excusa, tampoc prendré decisions arbitràries per satisfer demandes d'actuació immediata i reflexiva abans de conèixer tota la informació i per tant la responsabilitat que assumeixo és corregir allò que no ha funcionat, és reformar per millorar el nostre sistema educatiu i respondre davant d'aquesta comissió pels resultats de les mesures que adoptem. Doncs la meva obligació és retre comptes tant dels encerts com també dels errors del departament i la de totes i tots les que estem aquí penso que és contribuir a construir una cultura pública de l'avaluació que no sigui només retòrica sinó que sigui exigent i en última instància també útil. Per tant, per acabar, dir que, doncs, com ho he dit abans, que assumim doncs, la gravetat d'aquesta incidència, però aquest govern doncs, ha actuat, que actuarem com hem actuat doncs, amb transparència, amb rigor i amb responsabilitat, que a PISA es publicaran els resultats de Catalunya amb una advertència metodològica I, evidentment, doncs, que aquest error metodològic no frenarà en cap cas les reformes i els compromisos de millora del sistema educatiu que hem emprès. Moltes gràcies.
2: Bé, gràcies, senyora consellera.
1: Ha estat la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, des del Parlament, insistint que l'error detectat en les proves de PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves a PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer la PISA és un percentatge semblant el d'estudiants que no van participar en els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO. Ho ha dit en aquesta compareixença al Parlament, que encara està en marxa. Escoltem la consellera.
0: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: Les proves PISA van acabar excloent, com dèiem, un 23% dels alumnes, percentatge que sobrepassa el topall del 5% que permet l'OCDE, qui s'organitza. Niubó assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Ha insistit en aquesta qüestió. Mentrestant, Niubó defensa que han creat una comissió perquè tot plegat no torni a passar.
0: Aquesta comissió ha de garantir que abans de cada prova una instància tècnica revisi i validi de manera centralitzada les propostes d'exempció i altres paràmetres tècnics, que totes les decisions quedin documentades i que no depenguin de circuits més o menys informals. Aquesta instància tècnica ha de garantir que el problema no es repeteixi.
1: La investigació encara està en marxa, ha explicat, i la consellera s'ha compromès a fer públiques les conclusions quan acabi. També ha dit que no hi ha hagut cap intent d'amagar res, ni de maquillar, ni tampoc de manipular aquesta informació.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Són les 5 de la tarda i 5 minuts. Anem a altres qüestions que ocupen l'actualitat d'avui. L'incendi de la Vall d'Uxó al País Valencià continua fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent pot dificultar les tasques d'extinció durant les pròximes hores. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000 persones des de la Vall d'Uxó. I tenim enviat especial a Colla Ballestim, el suport tècnic del Xavier Espelt. Bona tarda, Colla, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Hi ha una actualització en quant al que ha passat a les últimes hores. La bona notícia pels que treballen per les emergències és que la inversió tèrmica de la nit, és a dir, la baixada de temperatures, s'ha mantingut fins que s'ha aixecat el fum bona estona, però la mala notícia, el que no comptaven que no poguessin fer, és que ha bufat vent tot el matí, gairebé, i la trentena de mitjans aeris no s'han pogut enlairar tal com estava previst. Ara hi ha una mica de brisa, els mitjans aeris sí que s'han enlairat, però tot és bastant imprevist, tant és així que el vent canvia les coses, que el centre de comandament de la Vall d'Uixó, justament ara que compareixia el director d'extinció dels bombers en aquest incendi darrere, li ha sortit una gran columna de fum, és a dir, no hi ha res segur, malgrat que molts veïns, més de 64.000 veïns, estan confinats i més de 10.000 estan desallotjats de la seva cases, voldrien tornar a casa, però hauran d'esperar com a mínim fins aquí a la nit per saber si poden o no tornar als seus habitatges. Escoltem Raúl Gil, el director d'extinció.
5: Por seguridad aérea no podían intervenir, con lo cual se ha trastocado toda la situación de operativa que teníamos.
4: Per tant, doncs, mitjans aeris ara enlairant-se, n'hi ha més d'una trentena, entre ells un hidroavió de Catalunya. I una dada esfereïdora que acaba de donar el govern, la ministra de Transició Ecològica, en el que portem d'any, aquest 2026, just que acabem de començar l'estiu, com aquell qui diu, o som a la meitat, s'han cremat 170.000 hectàrees a Espanya. Això és una quantitat molt superior a les de l'any passat. Escoltem la ministra de Transició Ecològica.
6: Hablamos de más de 170.000 hectáreas, es decir, 6 veces más de lo que habíamos visto el año 2025. No paro de decirlo, el año 2025 fue un año extraordinariamente complicado.
4: Els bombers diuen ara que són moderadament optimistes que el foc no es descontroli més, però les imatges són molt desoladores, sobretot aquí a la Vall d'Uixó, un poble envoltat de muntanyes cremades on el foc va arribar a tocar de les cases i on els veïns encara no es recuperen del gran ensurt que ha suposat. De fet, la ciutat està deserta, amb cendra per terra als carrers i encara volant d'un lloc a l'altre, i amb la gent confinada a les cases, excepte algun establiment més de servei.

0: serveis com supermercats o benzineres. La resta de la ciutat està tancada.
1: Imatges, doncs, devastadores, les que ens explica, les que ens narra des d'allà mateix, des del lloc on s'està produint aquest incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià, la Coia Ballester, amb el suport tècnic del Xavier Espel. Qualsevol novetat, línies obertes, Coia.
0: Gràcies.
1: Fins ara, bona tarda. I ara hem de parlar dels incendis de Madrid i d'Àvila, que continuen fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid. Les flames han arrasat ja més de 75.000 hectàrees, més que la superfície de tota l'illa de Menorca. I és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats no podran tornar encara a casa a Madrid, Tània Tàpia.
2: És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització perquè el temps no hi ajuda.
3: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
2: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
3: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
2: De moment, les hectàrees cremades continuen en 50.000 a Àvila, pugen a unes 28.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba d'ordenar el desallotjament d'un nou municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 52.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
4: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
2: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
1: I amb els incendis fora de control, Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per l'emergència climàtica, que la presidenta madrilenya qüestiona. Ayuso diu que Sánchez fa anys que en parla i diu que no hi veu l'urgència.
5: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Frente a los fenómenos extremos, pacto de estado. Frente a las desigualdades, pacto de estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado.
6: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
1: Ayuso minimitza l'efecte del canvi climàtic i diu que la majoria de focs són provocats per l'acció humana i apunta a les xarxes que, segons diu, es posen els pagesos a l'hora de mantenir els boscos, a les traves, volem dir, dels pagesos a l'hora de mantenir els boscos nets. Considera que el govern espanyol intenta donar solucions d'estar per casa als incendis, però ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi que vivim. L'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. També posem el focus aquí, perquè aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es continua expandint sense control. Hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones que no podran tornar a casa fins que el foc estigui més estabilitzat. Tot i que les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, les autoritats de moment descarten cap evacuació massiva de la ciutat. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran.
7: La situació a prop de l'incendi és estable avui en relació amb els dies anteriors. 42.000 hectàrees afectades. Aquesta xifra encara no s'ha mogut, tot i que el foc continua cremant. De fet, avui ens han portat molt a prop d'aquestes flames. Les veiem amb una fumarada ben negra. Unes parts dels grans parts del bosc on es veuen encara fumarades i doncs on hi podria haver alguna rabifalla. Veiem els agricultors que estan ajudant els bombers a tornar a omplir les seves cisternes perquè les distàncies siguin més curtes. Molta solidaritat. També hem vist com tractors estan destrossant parts del bosc per poder fer de parafoc si mai tornés a tornar aquestes flames en aquest lloc. Malgrat tot, la gent segueix evacuada, no podrà tornar fins que realment s'ha declarat i fixat aquest foc, i abans que sigui apagat podria passar molt de temps, com explica el colonel dels bombers David Anotel.
8: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
7: Pel que fa al darrer balanç que ens han passat les autoritats, serien unes 240 cases destruïdes i 84 bombers ferits.
1: Els grans incendis han crescut un 50%.

0: 57% a Europa els últims 4 anys, segons càlculs de l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar al continent més de 2 milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia. I el 2026 el fenomen va pitjor. Espanya i Portugal són els països on aquest any han crescut més els focs. De fet, el mapa que ha difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, apareixen representats amb el color vermell, més intens. A Espanya, l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal del 250%. La segueixen França i Hongria. L'OMS alerta que de l'impacte per a la salut física que tenen aquests grans focs i no només als llocs directament afectats. El fum viatja llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i també malalts crònics. A Catalunya ha millorat, això sí, el risc d'incendi forestal. Baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques en perill extrem. A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt. Les comarques on caldrà estar més atents són a la zona del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, els espais protegits a Tivissa, Cardó al Boix, el Montsant i Montmell-Marmellà han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat també estan remullant els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, i diuen que el foc ja està controlat i ha afectat 4 hectàrees de vegetació. Ha arribat a interrompre la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. 3 mitjans terrestres treballen en l'extinció d'aquest incendi. Una informació més abans de l'àrea de servei, dir-vos que l'acusació particular ha rebaixat de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació, liderada per l'entitat d'extrema dreta Azteoir, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president espanyol. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
1: Begoña es inocente y lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
0: I dir-vos que, abans de l'àrea de servei, que els ferrocarrils de la Generalitat, atenció, perquè tallarà el servei de tren entre les estacions de Gràcia i Sarrià de l'11 al 23 d'agost. S'hi faran obres de renovació de la via. L'operadora pública desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià. L'actuació servirà per implantar una nova via en placa formiguionada que substituirà l'actual via sobre basal i per renovar les vies diagonals del tram Montaner La Bona Nova.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Tarda tranquil·la la que tenim avui arreu del país, amb un ampli domini del sol i amb alguns núvols cap a l'interior de les comarques de Girona, tot coincidint amb les zones de muntanya, també cap al Pirineu Oriental. Avui sense precipitacions i amb unes temperatures contingudes, unes màximes normalitzades, potser amb una mica més de calor, però dintre del que seria normal de finals del mes de juliol o de plena canícula. Unes màximes que han tocat la xifra dels 36 graus a Vinebre, 35,6 a Sant Salvador de Guardiola o al Dover 35 graus, és a dir, unes temperatures que pràcticament podríem dir d'enveja respecte a la calorada que ens ha acompanyat durant les darreres setmanes. Aprofitem aquestes temperatures, diríem, càlides però no extremes, també les d'avui i les de demà, perquè vindrà calor intensa a partir de dimecres. Demà serà un dia assolellat, possiblement amb algun núvol a la façana costanera de la Costa Daurada al matí, també a la tarda, poc important, de precipitacions no en tindrem. Demà les temperatures pujaran una miqueta més, esperen valors de 34, 35, 36 a punts de la Catalunya central i a tot estirar cap a ponent. Pot enfilar-se el termòmetre fins als 37 graus. Temperatures, com dèiem, caniculars. Serà a partir de dimecres, quan la temperatura es començarà a enfilar una mica més i entre dimecres i dissabte tornarem a possiblement tocar la xifra dels 40 graus. Una situació, doncs, de calor intensa que s'espera cap a finals de setmana i aprofitem, doncs, aquest parèntesi de dies de diumenge, avui i demà amb aquestes temperatures molt més normalitzades.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Un quart i dos minuts de 6 de la tarda, polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació d'ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol

0: Espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha eludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al PSOE perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
1: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
2: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
1: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
3: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
4: Qui ha de donar informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
1: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. És el decret que hauria de prorrogar 2 anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun, exigeix celeritat.
5: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
6: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
7: 3CAT Info.
0: Crònica internacional, polèmica a Alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Berlín, Jordi Regàs.
8: Aquest matí, el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir el pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hosemann, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
9: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos, i sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
8: En el cas d'Abdul Balú, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'Estat Islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
0: I a França s'ha detingut a París un home de 31 anys acusat

0: Acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones aquest matí en una plaça a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Segons les autoritats franceses, la vida de les dones, una de les quals està embarassada, no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor i ha dit que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, ha fet declaracions incoherents.
1: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents, que evidentment condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa: és Allah qui m'ho ha ordenat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac i insisteixen que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil. I ja a Catalunya, a la Vall d'Aran, s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i també la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny i durant este temps s'han pogut enregistrar imatges d'alt valor sobre la seua biologia i hàbits. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cadells i totes dues s'han localitzat a la Vall d'Aran. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
3: La qualitat de l'hàbitat, per tant, dels recursos alimentaris és bona, que els ossos s'alimenten de manera normal, amb tranquil·litat, sense molèsties. Aquesta seria una lectura positiva, no?
2: Segons Alonso, la troballa també desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu.
3: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número d'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
2: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Esports. Esports fins a dos quarts. Gary Gis, bona tarda.
4: Bona tarda, Nati. El Barça masculí de futbol ha arribat a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'expedició blaugrana s'ha instal·lat a St. George Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa de futbol, i aquesta mateixa tarda ja s'hi entrenarà. Ramon Salmurri, bona tarda.
5: Bona tarda. L'expedició del Barça ja és a l'hotel de Birmingham, a la seu de la Federació Anglesa de Futbol, concentrada on ja estarà tota aquesta setmana. L'expedició del Barça, encapçalada per Hansi Flick, i amb dues novetats importants. La primera, la de Marc-André Ter Stegen, a l'espera de resoldre la seva sortida a l'Ajax en forma de cessió. El porter alemany, capità del conjunt blaugrana, és amb la resta dels seus companys. Es manté l'optimisme tant al Barça com a l'Ajax que es pugui acabar resolent aquesta operació. I de l'altra, Frenkie de Jong, el migcampista neerlandès, lesionat al genoll, és de moment a Birmingham amb la resta de l'equip, on seguirà el tractament conservador després d'intentar evitar el quiròfan. Un estatge de pretemporada que tindrà un punt àlgid divendres, partit contra el Birmingham, i serà l'únic partit oficial, perquè jugarà un altre partit, això sí, a porta tancada, contra el Preston North End.
4: Gràcies, Ramon. Per cert, aquest partit del Barça contra el Birmingham, partit amistós, el podreu seguir a Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
4: Demà serà el torn per a l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana, però jugant-hi dos amistosos. Demà passat, contra el Burnley, també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El programa Tot Costa, d'altra banda, matrà aquesta tarda una entrevista amb una de les últimes incorporacions, la del davanter brasiler Gabriel Moscardo. En un extracte de la conversa amb Moscardo, el brasiler assegura que no és tan lluny del punt òptim.
6: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
4: Moscardo és un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava del Castelló i Germán Cedí pel Burnley. L'entrevista del Tot Costa a Gabriel Moscardo la podreu sentir a partir de 8:15 del vespre. Encara en futbol, avui comença la pretemporada del Barça femení, campió de Lliga i de la Champions. Totes les jugadores blaugrana

0: passaran avui les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Unes primeres sessions que no farà encara i tan a bon matí que segueix sense fer net de les molèsties del peroner de la cama esquerra. En canvi, sí que hi serà Martina Fernández, que és l'últim fitxatge blaugrana. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández és el tercer fitxatge blaugrana després de l'arribada de la central neerlandesa René Van Aasten i de la portera estatunidenca Tyler McCamey, a més de la renovació de Carles Julià, que puja al primer equip. I el Girona acaba de fer oficial la renovació de Christian Stuani per una temporada més.
1: No nací aquí, pero fue aquí donde aprendí a no rendirme nunca. Con el tiempo comprendí que esta forma de luchar tenía un nombre, el orgull gironí. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y lo que nos espera es demasiado importante como para perderlo. La historia continúa.
0: L'uruguaià arribarà, doncs, a la desena temporada defensant la samarreta del Girona. Per cert, el club gironí i el Sabadell, que competiran amb dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 7:15 a Girona, a porta tancada.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Anuncis d'incorporacions també en el món del bàsquet, i és que el Barça continua fent feina en la seva renovació i avui ha anunciat la novena incorporació, Tosan Ewamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. Al Manresa, de la seva banda, també fitxatges, en aquest cas el de l'escorta Colby Jones, de 24 anys, 1,98 m, té experiència a l'NBA i encara no ha jugat en cap equip europeu. En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
3: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.

0: Són 6:15 de la tarda aquest dilluns 27 de juliol que us estem explicant que la consellera d'Educació, Esther Niubó, encara compareixent a aquesta hora al Parlament, ha parlat fins ara d'error tècnic greu sobre la incidència de l'informe PISA en què es van excloure més alumnes del compte. La principal hipòtesi és que els centres educatius es podien haver confós amb les proves de final d'etapa de l'ESO, però reconeix que els protocols a l'hora de fer les proves tampoc són prou clars. Ho ha dit, com dèiem, en aquest compareixença al Parlament, a petició de Junts i el PP, i també ha assegurat que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calgui. De seguida ho repassem. L'altra informació destacada a aquesta hora és l'incendi que afecta la Vall d'Uixó, al País Valencià, que ja ha arrasat més de 7.500 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 16.000 persones. El foc continua sense control, però els bombers confien que el descens de temperatures i també la millora de condicions meteorològiques al vespre facilitin les tasques d'extinció. I a partir d'aquesta hora i fins al punt de les 6, també us explicarem que Islàndia obre el vot anticipat pel referèndum que el 29 d'agost ha de decidir si l'illa reprèn o no les negociacions per integrar-se a la Unió Europea. Unes negociacions que es van suspendre l'any 2015. I quan encara falten 16 dies per l'eclipsi del sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. En parlarem. I de la pàgina cultural, el Murdoku, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant ara mateix. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. I en català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. El més destacat de la pàgina esportiva.
1: Doncs que el Barça ja ha arribat a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres, amistós contra el Birmingham.

0: I també novetats al Girona, que acaba d'anunciar la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada amb alguns núvols inofensius cap a les zones de muntanya. Girona, avui de pluges no se n'esperen. L'ambient, calor, però amb temperatures habituals d'un estiu normal. Les màximes més altes del dia ronden els 35 graus i demà, últim dia de calor continguda. Comencem repassant el més destacat que ha dit la consellera d'Educació, Esther Niubó, en aquesta compareixença al Parlament. Ha insistit que l'error detectat en les proves de PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres. Diu que és una hipòtesi, encara pendent de confirmar, però que és la hipòtesi més fa feina ara mateix. I és que el 23% d'alumnes que no van fer la PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en aquesta compareixença al Parlament, que encara està en marxa.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: Podria haver confós els centres, com explicàvem, i és que el 23% d'alumnes que no van fer la PISA és un percentatge semblant, com us dèiem. Les proves PISA van acabar excloent aquest 23% d'alumnes, un percentatge que sobrepassa de llarg aquest topall del 5% que permet l'OCDE. Niubó ha admès a la vegada que els protocols per controlar el desenvolupament de proves no són prou clars.
2: L'aplicació de les avaluacions no disposava d'un protocol prou clar i detallat que definís les responsabilitats, els controls, els llindars d'alerta i els circuits de validació de les exempcions. I davant d'aquesta situació s'ha dut a terme una revisió prèvia, escrupolosa, de les exempcions a les tres proves d'avaluació que s'han realitzat en posterioritat.
1: Niubó assegura que un cop es tanqui el procediment intern es depuraran les responsabilitats que calgui. Unes explicacions, però, que no han convençut els grups de l'oposició, que li han demanat, alguns d'ells, la dimissió. I mentre estan creixent les crítiques dins la comunitat educativa per aquesta alteració de la mostra de proves de la PISA, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública a Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat part de les culpes als centres educatius.
3: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Des del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC va més enllà i considera l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat. Iolanda assegura en declaracions a 3CAT Info.
4: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa, ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
1: L'OCDE permet excloure aquesta prova un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya se'n va excloure, com hem anat explicant, un 23%, cosa que impedeix poder comparar doncs, aquests resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i tampoc amb els dels altres països.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem ara de l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que continua fora de control. De fet, ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent també pot dificultar les tasques d'extinció les pròximes hores. El foc ha obligat a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
6: La bona notícia pels que treballen per les emergències és que la inversió tèrmica de la nit, és a dir, la baixada de temperatures, s'ha mantingut fins que s'ha aixecat el fum bona estona, però la mala notícia, el que no comptaven que no poguessin fer, és que ha bufat vent tot el matí, gairebé, i la trentena de mitjans aeris no s'han pogut enlairar tal com estava previst. Ara hi ha una mica de brisa, els mitjans aeris

0: Sí que se n'enlairà, però tot és bastant imprevist, tant és així que el vent canvia les coses, que el centre de comandament de la Vall d'Uixó, justament ara que compareixia el director d'extinció dels bombers en aquest incendi, darrere li ha sortit una gran columna de fum, és a dir, no hi ha res segur, malgrat que molts veïns, més de 64.000 veïns, estan confinats i més de 10.000 estan desallotjats de les seves cases, voldrien tornar a casa, però hauran d'esperar com a mínim fins aquí a la nit per saber si poden o no tornar als seus habitatges. Escoltem Raúl Gil, el director d'extinció.
1: Por seguridad aérea no podían intervenir, con lo cual se ha trastocado toda la situación de operativa que teníamos.
0: Per tant, doncs, mitjans aeris ara enlairant-se, n'hi ha més d'una trentena, entre ells un hidroavió de Catalunya. I una dada esfereïdora que acaba de donar el govern, la ministra de Transició Ecològica, en el que portem d'any, aquest 2026, s'han cremat 170.000 hectàrees a Espanya. Això és una quantitat molt superior a les de l'any passat. Escoltem la ministra de Transició Ecològica.
2: Hablamos de más de 170.000 hectàrees, es decir, 6 veces más de lo que habíamos visto el año 2025. No paro de decirlo, el año 2025 fue un año extraordinariamente complicado.
0: Els bombers diuen ara que són moderadament optimistes que el foc no es descontroli més, però les imatges són molt desoladores, sobretot aquí a la Vall d'Uixó, un poble envoltat de muntanyes cremades on el foc va arribar a tocar de les cases i on els veïns encara no es recuperen del gran ensurt que ha suposat. De fet, la ciutat està deserta, amb cendra per terra als carrers i encara volant d'un lloc a l'altre, i amb la gent confinada a les cases, excepte algun establiment més de serveis com supermercats o benzineres. La resta de la ciutat està tancada.
3: Gràcies, Coia. I els incendis de Madrid i d'Àvila continuen també fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avanci tan ràpid. Les flames han arrasat ja més de 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, i és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més aquesta situació. Els milers de desallotjats no poden tornar encara a casa. Incendis forestals com aquests que explicàvem, el d'Àvila, Madrid, Toledo o el de la Gironda de França, amb milers de persones evacuades de casa seva, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i també altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu justament tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Montse Poblet.
4: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
5: Lo més normal que durant un temps que te costi dormir, que te costi menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor o tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
4: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
3: Anem a altres qüestions. Catalunya no estarà sola defensant el nou model de finançament autonòmic. El govern de les Canàries, on hi ha Coalició Canària i el PP, avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra, que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera. El president canari, Fernando Clavijo, assegura que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar els serveis essencials.
6: Si és bueno para Canàries, i este acuerdo es bueno para Canàries, mejora la financiación. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
3: I ha avançat que el seu partit, això que dèiem, que Coalició Canària, també votarà a favor d'aquest text al Congrés de Diputats. En pàgina internacional, l'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat a reiniciar les converses de pau amb els Estats Units, davant la pausa ordenada per Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota els $90 al barril de Brent. És el tercer dia de calma, doncs, a l'Orient Mitjà, després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i també de Jordània. Altres qüestions que us avançàvem. Anem a parlar d'Islàndia, perquè obre el vot anticipat pel referèndum que el 29 d'agost decidirà si l'illa reprèn o no les negociacions per integrar-se a la Unió Europea. Unes negociacions que es van suspendre el 2015. Segons les enquestes, els islandesos estan dividits al 50% sobre aquest tema. Amb 400.000 habitants, Islàndia va presentar la seva candidatura el 2009. Les negociacions van quedar suspeses 6 anys més tard perquè, entre altres aspectes, no es va aconseguir un acord sobre la pesca i l'agricultura, que són el cor de l'economia islandesa. Ara, però, la qüestió es torna a plantejar en part per la incertesa geopolítica i pels moviments dels Estats Units i de Rússia a la zona àrtica. Actualment, Islàndia té accés al mercat únic europeu per la seva adhesió a l'espai econòmic europeu, que l'obliga a assumir bona part de la legislació comunitària. Condemna de tota la comunitat islàmica de Catalunya per l'atac la nit de dissabte, i ara parlem de Catalunya, contra la mesquita de Vilanova del Camí, això és a l'Anoia. La Unió de Comunitats Islàmiques denuncien pintades a la façana amb la paraula remigració i una creu a l'accés principal del centre de culte. Els autors també van escampar carn de porc a l'accés de la mesquita. És el segon atac que rep el temple en un any. I ara us parlem de l'eclipsi, l'esperat eclipsi de sol d'aquest estiu. Falten només 16 dies i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Fèlix Martín.
7: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys. Hi ha molts més clients de proximitat, ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
8: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
7: El global d'ocupació del mes d'agost no canviarà respecte d'altres estius, però a causa de l'eclipsi, les reserves sí que han anat molt més d'hora.
8: Ja portàvem mesos enrere que en aquella setmana la tenien ja bloquejada i plena molt abans que altres setmanes del mateix agost, que al final també els ompliran. Però sí, el que sí que va haver és un efecte crida i un efecte anticipació de la reserva, que potser en un altre escenari de no eclipsi també ho acabarien reservant, però potser li haguessin arribat més endavant.
7: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
3: El temps. Amb Néstor Gómez.
9: Les grans calorades d'aquestes darreres setmanes ens està donant un respir. Ahir les temperatures no van arribar als 34 graus. Avui s'han quedat a tocar o rondant la xifra dels 36 graus a Vinebre. Demà tornarem a tenir 36-37 a tot estirar. Unes temperatures que considerem normals per aquestes dates. Un dia de calor d'estiu típic de finals del mes de juliol. I avui hem tingut un dia assolellat amb alguns núvols, els que encara hi són cap a l'interior de les comarques de Girona, també cap pel Pirineu més oriental, però sense precipitacions. L'estabilitat és total i ens ha d'acompanyar avui també de cara als propers dies. De fet, demà continuarem parlant d'un bon sol durant tota la jornada. Tot això amb una matinada que encara serà força suau arreu, potser cap a la costa central una mica tòrrida, pot arribar a Barcelona als 25 graus de temperatura mínima, però la resta del país serà de bon dormir arreu, amb unes temperatures bastant suaus, sobretot també a les comarques de l'interior i fresques a l'àrea del Pirineu. Durant el dia lluirà el sol i s'esperen alguns núvols cap a la Costa Daurada a Terres de l'Ebre de molt poca importància. I com dèiem, demà les temperatures, les més altes cap als 37 graus, cap a Ponent i a la resta del país entre els 32 a 35 graus. La calor més intensa arribarà a partir de dimecres i ens pot acompanyar pràcticament la totalitat de la setmana.
3: I completem aquesta àrea de servei dient-vos que el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. Més temes que volem vincular a l'àrea de servei.

0: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Troballa singular aquest estiu al jaciment d'Empúries. Els arqueòlegs han localitzat a les excavacions en una casa de la ciutat grega un cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual que data del segle VI abans de Crist. Girona, Maria Rovira.
2: El fragment de ceràmica, que pot ser el cap d'una sirena, remunta als inicis de la Neàpolis, la ciutat grega. Segons l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer, és el primer cop que al jaciment es troba un d'aquests atuells decorats amb aquesta figura mitològica.
3: És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina, que té restes de pintura per destacar els ulls. També tota la peça, doncs, probablement estaria, en aquest cas, pel que sembla, pintada de color vermell. És una peça que no és freqüent trobar-la en aquests contextos, sinó moltes vegades en contextos funeraris.
2: Les excavacions d'aquest estiu s'han fet en el marc del 80è curs d'Arqueologia d'Empúries, amb la participació d'una trentena d'estudiants. La campanya s'ha focalitzat a l'antic barri portuari situat al nord de l'antiga colònia grega. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri va perviure durant tots els segles d'existència de la ciutat grega.
1: I el Museu de la Conca d'Allà, al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya. La mostra presenta més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell fòssil trobada a Catalunya. Isona i Conca d'Allà, Pau Rovira.
4: Ferrer i Condal va exercir de metge en diversos pobles de Catalunya després de la Guerra Civil. En el seu temps lliure recorria jaciments paleontològics propers als municipis on treballava i recollia fòssils que, amb els anys, acabarien conformant una col·lecció excepcional, tant per la quantitat com per la qualitat, ho explica el director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart.
5: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
4: Ara, l'exposició permet veure algunes de les seves troballes més destacades de ressò internacional.
5: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure en una recepció al marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova. I que què fa en Lluís Ferrer i Condal? Doncs, com que això està amb dues llesques, es ven una llesca als museus de Madrid i amb aquests diners es compra una moto per continuar buscant els jaciments i trobar més fòssils, no?
4: Gràcies a la mediació del Geoparc Orígens, els més de 3.000 fòssils es conserven, doncs, avui aquí al Museu de la Conca d'Allà.
1: Anem de seguida cap al Parlament de Catalunya, on hi ha les reaccions a la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó. Parla Iolanda Segura, de l'USTEC.
6: Ara, en el mes de març i mes de maig, parlem de qualsevol procediment que s'ha de tirar endavant. Sempre hi ha incidències tècniques, i, en canvi, nosaltres volem denunciar que al darrere sempre hi ha decisions polítiques. Perquè durant 4 mesos ningú ha comunicat que hi havia unes dades esbiaixades que no permetien fer aquestes comparacions, no?, que tant els agrada fer als nostres organismes polítics i econòmics. Què ha fallat en aquesta cadena sencera de supervisió, no? Quan s'aplica un procediment, aquest procediment primer, es busquen quina han de ser la mostra, els centres que han de ser els centres de la mostra, quin alumnat, etc. Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant, no? En el moment que això falla és que hi ha una errada d'estructura i, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una falla de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, i això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política absolutament, amb tota la voluntat del món, amb un objectiu molt clar. I és evitar el debat social. Perquè ja tenim un context prou complex com per sumar-hi, a més, aquesta incidència, que realment és un escàndol. Realment és una incidència que no és menor. Jo fins i tot la posaria a la mateixa alçada que la infiltració dels Mossos d'Esquadra en les nostres assemblees, en la qual tampoc

0: que estan depurant responsabilitats, tampoc s'està sabent qui ha executat aquestes ordres, què va fallar doncs, en els operatius, no? Com és que doncs, es van prendre aquestes decisions i quina és la voluntat política que hi ha al darrere d'aquestes decisions. Per nosaltres és el mateix, és un govern que funciona d'una manera molt poc transparent, molt opaca, prenent unes decisions polítiques molt equivocades i que doncs, deriven en aquestes catàstrofes que no s'haurien de produir. Nosaltres volem dir que estem en contra de que el rumb de l'educació de Catalunya el decideixi l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics. Es diu econòmics, no educatius, econòmics. Per tant, sempre hi haurà uns interessos econòmics al darrere en totes les seves orientacions i en totes les seves, diguéssim, recomanacions. Per què ens hem de... hem de buscar el suport en aquest organisme. Que és que no hi ha hagut prou mobilitzacions, no hi ha hagut un context prou clar no? amb tota aquestes vagues, més de 20 vagues que hem patit en aquest curs, en el qual es donaven unes consignes molt clares per la millora del sistema educatiu. No n'hi ha prou amb això per saber què necessita l'educació d'aquest país, que hem de gastar-nos 1,5 milions d'euros a l'OCDE perquè diagnostiqui i orienti l'educació catalana. La LEC, és una la Llei d'Educació de Catalunya, és una llei absolutament neoliberal. És una llei que va seguir les recomanacions de l'OCDE en el seu moment. Nosaltres a Catalunya hem estat laboratori de les idees de l'OCDE. I des de l'aplicació d'aquesta llei i dels decrets que se n'han derivat, que l'educació de Catalunya ha anat de cap a caiguda. Perquè continuem mantenint aquesta simbiosi amb aquest organisme quan sabem de sobres que els resultats de qualsevol de les proves que s'estan tirant d'endavant no és un resultat òptim.
1: Estem escoltant Iolanda Segura de la USTEC reaccionant a la compareixença de la consellera d'Educació Esther Niubó. Ha qualificat d'escàndol el desgavell de les proves PISA i ho ha comparat amb la infiltració de Mossos a les assemblees del sindicat. De seguida, esports. Esports. Requeixis, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. El Barça masculí de futbol ha arribat a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'expedició blaugrana s'ha instal·lat a St. George Park, on habitualment es concentra la selecció anglesa de futbol i aquesta mateixa tarda s'hi entrenarà. A la convocatòria hi ha una àmplia presència de jugadors del planter, 17 en concret, degut a l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que sí que han viatjat destaca la presència de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de Frenkie de Jong, que ja començarà la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Valde, que estan acabant les seves recuperacions. Durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós. Serà aquest divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
2: Demà serà el torn per a l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana, però jugant-hi dos amistosos. Demà passarà contra el Burnley, també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championships, la segona divisió anglesa. El programa Tot Costa, d'altra banda, emetrà aquesta tarda una entrevista amb una de les últimes incorporacions, la del davanter brasiler Gabriel Moscardo. En un extracte de la conversa amb Moscardo, el brasiler assegura que no estan lluny del punt òptim.
4: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Moscardo és un dels tres fitxatges que tanca l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava del Castelló i Germán Cedí per Burnley. L'entrevista del Tot Costa al Gabriel Moscardo la podreu sentir a partir de 7:45 del vespre a Catalunya Ràdio. Encara en futbol, avui comença la pretemporada del Barça femení, campió de Lliga i de la Champions. Totes les jugadores blaugrana han passat avui les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament, una de les primeres sessions que no farà i tant a bon matí, que segueix sense fer net de les molèsties del peroné de la cama esquerra. En canvi, s'hi queixarà Martina Fernández, que és l'últim fitxatge blaugrana. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès.

0: I el Girona ha fet oficial la renovació del capità Cristian Estuani per una temporada més.
1: No nací aquí, pero fue aquí donde aprendí a no rendirme nunca. Con el tiempo comprendí que esta forma de luchar tenía un nombre, el orgull gironí. Ser del Girona es aceptar cualquier reto y lo que nos espera es demasiado importante como para perderlo. La historia continúa.
0: L'uruguaià arribarà, doncs, a la desena temporada defensant la samarreta del Girona. Per cert, el club gironí i el Sabadell, que competiran amb dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació. Tosan Ebuamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, de la seva banda, també fitxatges, en aquest cas el de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, que té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. Pel que fa al futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala. I en vol, el Barça iniciarà la pretemporada dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper en les proves mèdiques a primera hora del matí i el mateix dilluns marxaran ja cap a Encamp, Andorra. Els campions d'Europa d'en vol hi seran fins al 13 d'agost. Després marxaran a Alemanya per disputar un torneig amistós.

0: Bona tarda, són les 6. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi és que la coincidència amb els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO que podria haver confós els centres. Ho ha dit en una compareixença al Parlament on l'oposició l'ha demanat que dimiteixi i li ha retret que traspassi les culpes als centres. L'incendi que afecta la Vall d'Uixó al País Valencià ja ha arrasat més de 7.500 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 16.000 persones. Els mitjans aeris, que no han pogut enlairar-se al matí pel vent, ja han reemprès les tasques d'extinció. El foc encara no està controlat, però els bombers confien que el descens de les temperatures i la millora de les condicions meteorològiques durant el vespre facilitin les tasques d'extinció. A Madrid i Àvila continuen fora de control els focs, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit que no continuïn avançant. Entre els dos incendis hi ha 63.000 evacuats i les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees. És més que la superfície de tota l'illa de Menorca. Els bombers consideren vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. L'incendi de la Gironda a França tendeix a estabilitzar-se, però es tem que hi hagi nous rebrots per la situació meteorològica. Ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Els bombers admeten que podrien trigar mesos a apagar-lo del tot. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. El canceller alemany reclama un enduriment de les lleis arran del cas del suposat autor de l'atac de Berlín contra la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va fer un mort i una trentena de ferits. L'home mor a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu i haver-se radicalitzat. El Murdoco, la fusió entre el Sudoku i els Cluedo, s'ha convertit en un fenomen de vendes i també arrasa en català un llibre addictiu que convida a resoldre crims amb lògica i enginy i que també ajuda a desconnectar.
1: Esports.
2: El Barça ja està a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres amistós contra el Birmingham. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Christian Estuani, que arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. Avui torna a la feina també el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst ja per demà. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewoma, un aler pivot britànic de 25 anys i 2 metres 5 centímetres que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana.
0: Tarda assolellada amb alguns núvols inofensius cap a les zones de muntanya de Girona. Avui de pluges no se n'esperen, l'ambient és de calor, però amb temperatures habituals d'un estiu normal. Les màximes més altes del dia ronden els 35 graus. Demà, últim dia de calor continguda.
1: 3CAT Info.
0: Són les 6 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és perquè les proves PISA van coincidir amb els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres, i és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en la compareixença al Parlament que ha fet aquesta tarda.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: Les proves PISA van acabar excloent un 23% d'alumnes, com deia, percentatge que sobrepassa el topall del 5% que permet l'OCDE. Niubó assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els grups de l'oposició. Junts i el PP li han demanat la dimissió.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
5: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña y trataron de apartar a los centros y a los alumnos que anticipaban peores resultados.

0: para cocinar los datos. Buscaban maquillar el desastre.
1: I a Esquerra, els comuns li han retret que expulsi les responsabilitats als centres i no ho hagi comunicat fins ara.
2: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
3: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'altre focus d'atenció a aquesta hora són els incendis que cremen a diferents punts. Un d'ells és a la Vall d'Uixó. El País Valencià continua fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent pot dificultar les tasques d'extinció durant les pròximes hores. El floc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
5: Ara hi ha una mica de brisa, els mitjans aeris sí que s'han enlairat, però tot és bastant imprevist, tant és així que el vent canvia les coses, que el centre de comandament de la Vall d'Uixó, justament ara que compareixia el director d'extinció dels bombers en aquest incendi, i darrere li ha sortit una gran columna de fum, és a dir, no hi ha res segur, malgrat que molts veïns, més de 64.000 veïns, estan confinats i més de 10.000 estan desallotjats de les seves cases, voldrien tornar a casa, però hauran d'esperar com a mínim fins aquí a la nit per saber si poden o no tornar als seus habitatges. Escoltem Raúl Gil, el director d'extinció.
6: Por seguridad aérea no podían intervenir, con lo cual se ha trastocado toda la situación de operativa que teníamos.
5: Per tant, doncs, mitjans aeris ara enlairant-se, n'hi ha més d'una trentena, entre ells un hidroavió de Catalunya. I una dada esfereïdora que acaba de donar el govern, la ministra de Transició Ecològica, en el que portem d'any, aquest 2026, s'han cremat 170.000 hectàrees a Espanya. Això és una quantitat molt superior a les de l'any passat. Escoltem la ministra de Transició Ecològica.
7: Hablamos de más de 170.000 hectáreas, es decir, 6 veces más de lo que habíamos visto el año 2025. No paro de decirlo, el año 2025 fue un año extraordinariamente complicado.
5: Els bombers diuen ara que són moderadament optimistes que el foc no es descontroli més, però les imatges són molt desoladores, sobretot aquí a la Vall d'Uixó, un poble envoltat de muntanyes cremades on el foc va arribar a tocar de les cases i on els veïns encara no es recuperen del gran ensurt que ha suposat. De fet, la ciutat està deserta, amb cendra per terra als carrers i encara volant d'un lloc a l'altre i amb la gent confinada a les cases, excepte algun establiment més de serveis com supermercats o benzineres. La resta de la ciutat està tancada.
1: I els incendis de Madrid i Àvila continuen també fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avanci tan ràpid. Les flames han arrasat ja més de 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, i és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats no podran tornar encara a casa. Madrid, Tania Tàpia.
8: És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització perquè el temps no hi ajuda.
9: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
8: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
9: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
8: De moment, les hectàrees cremades continuen en 50.000 a Àvila, pugen a unes 28.000 a Madrid, preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba d'ordenar el desallotjament d'un nou municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 52.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
10: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
8: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
1: El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà un reial decret llei amb ajudes urgents per als afectats pels devastadors incendis d'Espanya. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. També es reconeixerà el dret de no anar a la feina en cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que està acabant de redactar l'executiu espanyol i que haurà de convalidar el Congrés en un termini màxim de 30 dies. Amb els incendis fora de control, Pedro Sánchez insisteix

0: en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica i fa una crida al Partit Popular a aparcar el negacionisme i a sumar-s'hi. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en canvi, en qüestiona l'urgència.
1: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Frente a los fenómenos extremos, pacto de estado. Frente a las desigualdades, pacto de estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de estado.
2: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: Ayuso minimitza l'efecte del canvi climàtic i diu que la majoria de focs són provocats per l'acció humana i assenyala les traves que, segons ella, es posen els pagesos a l'hora de mantenir els boscos nets. El ministre Òscar Puente l'acusa de deixadesa de funcions amb el cos de bombers, sota mínims.
3: Los servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi. No deixem els focs, però en aquest cas el tema França, concretament a l'incendi de la Gironda, que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. Ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar mesos a apagar-lo del tot. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran.
4: Avui encara la situació és estable. Els incendis de la Gironda amb aquestes 42.000 hectàrees afectades, tot i que el foc continua actiu, sí que la zona s'està estabilitzant. Continuen evacuades més de 220.000 persones i hi ha efectius mobilitzats gairebé 6.000 en tots els cossos, bombers, exèrcit, policies, també molts voluntaris. Hem vist molts agricultors amb les seves cisternes per permetre als camions de bombers de recarregar i de no haver de fer tanta distància per anar a carregar aigua. També els mitjans aeris que segueixen treballant i funcionant de Balin. Sentim el colonel Wilfried Schneider.
5: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
4: Vers la métropole bordelaise. S'està doncs entrant en una nova fase per aquest incendi, estabilitzar-lo abans de poder fixar-lo i mirar molt amb compte la previsió del temps, perquè de cara a demà les temperatures haurien de tornar a pujar i de valent.
0: Pràcticament 6 i 13 minuts.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. És el decret que hauria de prorrogar 2 anys, fins a l'estiu del 2028, els contractes de lloguer. Fons del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de sumar el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun exigeix celeritat.
7: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Però Junts avisa. Sentim el portaveu Josep Rius.
8: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters. Canviem de qüestió. Polèmica a Alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El conseller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per aquest tipus de casos. Berlín, Jordi Regàs.
9: Aquest matí, el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balú, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'estat islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hosemann, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.

0: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos, i sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
1: En el cas d'Abdulbalú, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'Estat Islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
2: Pràcticament un minut per sobre d'un quart de set de la tarda.
3: El temps.
2: Néstor Gómez.
4: Tarda tranquil·la la que tenim avui arreu del país, amb un ampli domini del sol i amb alguns núvols cap a l'interior de les comarques de Girona, tot coincidint amb les zones de muntanya, també cap al Pirineu Oriental. Avui sense precipitacions i amb unes temperatures contingudes, unes màximes normalitzades, potser amb una mica més de calor, però dintre del que seria normal de finals del mes de juliol o de plena canícula. Unes màximes que han tocat la xifra dels 36 graus a Vinebre, 35,6 a Sant Salvador de Guardiola, o al Dover, 35 graus. És a dir, unes temperatures que pràcticament podríem dir d'enveja respecte a la calorada que ens ha acompanyat durant les darreres setmanes. Aprofitem aquestes temperatures, diríem, càlides però no extremes, també les d'avui i les de demà, perquè vindrà calor intensa a partir de dimecres. Demà serà un dia assolellat, possiblement amb algun núvol a la façana costanera de la Costa Daurada al matí, també a la tarda, poc important, de precipitacions no en tindrem. Demà les temperatures pujaran una miqueta més. S'esperen valors de 34, 35, 36 a punts de la Catalunya central i a tot estirar cap a ponent. Pot enfilar-se el termòmetre fins als 37 graus. Temperatures, com dèiem, caniculars. Serà a partir de dimecres, quan la temperatura es començarà a enfilar una mica més, i entre dimecres i dissabte tornarem a possiblement tocar la xifra dels 40 graus. Una situació, doncs, de calor intensa que s'espera cap a finals de setmana, i aprofitem, doncs, aquest parèntesi de dies, de diumenge, avui i demà, amb aquestes temperatures molt més normalitzades.
3: Trescat Info.
2: Un apunt de mobilitat. Rodalies de Catalunya reprendrà demà la circulació de les línies R13 i R14 entre Lleida i les Borges Blanques, que havien quedat tallades per un robatori de coure la setmana passada que va provocar una avaria greu. Lleida, Júlia Albacar.
5: El tram afectat és entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, que durant aquesta setmana s'ha hagut de fer per carretera amb autocar. La previsió és que demà ja es pugui recuperar la normalitat a les dues línies després d'una setmana amb la circulació interrompuda pel robatori de cable de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Segons Adif, el robatori va malmetre equipaments i sistemes de regulació del tràfic i va provocar afectacions molt greus, a més de diversos incendis en transformadors.
2: Ara són les 6 i 18 minuts. Ens demana pas la nostra companya, la Colla Ballester, que té el suport tècnic d'en Xavier Espel, des de la Vall d'Uixó, l'incendi que crema al País Valencià, que continua fora de control i que ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els bombers confien en que la meteorologia d'avui ajudi a contenir les flames, tot i que el vent pot dificultar les tasques d'extinció durant les pròximes hores. Per això busquem aquesta última hora amb la Colla. Colla, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Durant el matí els mitjans aeris, una trentena, no s'han pogut enlairar pel vent. Sí que ho han fet a la tarda, però per actualitzar exactament com tenim l'incendi, parlem amb David Vicente, a Trescat Info, i és diputat del Consorci de Bombers de Castelló. Som a la carpa dels bombers. Senyor Vicente, bona tarda. Quina situació tenim ara?
7: Què tal? Molt bona tarda. Doncs, bueno, la situació, tenim una situació d'un incendi que encara siguis actiu. Seguís, és el tercer dia d'incendi.
6: Com li has dit?
7: L'incendi que segueix actiu.
6: D'acord.
7: Segueix actiu l'incendi. Estem seguint treballant en ell amb molta intensitat. La veritat que tenim molts mitjans, tant aèris com terrestres. Tenim més de 400 efectius treballant en aquest incendi. És un incendi ja d'una quantitat d'hectàrees i de més, i és un incendi important per a nosaltres. La veritat que han vingut mitjos, a més del Consorci Provincial de Bombers, han vingut mitjos d'altres administracions. Estem parlant d'ajuntaments, consorcis de la Comunitat Valenciana, i bueno, el govern d'Espanya, el govern d'Aragó i les Balears. La veritat que hem tingut molt bona col·laboració.
6: Catalunya, crec que també hi ha un hidroavió.
7: Sí, Catalunya, però també hi ha des d'ací, donant les gràcies a totes aquestes administracions, que al final això, l'incendi, sempre dic que és un incendi de tots, no és d'un i d'un altre, i al final el que tenim que fer és ajudar quan hi ha una situació d'estès de perill.
6: Com l'ataqueu en aquest moment? Perquè al matí no hem tingut mitjans aeris, no s'han pogut enlairar. Voleu aprofitar el descens de temperatures de la nit. Com ho treballeu ara?
7: és una mica complexa, no? Un incendi d'aquestes magnituds al final es converteixen en estratègies que estan utilitzant els directors d'extinció, estan utilitzant estratègies diferents segons el tipus de meteorologia, no? Al final estem condicionats a la

0: meteorologia, segons quin tipus de meteorologia hi ha i com podem usar els mitjos tant aeris com terrestres, doncs s'utilitza d'una forma o s'utilitza d'una altra. Nosaltres el que volem en aquest cas, el primer moment va ser protegir les persones, que és el que més es preocupa, les persones dels municipis, d'aquests 16 municipis que han estat evacuats, més 3 municipis que estaven confinats, és el primer que ens preocupa, i després la defensa de totes les construccions i de vivendes, no? Vivendes tan aislades com la del casc...
1: Que va arribar molt a prop del casc urbà, a metres. Hi ha cases que tenen el foc al costat.
0: Hi ha municipis que tenen vivendes aïllades, estan aïllades i moltes estan dins de zona forestal, i clar, doncs, eixa protecció d'eixes vivendes és importantíssima. Sempre ho diem, que d'hivern tenim que treballar, i els propietaris de les vivendes també, és una cosa de tots. Tenim que tindre aixes vivendes protegides, perquè és molt important davant d'un incendi d'aquest tipus. Perquè aixes vivendes que tenen aixe perímetre fet, l'experiència mos diu que aixes vivendes tenen moltes més probabilitats de que no arribi el foc que una vivenda que estigui rotejada de massa forestal. Entonces, tenim que treballar també en aixe sentit. Entonces, ja dic, les estratègies són variades, depèn del tipus de meteorologia. Si utilitza un tipus d'estratègia o un altre, al final són els tècnics, no?, els que decideixen cada recurs a on va. Al final, un incendi d'aquestes magnituds el que fa és que se partix a trossets, es diuen se sectoritza, se divideix en zones més segures, cada zona d'eixes li donen un responsable d'eixa zona i tots els recursos que necessita dins d'eixa zona. Al final, el director d'extinció les coordina totes, però dins d'eixes xicotets incendis, no?, que poguérem, diguem, explicar-ho perquè la gent ho entenga, seria explicat així, un incendi gran se divideix en zones més menudes perquè puguen ser abordades i puguen ser controlades per un responsable dins de cada zona.
1: Justament l'incendi va començar aquí on som, a la Vall d'Uixó. Primer amb un petit foc us ha tocat a l'escola, es va poder aturar, es va poder apagar, i després un altre en una zona arbrada. S'està investigant, però vaja, tot apunta que podria ser provocat.
0: Bueno, nosaltres al final el que ens encarreguem és de l'extinció. Nosaltres, aquesta faena de saber les causes de l'incendi, s'encarreguen els cossos i forces de seguretat de l'Estat, en aquest cas és Guàrdia Civil, i l'agrupació del Seprona és la que està investigant aquestes causes, però sí, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser, i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil, i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes, no és fàcil de saber qui ho ha fet i com, i per això que aquesta faena és la d'ells. Nosaltres, quan se mos comunique o quan transcendisca la informació, entenc que serà una informació pública i també la tindran tots els mitjans i el ciutadà.
1: Si focalitzem en vosaltres, el dimecres ve un altre pic de calor, una altra onada de calor. Vol dir que aquesta nit els mitjans aeris que esteu treballant ara, la humitat d'aquesta nit i les pròximes hores són determinants per intentar arribar a aquest dimecres amb el foc una mica controlat? Com ho veieu?
0: Bueno, al final sí que és veritat que tenim una previsió meteorològica per aquesta nit que tenim moltíssima humitat. És estrany, no?, en este moment de l'any que hi hagi unes humitats de més del 80% que tindrem aquesta nit. Entonces, ells diuen que això és una finestra d'oportunitat per poder atacar-lo. Al final, pues, lo conforme diante, segons les condicions meteorològiques que es vagin produint, pues, utilitzen un sistema o un altre. Sí que és veritat una oportunitat molt bona esta nit, però conforme dies la ola de calor jo crec que l'han tinguda tots els dies, no? No l'han deixat de tindre en tota la setmana. Estem en ple mes de juliol i és el que ens toca viure, però sí que és veritat que ho complica un poquet més, no? I si és temperatures altes, este matí en este cas els mitjans aeris no han pogut volar. Hi ha hagut un fenomen que es diu inversió, que se queda tot el fum baix, pegat a quasi en terra de lo que és l'incendi, i per tant els mitjans aeris no tenen visibilitat, no poden treballar. Ha sigut un xicotet problema per a nosaltres, perquè ha sigut una llàstima totes aquestes hores de vol que haguem pogut estar treballant. Però ja dic que no ens preocupa tant el que pugui vindre, que anem adaptant-nos a la situació, anem corregint, anem fent i anem actuant segons la situació ho permetís. Jo crec que en aquests moments les decisions que es prenen per pèrdues tècniques són decisions molt acertades, i creiem, tots voldríem esperar, no?, que tinguérem bones notícies, però n'hi ha que esperar. L'incendi està molt actiu, tenim encara diversos fronts oberts, i creiem que al llarg d'aquests dies sí que podem anar aplacant-lo i podem anar treballant en ell, però ja dic que de moment la situació és complicada encara.
1: Hi ha milers de persones desallotjades. Pot ser que puguin tornar per sectors alguns d'ells avui?
0: Bueno, s'està comentant, s'està barallant. Ara a les 7 hi haurà una reunió del SECOPI. i sí que possiblement algun municipi, per exemple, la millor la Vall d'Uxó, la millor podria ser, no, que tingués aquesta possibilitat, però ja dic que molta cautela, perquè també es preocupa la salut de les persones, perquè no és prou deixar-les tornar a les seves cases, sinó deixar-les tornar en tota la seguretat que estaran bé, que el fum no els va molestar i, per supost, que les flames no vagin a plegar a les seues vivendes. Entonces, en aquest moment que tinguem aquesta seguretat de que això passe, òbviament el que volem és que tornen la gent quan antes a les seues vivendes. No volem tindre'ls fora d'elles, però sí que tenen que tindre la seguretat de que estiguen bé i que no sofrixin cap mal.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs pendents d'aquesta nova reunió que hi haurà a les 7 de la tarda, quines decisions es podrien prendre i es poden anunciar des d'aquí al centre de l'incendi a la Vall d'Uixó.
2: Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Gràcies, bona tarda.
1: A vosaltres.
2: Un minut més tard, el que és habitual, els esports.
3: Esports.
2: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja farà el primer entrenament. A la convocatòria blaugrana hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que sí que han viatjat, destaca la presència de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Valde, que estan acabant les seves recuperacions. Durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós. Serà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
4: Demà serà el torn per a l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana, però jugant-hi dos amistosos. Demà passat, contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El programa Tot Costa emetrà aquesta tarda una entrevista amb una de les últimes incorporacions a l'Espanyol, la del davanter brasiler Gabriel Moscardo. En un extracte de la conversa amb Moscardo, el brasiler assegura que no estan lluny del punt òptim.
5: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
4: Moscardo és un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Harman Sadiq pel Burnley. L'entrevista del Tot Costa a Gabriel Moscardo la podreu sentir a partir de 8:15 del vespre. Encara en futbol, avui comença, o ha començat, de fet, la pretemporada del Barça femení, campió de Lliga i de la Champions. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament, unes primeres sessions que no farà Aitana Bonmatí, que segueix sense fer net de les molèsties a la cama, al peroné de la cama esquerra. En canvi, sí que hi serà Martina Fernández, que és l'últim fitxatge blaugrana. La defensa central de l'Alt Empordà torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. I el Girona ha fet oficial la renovació de Cristian Estuani per una temporada més. L'uruguaià, doncs, arribarà a la desena temporada defensant la samarreta del Girona.
6: Es algo increíble porque soy una persona que valoro mucho los pequeños detalles, las pequeñas cosas, y aquí he vivido tantas de un significado tan grande y también cosas también difíciles, que poder llegar a cumplir 10 temporadas con el club para mí es algo impensado cuando llegué.
4: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran amb dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 7:15 de la tarda a Girona, a porta tancada.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: El Barça de bàsquet continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació. Tosan Ebuamo, un ale pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, de la seva banda, també fitxatges, en aquest cas el de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, que també té experiència a l'NBA, però que encara no ha jugat en cap equip europeu. En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala. I el Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, aconseguint-ne 6 dels 7 possibles.

0: Hem arribat a 6:45 de la tarda, sou a 3 Catinfo, cop d'ull. Els principals titulars d'aquesta hora. És dilluns, 27 de juliol, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha insistit aquesta tarda al Parlament que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi és la coincidència amb els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO, que podria haver confós els centres. L'oposició li ha retret que traspassi les culpes als centres i li ha demanat que dimiteixi. Pendents dels incendis que cremen un a la Vall d'Uixó, al País Valencià, que ja ha arrasat més de 7.500 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 16.000 persones, un foc que no està controlat, però els bombers confien que el descens de les temperatures i la millora de les condicions meteorològiques amb una humitat elevada aquest vespre facilitin les tasques d'extinció. I els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit que no continuï avançant. Entre els dos incendis hi ha 63.000 evacuats i les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees, més que la superfície de tota l'illa de Menorca. Els bombers consideren vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. D'altra banda, la propera mitja hora i fins a les 7 de la tarda us parlarem d'altres qüestions. Islàndia obre el vot anticipat per al referèndum que el 29 d'agost decidirà si l'illa reprèn les negociacions per integrar-se a la Unió Europea. Aquestes negociacions es van suspendre l'any 2015. També us parlarem de l'esvoranc que es va fer al barri de Vallbona de Barcelona. El govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes, però els trens ja circulen per la zona afectada. I passarem per la Vall d'Aran, on s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna, un fet inèdit al Pirineu.
1: Esports.
0: Arribarem quan faltin 5 minuts per les 7, Ricard, amb quins temes?
2: D'una banda, que el Barça ja està a Anglaterra, on farà un assaig de pretemporada d'una setmana, a banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i de Ter Stegen a la convocatòria. Mentre que el Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Christian Estuani.
0: Tot això en una tarda assolellada amb alguns núvols inofensius cap a les zones de muntanya de Girona. Avui de pluges no se n'esperen, l'ambient és de calor, però amb temperatures habituals d'un estiu normal. Les màximes més altes del dia ronden els 35 graus demà, últim dia de calor continguda. Ara passen 2:30 de 6:45 de la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres. I és que el 23% dels alumnes que no van fer aquestes proves és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar en aquests exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: Niubó assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin, unes explicacions però que no han convençut els grups de l'oposició. Anna R. de Junts i Jéssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no hagin fet públic res fins ara.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
7: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. Qui també s'ha sumat a les crítiques de la consellera Esther Niubó és la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: La portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'Austec, Yolanda Segura, acusa el departament de no comunicar l'error fins ara amb una voluntat política.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que

0: el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: L'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya se'n va excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ara passant 36 minuts, pràcticament, de les 6 de la tarda. Ens centrem ara en els diferents incendis que cremen en diferents punts, començant per aquest de la Vall d'Uixó, al País Valencià, perquè els bombers continuen treballant en aquest foc que continua fora de control i que ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els cossos d'extinció confien a contenir la de forma... confien que la forma d'humitat prevista per aquesta nit ajudi a contenir les flames. Els mitjans aeris, que al matí no s'han pogut enlairar pel vent, ja han reprès l'activitat. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000 persones més. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Bona tarda, Coia.
3: Hola, molt bona tarda. Pel vent, aquest matí s'han perdut aproximadament 6 hores de vol per 30 avions. Hauria estat bastant determinant per l'incendi, però la provisió d'humitat a la nit fa que els bombers confiïn que amb aquest 80% d'humitat i ara amb l'acció d'una trentena d'avions es pugui no controlar, però sí dominar una mica més aquest incendi abans que les temperatures tornin a repuntar a meitat de setmana. David Vicente, diputat del Consorci de Bombers de Castelló, explicava a 3CAT Info en una entrevista que lamentava que s'hagués perdut aquestes hores de vol, però confia que puguin actuar ben fort d'ara fins a la nit i també a la matinada. Ara hi ha d'haver una reunió a les 7 de la tarda de tots els comandaments en què es podria decidir desconfinar alguns dels municipis que des de dissabte els veïns no poden tornar a casa. Hi ha unes 16.000 persones afectades i encara 60.000 confinades a les seves poblacions. Tot plegat per un incendi que va començar aquí a la Vall d'Uixó el dissabte. Primer en un petit focus a tocar de l'escola del poble, que es va poder apagar, es va poder controlar, i el mateix, a la mateixa zona, però en una zona ja forestal, va començar un segon focus a poca estona. Això fa pensar que aquest incendi podria ser provocat, intencionat, com avançava David Vicente dels Bombers de Castelló a 3CAT Info.
4: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
3: Una investigació que segueix en marxa per part de diversos cossos de seguretat i una dada esfereïdora que ha avançat avui el govern espanyol, de fet aquí a la Vall d'Uixó ha vingut el mateix president del govern, Pedro Sánchez, i diversos ministres. La dada que han donat avui és que en el que portem d'any s'han cremat 170.000 hectàrees a Espanya. Això és 6 vegades més que l'any passat, que ja va ser un estiu, una temporada, un any d'incendis molt, molt complicat. Per tant, 6 vegades més en el que portem ara, que seria com si s'hagués cremat, per fer una comparació, la meitat de l'illa de Mallorca.
1: Gràcies. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: No deixem de parlar de focs perquè a Catalunya els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Crema terrenys agrícoles, però a prop hi ha vegetació forestal. El foc s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella, poc abans de les 6 de la tarda. Els bombers prioritzen el flanc esquerre, que és el que crema amb més intensitat. Pagesos de la zona també s'han desplegat per ajudar a llaurar als camps propers i fer de tallafocs. I els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid. Les flames han arrasat ja més de 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, i és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats no podran tornar encara a casa seva. Tània Tàpia.
5: És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització perquè el temps no hi ajuda.
6: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
5: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
6: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles

0: las prevenciones climatológicas són realment negatives.
1: De moment, les hectàrees cremades continuen en 50.000 a Àvila, pugen a unes 28.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, on s'acaba d'ordenar el desallotjament d'un nou municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 52.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
2: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
1: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
3: Els incendis forestals com els d'Àvila, Madrid i Toledo o els de la Gironda a França, amb milers de persones evacuades de casa seva, obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquest tipus. Ens ho explica la Montse Poblet.
4: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
5: Lo més normal que durant un temps que te costi dormir, que te costi menjar, que estigues preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor, tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
4: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
3: I un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ha fet desallotjar les estacions de Clot i Glòries. La zona de les vies s'ha omplert de fum i ara no hi ha servei de metro en aquestes andanes. El foc també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2. Protecció Civil ha hagut d'activar el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident. De moment, 8 ambulàncies s'han hagut de desplaçar fins al lloc dels fets per atendre els afectats i el telèfon d'emergències 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: A 3Cat Info seguirem pendents de tots aquests incendis i també d'aquest incident que hi ha hagut al metro de Barcelona. Mentrestant, més qüestions. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació, liderada per l'entitat d'extrema dreta Azteoir, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president espanyol. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de la persecució política.
7: Begoña és innocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
3: Canviem de qüestió. Detingut a París un home de 31 anys acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones aquest matí en una plaça a prop de la Port de Xili, de Xilxi, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Segons les autoritats franceses, la vida de les dones, una de les quals està embarassada, no corre perill. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor i ha dit que el ser detingut per un policia que estava fora de servei ha fet declaracions incoherents.
8: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents, que evidentment condemno fermament.
3: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa és Allah qui m'ho ha ordenat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac i insisteixen que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil. I condemna de tota la comunitat islàmica de Catalunya per l'atac la nit de dissabte contra la mesquita de Vilanova del Camí a l'Anoia. La Unió de Comunitats Islàmiques denuncien pintades a la façana amb la paraula remigració i creu i una creu a l'accés principal del centre de culte. Els autors també van escampar carn de porc a l'accés de la mesquita. Aquest és el segon atac que rep el temple en un any. La comunitat islàmica considera que s'està produint una escalada d'actes d'intimidació i d'odi contra la seva comunitat. Pràcticament 6:45 de la tarda, temps per la previsió meteorològica.
6: El temps.
3: amb el Néstor Gómez.
9: Les grans calorades d'aquestes darreres setmanes ens està donant un respir. Ahir les temperatures no van arribar als 34 graus. Avui s'han quedat a tocar o rondant la xifra dels 36 graus a Vinebre. Demà tornarem a tenir 36-37 a tot estirar, unes temperatures que considerem normals per aquestes dates. Un dia de calor d'estiu típic de finals del mes de juliol. I avui hem tingut un dia assolellat amb alguns núvols, els que encara hi són cap a l'interior de les comarques de Girona, també cap al Pirineu més oriental, però sense precipitacions. L'estabilitat és total i ens ha d'acompanyar avui també de cara als propers dies. De fet, demà continuarem parlant d'un bon sol durant tota la jornada, tot això amb una matinada que encara serà força suau arreu, potser cap a la costa central una mica tòrrida, pot arribar a Barcelona els 25 graus de temperatura mínima, però la resta del país serà de bon dormir arreu, amb unes temperatures bastant suaus, sobretot també a les comarques de l'interior i fresques a l'àrea del Pirineu. Durant el dia lluirà el sol i s'esperen alguns núvols cap a la Costa Daurada, a Terres de l'Ebre, de molt poca importància. I com dèiem, demà les temperatures, les més altes cap als 37 graus, cap a Ponent, i a la resta del país entre els 32 a 35 graus. La calor més intensa arribarà a partir de dimecres i ens pot acompanyar pràcticament la totalitat de la setmana.
6: 3CAT Info.
3: Islàndia obre el vot anticipat per al referèndum que el 29 d'agost decidirà si l'illa reprèn les negociacions per integrar-se a la Unió Europea. Aquestes negociacions es van suspendre l'any 2015. Segons les enquestes, els islandesos estan dividits al 50% sobre aquest tema. Islàndia, amb 400.000 habitants, va presentar la seva candidatura el 2009. Les negociacions van quedar suspeses 6 anys més tard perquè, entre altres aspectes, no es va aconseguir un acord sobre la pesca i l'agricultura, que són el cor de l'economia islandesa. Ara, però, la qüestió es torna a plantejar, en part per la incertesa geopolítica i pels moviments dels Estats Units i Rússia a la zona àrtica. Actualment, Islàndia té accés al mercat únic europeu per la seva adhesió a l'espai econòmic europeu, que l'obliga a assumir bona part de la legislació comunitària. El Banc Sabadell, d'altra banda, reorganitza i crearà una àrea específicament dedicada al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons ha fet públic l'entitat, en un comunicat s'aposta per la intel·ligència artificial com a un eix transformador sobre el qual se sustentarà el futur creixement del banc. Una altra de les novetats que ha anunciat el Sabadell és la creació d'una entitat de banca personal per reforçar l'aposta per donar servei de qualitat als clients de valor. La nova estructura organitzativa dissenyada pel nou conseller delegat, Marc Armengol, s'anuncia mentre està en marxa un pla de jubilacions dirigit als empleats de més de 58 anys i no preveu canvis en el comitè de direcció. El govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura. Però que ara toca saber què va passar. Són declaracions a 3CAT Info.
10: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible. I a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure

0: Margarida i els monjos a l'Alt Penedès. Amb aquesta víctima són 79 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 32 de les quals són motoristes. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc entre la motocicleta i un camió. A conseqüència de l'accident, el conductor de la motocicleta ha mort. Arran del sinistre, s'hi han desplaçat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 entitats del sistema, unitats del sistema d'emergències mèdiques i una dotació dels bombers de la Generalitat.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 11 minuts i seran les 7 de la tarda. A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb 3 cadells cadascuna. Es tracta d'un ferit, d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
2: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny i durant aquest temps s'han pogut enregistrar imatges d'alt valor sobre la seua biologia i hàbits. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb 3 cadells i totes dues s'han localitzat a la Vall d'Aran. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
3: La qualitat de l'hàbitat, per tant, dels recursos alimentaris és bona, que els ossos s'alimenten de manera normal, amb tranquil·litat, sense molèsties. Aquesta seria una lectura positiva, no?
2: Segons Alonso, la troballa també desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu.
3: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
2: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Han detingut a Bèlgica l'home a qui buscaven des de fa 10 dies per haver cremat l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill de tots dos a Tossa de Mar, a la comarca de la Selva. Està a la presó del seu país mentre no resol la petició d'extradició. Girona, Clara Jordan.
4: L'home l'ha localitzat a Bèlgica, al seu país d'origen, perquè la seva exdona va avisar la policia que s'havia posat en contacte amb ella i l'havia amenaçat. El buscaven des del 19 de juliol, quan va provocar un foc a la casa on vivien l'exparella i el fill, i després va fugir pel bosc amb una moto. La dona i el nen s'havien refugiat a casa d'un veí que va ser el que va avisar el serveis d'emergències. Tres dies abans dels fets, la policia ja l'havia detingut en el mateix domicili per una denúncia de violència masclista. El jutjat de Blanes, que porta el cas, ja ha cursat l'ordre d'entrega europea per poder-lo jutjar aquí.
1: 3Cat Info.
0: Arraïmat el Segrià, la calor ha accelerat la maduració del raïm i la verema s'ha avançat més que mai, assegurant que el canvi climàtic obliga a adaptar la manera de treballar per poder mantenir la quantitat i la qualitat de la producció. El celler aposta cada vegada més pel vi blanc per adaptar-se a les demandes del mercat. Llei d'Estela Bosoms.
5: Des de sempre, Arraïmat ha estat al mapa per ser una de les zones d'Europa on la verema comença més aviat. Aquest any, però, marca el rècord en 109 anys d'història. Per mitigar els efectes de la calor, el celler reforça el rec i deixa més fulles als ceps per protegir el raïm. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
6: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
5: D'altra banda, Raïmat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol i per això en l'última dècada n'ha baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació com l'Albariño. Ho explica el director de Raïmat, Joan Esteve.
7: En aquest sentit, també hem anat introduint noves varietats que són tendència, com ara l'Albariño i el Godello, que estan tenint molt bona entrada en el mercat, i gràcies al creixement d'aquestes varietats ens ha permès amortiguar part d'aquesta caiguda.
5: Aquests vins també són els preferits als Estats Units i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
7: També amb aquesta tendència d'anar a vins més lleugers, més frescos, sembla que està entrant molt bé i malgrat les traves que ens estan ficant, doncs està funcionant força bé.
5: Fins a mitjans d'octubre es colliran a Raïmat uns 9 milions de quilos de raïm, 4 per a vins i 5 per a cava, tot de producció ecològica. Hi treballen unes 80 persones que comencen de nit i matinada i acaben, com a molt tard, a les 12 del migdia per evitar les hores de més calor.
0: Al Museu de la Conca d'Allà, al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que, entre consulta i consulta, va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya. La mostra presenta més de 3.000 exemplars, entre els quals destaca la primera ploma d'ocell fòssil trobada a Catalunya. Isona i Conca d'Allà, Pau Rovira.
8: Ferrer i Condal va exercir de metge en diversos pobles de Catalunya després de la Guerra Civil. En el seu temps lliure recorria jaciments paleontològics propers als municipis on treballava i recollia fòssils que, amb els anys, acabarien conformant una col·lecció excepcional, tant per la quantitat com per la qualitat, ho explica el director del Museu de la Conca Dellà, Àngel Galobart.
9: Per una banda, per la

0: quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, en Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
1: Ara l'exposició permet veure algunes de les seves troballes més destacades de ressò internacional.
0: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera, i aquesta ploma viatja fins a Londres i l'arriba a veure en una recepció al marit de la reina d'Anglaterra, el príncep d'Edimburg. I també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova. I que què fa en Lluís Ferrer i Condal? Doncs, com que això està amb dues llesques, es ven una llesca als museus de Madrid i amb aquests diners es compra una moto per continuar buscant els jaciments i trobar més fòssils, no?
1: Gràcies a la mediació del Geoparc Orígens, els més de 3.000 fòssils es conserven, doncs, avui aquí al Museu de la Conca Dellà.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: 5 minuts i seran les 7 de la tarda.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja farà el seu primer entrenament. A la convocatòria de Hansi Flick hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que sí que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, tot i que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Balde, que estan acabant les seves recuperacions físiques. Durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós, serà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio.
2: 3Cat Info.
4: Demà serà el torn per a l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana, però jugant-hi dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos equips de la Championship, la segona divisió anglesa. El programa Tot Costa emetrà d'aquí uns minuts una entrevista amb una de les últimes incorporacions a l'Espanyol, la de Gabriel Moscardo. En un extracte de la conversa, el brasiler assegura que no estan lluny del punt òptim.
5: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
4: Moscardo és un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb el d'Àlex Calatrava, del Castelló, i Harman Sadip al Burnley. L'entrevista del Tot Costa a Gabriel Moscardo la podreu sentir a partir de 8:15 del vespre, mentre que el Girona ha fet oficial la renovació del capità Cristian Stoney per una temporada més.
6: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
4: L'uruguaià arribarà, doncs, a la desena temporada defensant la samarreta del Girona. Per cert, el club gironí i el Sabadell, que competiran amb dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. Encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que segueix sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
4: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva reestructuració. Avui s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Ebuamo, un alepivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, també fa fitxatges, en aquest cas el de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. Afegir que en futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
7: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año un año muy bonito.

0: sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
1: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, aconseguint-ne 6 dels 7 possibles. Pito també ha guanyat el premi a millor pivot, Mateus, el de millor ala esquerra, Gauna, el de millor ala dret, Antonio, el de millor tanca, i Didac, el de millor porter.
2: 3CAT Info.
1: Afegir que en handbol el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí, i el mateix dilluns ja marxaran cap a Andorra, a Encamp, on hi faran una estada. Els campions d'Europa d'handbol s'hi estaran fins al 13 d'agost. Després marxaran a Alemanya per disputar un torneig amistós. El Granollers, per la seva banda, ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip ballesà que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa del 1976.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Per ara crema terrenys agrícoles, però a prop hi ha vegetació forestal. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó encara està fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. També estan fora de control els incendis de Madrid i Àvila. Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. I l'incendi de la Gironde de França tendeix a estabilitzar-se, però es tem que hi hagi nous rebrots per la situació meteorològica. Han cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Els bombers admeten que podrien trigar mesos a apagar-lo del tot. I un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ha obligat a evacuar l'estació de Glòries i a tancar la del Clot, de la línia 2. La línia 1 del metro de Barcelona es troba tallada en aquests moments entre les estacions d'Universitat i Sagrera. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves de PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no són prou clars. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els del final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. I polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació d'ahir a Palma contra la massificació turística que van fer una quinzena de ferits. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Trump en els atacs. La suspensió de les hostilitats ha fet desplomar el preu del petroli avui per sota els $90 al barril de Brent. La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mezquida, Els Catarros, Betlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies.
1: Esports. El Barça ja està a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres, amistós contra el Birmingham. En Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Christian Stuani, qui arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. També en futbol, avui ha tornat a la feina el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst per demà. Aitana Bonmatí el farà al marge, ja que segueix amb molèsties. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewoma, un alè pivot anglès de 25 anys i 2 metres 5 centímetres que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
0: Últim titular del temps, la setmana ha començat amb estabilitat.

0: Atmosfèrica sense precipitacions ni avui ni demà. Tindrem un dimarts assolellat amb alguns núvols inofensius. Se'n veuran alguns al matí al Camp de Tarragona i a la tarda al Pirineu. Últim dia de calor continguda amb màximes que no passaran dels 36 o 37 graus.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 7 del vespre. Salutacions, soc la Nàtia Dell, us parlaré fins a les 8 del vespre.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Per ara crema terrenys agrícoles, però a prop hi ha vegetació forestal. El foc s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella poc abans de les 6. Els bombers prioritzen el flanc esquerre, que és el que crema amb més intensitat. Alguns pagesos de la zona també s'han desplegat per ajudar a llaurar els camps propers i crear tallafocs. Mentrestant, al País Valencià els bombers continuen treballant en l'incendi de la Vall d'Uixó, que encara està fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els cossos d'extinció confien que la forma humitat prevista per aquesta nit ajudi a contenir les flames, la baixa humitat. Els mitjans aeris, que al matí no s'han pogut enlairar pel vent, ja han reprès l'activitat. El foc obliga a mantenir encara evacuades, però, unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó tenim la Colla Ballester, el suport tècnic del Xavier Espel. Bona tarda, Colla.
2: Hola, molt bona tarda. Aquesta hora de començar una nova reunió de tots els comandaments implicats en l'extinció i tractament d'aquest incendi. Una reunió en la que hi podria haver canvis respecte a les persones que estan confinades i o desallotjades. Veurem quina és la conclusió final. Ara hi ha més de 64.000 persones confinades als seus domicilis i encara 16.000 veïns desallotjats. Veurem si hi ha algun canvi en aquesta reunió que es farà aquí al centre de comandament de la Vall d'Uixó. Així ens ho explicava, així ens ho avançava a 3Cat Info en una entrevista aquí a Catalunya Informació al diputat del Consorci de Bombers de Castelló, David Vicente.
3: I sí que possiblement algun municipi, per exemple, potser la Vall d'Uixó, potser podria ser, no?, que tingués aquesta possibilitat, però ja dic que amb molta cautela, perquè també es preocupa la salut de les persones, perquè no és prou deixar-les tornar a les seves cases, sinó deixar-les tornar en tota la seguretat, que estaran bé, que el fum no els va molestar i, per supost, que les flames no vagin a plegar a les seues vivendes.
2: Aquest és el tercer dia d'un incendi que va començar el dissabte i que ja acumula 67 quilòmetres de perímetre amb el centre aquí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ara els mitjans aeris treballen de valent, s'han pogut enlairar a primera hora de la tarda, no al matí pel vent, i treballen molt fort per intentar contenir una mica aquest foc i aprofitar aquesta humitat de la nit que arribarà al 80%. És bastant excepcional, però aquesta és la previsió i podria ajudar moltíssim a intentar controlar aquest foc que crema d'una forma molt virulent. Mentre també està en marxa la investigació de diversos cossos policials per saber les causes de l'inici d'aquest foc. Primer hi va haver un petit focus el dissabte a tocar de l'escola de la Vall d'Uixó, que és gairebé el centre del poble. Es va poder extingir, però a la poca estona es va engegar un altre foc en una zona forestal i aquest va ser el que es va disparar, va pujar ràpidament cap a la muntanya i va frenar just al costat d'algunes de les cases del poble, fins i tot més enllà de també cremar algunes cases de la muntanya, però també just a tocar del poble. Ara s'investiguen les causes, tot sembla apuntar que serà intencionat.
3: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
2: Pel vent aquest matí s'han perdut, com dèiem, unes 6 hores del vol, 6 hores de vol per 30 avions per hora i treballen de valent i els bombers diuen que són moderadament optimistes per les pròximes hores.
0: Doncs serà qüestió d'anar-ho seguint a peu de terreny, com està fent la nostra companya la Colla Ballester. Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Estarem, doncs, molt pendents de com evoluciona aquest incendi de la Vall d'Uixó, però també estem pendents de la resta d'incendis que hi ha actius ara mateix, com el de Madrid i Àvila, que continuen fora de control, però a les últimes hores els professionals que hi estan treballant han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i és vital, diuen, controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. El Ministeri de l'Interior es reunirà aquest dimecres amb les comunitats autònomes per abordar justament la situació d'emergència.

0: l'emergència nacional provocada per aquests incendis. M'ha dit Àngels Afuente.
1: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, i que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
1: És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit serveix, diuen, per donar un cert respir, perquè el foc avanci més lent, baixin les temperatures, pugi l'humitat i es calmi el vent. Els milers de desallotjats encara no poden tornar a casa. Estem parlant de prop de 91.000 persones que continuen allotjats en pavellons municipals de diferents poblacions pròximes als incendis. Veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que va fer de l'aire irrespirable.
3: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
4: Ya comenzó el humo a llegar. Y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados,
5: ¿no? Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
1: Avui s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar-se, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El Ministeri de l'Interior es reunirà aquest dimecres telemàticament amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis.
0: I a França, l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. Justament ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment, no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar mesos a apagar-lo del tot. Enviada especial en marxa prima, Laura Bertran.
6: Avui encara la situació és estable. Els incendis de la Gironda, amb aquestes 42.000 hectàrees afectades, tot i que el foc continua actiu, sí que la zona s'està estabilitzant, continuen evacuades més de 220.000 persones i hi ha efectius mobilitzats gairebé 6.000 en tots els cossos, bombers, exèrcit, policies, també molts voluntaris. Hem vist molts agricultors amb les seves cisternes per permetre als camions de bombers de recarregar i de no haver de fer tanta distància per anar a carregar aigua. També els mitjans aeris que segueixen treballant i funcionant de valent. Sentim el colonel Wilfried Schneider.
7: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
8: Vers la métropole bordelaise.
6: S'està, doncs, entrant en una nova fase per aquest incendi, estabilitzar-lo abans de poder fixar-lo i mirar molt amb compte la previsió del temps, perquè de cara a demà les temperatures haurien de tornar a pujar i de valent.
0: I atenció, perquè la línia 1 del metro de Barcelona està tallada en aquests moments entre les estacions d'Universitat i Sagrera per un incendi a la catenària a la zona del Clot. Això també afecta l'estació del Clot de la línia 2, on el metro no fa parada. El tram afectat de la línia 1 s'ofereix un servei alternatiu d'autobús pels usuaris. Protecció Civil ha hagut d'activar el pla d'emergència Ferrocat per aquest incident, perquè les andanes del Clot i de les Glòries s'han omplert de fum. 19 ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre els afectats i s'han hagut d'atendre persones diverses per inhalació de fum, malgrat que no hi hauria cap afectat de gravetat, segons informa el Servei d'Emergències Mèdiques. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi.
9: A 3CAT Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
9: insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
9: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
9: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Anem a altres qüestions. Parlem de PISA. De la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota als centres. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres, i és que el 23% d'alumnes que no van fer la PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar en aquests exàmens de quart. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
14: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: Niubó ha admès que van tenir constància d'aquest fet al març i assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els grups de l'oposició. Anna R. de Junts i Jéssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.
15: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
16: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès, d'Esquerra Republicana, i Cristian Escribano, del PP, l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
17: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
18: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I Vox, que demana la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. I qui també s'ha sumat a les crítiques és la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment, com dèiem, part de les culpes als centres educatius.
19: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment, i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: La portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, Yolanda Segura, ha acusat el departament de no comunicar l'error fins ara amb una voluntat política al darrere.
20: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Tarda tranquil·la la que tenim avui arreu del país, amb un ampli domini del sol i amb alguns núvols cap a l'interior de les comarques de Girona, tot coincidint amb les zones de muntanya, també cap al Pirineu Oriental. Avui sense precipitacions i amb unes temperatures contingudes, unes màximes normalitzades, potser amb una mica més de calor, però dintre del que seria normal de finals del mes de juliol o de plena canícula. Unes màximes que han tocat la xifra dels 36 graus a Vinebre, 35,6 a Sant Salvador de Guardiola o al Dover 35 graus, és a dir, unes temperatures que pràcticament podríem dir d'enveja respecte a la calorada que ens ha acompanyat durant les darreres setmanes. Aprofitem aquestes temperatures, diríem, càlides però no extremes, també les d'avui i les de demà, perquè vindrà calor intensa a partir de dimecres. Demà serà un dia assolellat, possiblement amb algun núvol a la façana costanera de la Costa Daurada al matí, també a la tarda, poc important, de precipitacions no en tindrem. Demà les temperatures pujaran una miqueta més. S'esperen valors de 34, 35, 36 a punts de la Catalunya central i a tot estirar cap a ponent. Pot enfilar-se el termòmetre fins als 37 graus. Temperatures, com dèiem, caniculars. Serà a partir de dimecres, quan la temperatura es començarà a enfilar una mica més i entre dimecres i dissabte tornarem a possiblement tocar la xifra dels 40 graus. Una situació, doncs, de calor intensa que s'espera cap a finals de setmana i aprofitem, doncs, aquest parèntesi de dies, de diumenge, avui i demà, amb aquestes temperatures molt més normalitzades.
0: I completem l'àrea de Sarvent passant per Lleida perquè Rodalies de Catalunya reprendrà anunciat demà la circulació de les línies R13 i R14 entre Lleida i les Borges Blanques, que havien quedat tallades per un robatori de coure la setmana passada, que va provocar una avaria greu, Júlia Albacar.
2: El tram afectat és entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons, que durant aquesta setmana s'ha hagut de fer per carretera amb autocar. La previsió és que demà ja es pugui recuperar la normalitat a les dues línies després d'una setmana amb la circulació interrompuda pel robatori de cable de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Segons Adif, el robatori va malmetre equipaments i sistemes de regulació del tràfic i va provocar afectació

0: afectacions molt greus, a més de diversos incendis en transformadors.
1: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres, a 8:45,
1: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
3: Crònica internacional, polèmica a Alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els resistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI, que va causar una mort i una trentena de ferits. El suposat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i format part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Berlín, Jordi Regàs.
4: Aquest matí, el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés, hauria mostrat distanciament de l'Estat Islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva, tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu, se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hosemann, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
5: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos, i sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
4: En el cas d'Abdul Balut, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'Estat Islàmic. Un comportament que, amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya, hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
3: L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos ha fet desplomar el preu del petroli avui per sota dels $90 al barril de Brent. Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i també d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i de Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaei, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
6: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
3: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. A França s'ha detingut a París un home de 31 anys acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones aquest matí en una plaça a prop de la Port de Clichy, a l'hort de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Segons les autoritats, la vida de les dones, una de les quals està embarassada, no corre perill. El ministre de l'Interior francès ha confirmat l'arrest del suposat autor i ha dit que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, ha fet declaracions incoherents. Escoltem Laurent Núñez.
7: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació d'ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al PSOE perquè et doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
8: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
9: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
8: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.

0: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí in situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
2: Qui ha de donar informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
1: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
3: Parlem d'altres qüestions, com ara, per exemple, que els esports ja ens acosten cap aquí. Tenim ja a punt tota la informació esportiva fins al punt de dos quarts. Per tant, ens ocupem dels esports.
4: Esports.
3: Ara sí, a punt. Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja farà el primer entrenament. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que sí que han pogut viatjar, destaca la presència de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, i Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret. També han viatjat jugadors del primer equip com ara Fermín, Araujo i Balde, que estan acabant les seves recuperacions. Durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós. Serà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
5: Demà serà el torn per a l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana, però jugant-hi dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El programa Tot Costa, per cert, emetrà d'aquí a uns minuts una entrevista amb una de les últimes incorporacions a l'Espanyol, la de Gabriel Moscardo. En un extracte de la conversa, el brasiler assegura que no estan lluny del punt òptim.
6: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
5: Moscardo és un dels tres fitxatges que tanca l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava del Castelló i Harman cedit per Burnley. Entrevista del Tot Costa a Gabriel Moscardo la podreu sentir a partir de 8:15 del vespre. El Girona, d'altra banda, ha fet oficial la renovació del capità Cristian Estuani per una temporada més. L'uruguaià arribarà, doncs, a la desena temporada defensant i marcant gols amb la samarreta del Girona.
7: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
5: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran amb dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 7:15 de la tarda a Girona, però a porta tancada. També en futbol, avui ha començat la pretemporada al Barça femení. Totes les jugadores del primer equip blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Unes primeres sessions que no farà Aitana Bonmatí, que segueix sense fer net de les molèsties del peroné de la cama esquerra. En canvi, sí que hi serà Martina Fernández, que és l'últim fitxatge blaugrana, una defensa central de l'Alt Empordà que torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: El Barça de bàsquet continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació. És la de Tosan Ebuamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ha decidit marxar del Barça per anar al Dubai. Iwamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, també fa fitxatges. En aquest cas és el de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, que té experiència a l'NBA, però que encara no ha jugat en cap equip europeu. En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
8: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron y nada, muy contento porque fue un año muy bonito sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
5: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, aconseguint-ne 6 dels 7 possibles. Pito també ha guanyat el premi a millor pivot, Mateus, el de millor a l'esquerra, Gauna, el de millor a la dreta, Antonio, el de millor tancar, i Didac, el de millor porter. I acabem parlant d'handbol. El Granollers ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip vallesà, que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa de 1976.

0: Són 8:15 del vespre. Comencem aquest bloc informatiu repassant allà on hi ha més informacions destacades a aquesta hora, que és l'incendi de la catenària a l'estació de la línia 1 de metro de Barcelona, que ha obligat a tallar el servei d'aquesta línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. TMB ofereix un servei alternatiu d'autobús pels usuaris. El fum que ha omplert la zona de les vies també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2. Al CEM ha atès unes 120 persones, cap de greu. De seguida ho ampliem. També us estem explicant que els bombers estan treballant en les tasques d'extinció d'un incendi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Per ara crema terrenys agrícoles, però a prop hi ha vegetació forestal. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó, que encara està fora de control i que ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. També fora de control tenim els incendis de Madrid i Àvila. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees. Hem estat molt pendents també del que ha donat de si la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament, que insisteix que l'error detectat en les proves de PISA és tècnic i que passa la pilota als centres. Segons ha explicat, la principal hipòtesi és la coincidència amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, que podria haver confós els centres. Ho ha dit, com dèiem, al Parlament. L'hem seguit en directe. Per cert, que l'oposició, alguns grups de l'oposició han demanat la dimissió de la consellera. A tot això, i des d'ara i fins al punt de les 8, també us explicarem que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. Promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants d'organitzacions agràries que han sortit satisfets, diuen, d'aquests compromisos. També passarem per Osona perquè els treballadors de Pascual Gurb han acceptat les indemnitzacions de l'empresa per ser acomiadats, compensacions similars a les que es preveu la llei per acomiadaments improcedents. Cada un dels 86 treballadors cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. I el Murdoco, el passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. Us ho explicarem, perquè hi ha una edició en castellà que encapçala la llista dels més venuts de no ficció, amb més de 240.000 exemplars, però en català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. I també repassarem el més destacat de la pàgina esportiva, Ricard.
1: El Barça ja està a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Això el Barça, el Girona, han fet oficial la renovació per una temporada més del capità Christian Estuani, qui arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
0: I pel que fa al temps, la setmana ha començat amb estabilitat atmosfèrica sense precipitacions ni avui ni demà. Tindrem un dimarts assolellat amb alguns núvols inofensius. Se'n veuran alguns al matí al Camp de Tarragona i a la tarda al Pirineu. Últim dia de calor continguda amb màximes que no passaran dels 36 o els 37 graus. Ens hi posem 3:45 d'avui parlant d'un incendi a la catenària de l'estació de la línia 1 del metro de Barcelona, que ha obligat a tallar el servei d'aquesta línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. Un incendi a la catenària de la línia 1. TMB ofereix un servei alternatiu ara mateix d'autobús pels usuaris entre aquests dos punts. I parlem del fum, un fum que ha omplert la zona de les vies, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot. Això és la línia 2, on el metro no fa parada. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident i com a mínim s'ha hagut de desallotjar un comboi de l'interior dels túnels. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, s'han activat en total 19 ambulàncies per atendre unes 120 persones, la majoria per inhalació de fum, malgrat que cap dels afectats seria de gravetat. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi i diversos autobusos han hagut de modificar els seus recorreguts per no passar pel lloc dels fets. A seguida ampliarem aquesta informació. Tan bon punt ens arribin novetats al respecte. Mentrestant, ens ocupem dels diferents incendis que tenim actius encara a aquesta hora. Comencem pel de Vall d'Uixó, al País Valencià, Castelló, perquè els bombers continuen treballant en aquest foc que encara està fora de control i que ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els cossos d'extinció confien que les condicions meteorològiques per aquesta nit ajudin a contenir les flames. Els mitjans aèrics incendis, que al matí no s'han pogut enlairar pel vent, ja han reprès l'activitat. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i confinades prop de 64.000. A aquesta hora, els responsables dels cossos d'emergència que estan treballant en l'extinció d'aquest foc estan reunits per fer un nou balanç de la situació. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
2: Una reunió en la que podria haver canvis respecte a les persones que estan confinades i o desallotjades. Veurem quina és la conclusió final. Ara hi ha més de 64.000 persones confinades als seus domicilis i encara 16.000 veïns desallotjats. Veurem si hi ha algun canvi en aquesta reunió que es farà aquí al centre de comandament de la Vall d'Uixó. Així ens ho explicava, així ens ho avançava a 3Cat Info en una entrevista aquí a Catalunya Informació al diputat del Consorci de Bombers de Castelló, David Vicente.
3: I sí que possiblement algun municipi, per exemple, la millor la Vall d'Uixó, la millor podria ser, no, que tingués aquesta possibilitat, però ja dic que amb molta cautela, perquè també es preocupa la salut de les persones, perquè no és prou deixar-les tornar a les seves cases, sinó deixar-les tornar en tota la seguretat que estaran bé, que el fum no els va molestar i, per supost, que les flames no vagin a plegar a les seues vivendes.
2: Aquest és el tercer dia d'un incendi que va començar el dissabte i que ja acumula 67 quilòmetres de perímetre amb el centre aquí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Mentre també està en marxa la investigació de diversos cossos policials per saber les causes de l'inici d'aquest foc. Primer hi va haver un petit focus el dissabte a tocar de l'escola de la Vall d'Uixó, que és gairebé el centre del poble. Es va poder extingir, però a la poca estona es va engegar un altre foc en una zona forestal i aquest va ser el que es va disparar, va pujar ràpidament cap a la muntanya i va frenar just al costat d'algunes de les cases del poble, fins i tot més enllà de també cremar algunes cases de la muntanya, però també just a tocar del poble. Ara s'investiguen les causes, tot sembla apuntar que serà intencionat.
3: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
2: Pel vent aquest matí s'han perdut, com dèiem, 6 hores de vol per 30 avions per hora i treballen de valent i els bombers diuen que són moderadament optimistes per les pròximes hores.
0: I mentrestant, els bombers que treballen a l'extinció aquí a Catalunya d'un incendi a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, afecta zona agrícola propera a una àrea de vegetació forestal a Tarragona. Clara Chavarria Domingo.
4: Cap a 3:15 de la tarda, els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella. En un primer moment, el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però a hores d'ara les tasques d'extinció evolucionarien favorablement. El flanc dret preocupa més, mentre que el flanc esquerre s'està podent sostenir amb el suport de tractors que llauren zones properes. En l'operatiu hi treballen 34 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris i uns 130 efectius. Alhora s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme del Departament de Protecció Civil Europeu. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar el màxim nombre de recursos possible per mirar d'estabilitzar i controlar aquest incendi el més aviat possible.
0: A Catalunya,

0: Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. Les altes temperatures es mantindran durant uns dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a demà, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt, recordem. Per aquest motiu, també mantindran restringit l'accés a 3 espais naturals. Recordem que són Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren els espais naturals de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llaveria i Pradell i les serres de Cardó al Boix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, del nivell 3 del Pla Alfa, afectarà 86 municipis. I ja fora de Catalunya, també volem saber com evolucionen aquests incendis de Madrid i d'Àvila, que continuen fora de control, però que a les últimes hores els professionals que hi estan treballant han aconseguit que no avancin tan ràpid com ho feien. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i és vital, diuen, controlar els focs abans de dimecres, que és just quan s'espera aquesta nova onada de calor. El Ministeri de l'Interior s'ha de reunir dimecres justament amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional al país que està provocant pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
1: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, i que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà un reial decret amb ajudes urgents per als afectats dels devastadors incendis d'Espanya. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. També reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu aquest decret d'urgència que està acabant de redactar l'executiu espanyol i que haurà de convalidar el Congrés en un termini màxim de 30 dies. Amb els incendis fora de control, Sánchez insisteix en el pacte d'estat per l'emergència climàtica i fa una crida al PP a aparcar el negacionisme i a sumar-s'hi. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en canvi, en qüestiona la urgència.
3: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Que nos atañe a todos y a todas. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado. Y frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado.
4: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: Ayuso minimitza l'efecte del canvi climàtic perquè, segons diu, la majoria de focs són provocats per l'acció humana i perquè, segons ella, es posa traves als pagesos a l'hora de mantenir els boscos nets. El ministre Òscar Puente li recorda que això és competència seva i l'acusa de deixament de funcions amb el cos dels bombers sota mínims.
5: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se opusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves de PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és justament que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer l'examen de PISA és un percentatge semblant el dels estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament.
7: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: Admet que van tenir constància d'aquest fet al març i assegura que un cop es tanqui el procediment, en depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els grups de l'oposició, com Anna R, escoltant de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns, que li han demanat la dimissió i li han retret que no hagi fet públic abans els fets.
8: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
9: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
10: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
11: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Anem a altres qüestions. També afegim el respecte a la compareixença de la consellera, que Vox ha demanat a la consellera que plegui. La CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. Ara sí, passem a altres temes. Parlem del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus, després d'una reunió amb representants d'organitzacions agràries. Montblanc, Manel Sastre.
12: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, al Segrià i a l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
13: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, amb més a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
12: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, manifesta Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
14: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho.
0: Per cert, que els treballadors de Pascual Deia Magurb han acceptat les indemnitzacions de l'empresa per ser acomiadats a contracor, les compensacions similars a les que es preveuen per llei. Estem parlant que aquests 86 treballadors afectats cobraran 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Tot i el vistiplau, la plantilla lamenta el tracte de l'empresa lletera. Lídia Sández és la representant del comitè laboral de Pascual Agurb.
15: Ells tenien molt clar que no anaven a donar-nos a més de l'improcedència, però han deixat de banda tot el que és el respecte, la cercania, els valors de l'empresa, tot el que ens han fet creure sempre.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Les grans calorades d'aquestes darreres setmanes ens està donant un respir. Ahir les temperatures no van arribar als 34 graus. Avui s'han quedat a tocar o rondant la xifra dels 36 graus a Vinebre. Demà tornarem a tenir 36-37 a tot estirar. Unes temperatures que considerem normals per aquestes dates. Un dia de calor d'estiu típic de finals del mes de juliol. I avui hem tingut un dia assolellat amb alguns núvols, els que encara hi són cap a l'interior de les comarques de Girona, també cap al Pirineu més oriental, però sense precipitacions. L'estabilitat és total i ens ha d'acompanyar avui també de cara als propers dies. De fet, demà continuarem parlant d'un bon sol durant tota la jornada. Tot això amb una matinada que encara serà força suau arreu, potser cap a la costa central una mica tòrrida, pot arribar a Barcelona als 25 graus de temperatura mínima, però la resta del país serà de bon dormir arreu, amb unes temperatures bastant suaus, sobretot també a les comarques de l'interior i fresques a l'àrea del Pirineu. Durant el dia lluirà el sol i s'esperen alguns núvols cap a la Costa Daurada, a Terres de l'Ebre, de molt poca importància. I com dèiem, demà les temperatures, les més altes cap als 37 graus, cap a Ponent i a la resta del país, entre els 32 a 35 graus. La calor més intensa arribarà a partir de dimecres i ens pot acompanyar pràcticament la totalitat de la setmana.
6: 3CAT Info.
0: Cultura, els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i Lepe Gatina són els grans reclams musicals per la Mercè d'aquest any. S'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Valèria Obereda.
17: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
18: Una Barcelona atenta a aquest talent d'artistes emergents i figures consolidades que, per tant, neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important que han estat

0: teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat, així com els diferents agents que el conformen.
1: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies.

0: a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert de veneres, i per últim un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
1: I entre els plats forts d'aquest any també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa tradicional i també l'actual tindran el seu espai.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluè.
3: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic ja afecta els cicles vitals d'algunes de les plantes i animals que viuen a Catalunya. Xerrarem amb Xavier Izaguirre, coordinador de la xarxa impulsada pel Metocat, per estudiar les respostes dels éssers vius a les variacions del clima, i acompanyarem dos dels voluntaris que els faciliten informació.
4: La xarxa Fenocat es va crear el 2013. La formen 90 voluntaris repartits pel territori que regularment observen com afecten la sequera, les pluges o els canvis de temperatura en 25 espècies de plantes, 14 d'ocells i 6 de papallones.
5: Les observacions que jo faig són de l'olivera aquesta, la Palomar. Tenim el que és l'ametller, la varietat llargueta o d'esmalla.
3: En Jordi Solsona ens ensenya els camps de la seva família a Olesa de Montserrat. Des de fa 13 anys, cada dissabte anota les seves observacions fenològiques. Si un arbre ha florit, si ha fet fruit, si ha passat una oreneta o si ha escoltat un puput.
5: Això és la mata farigola que observo. La mata gran, és molt, molt sana. I ara fixa que ja està en una floració, encara no és ben bé el 100%, però gairebé.
3: Però en Jordi és sobretot un expert en oliveres. Aquí n'hi ha de centenàries que ja n'han vist de tots els colors i també coneix molt bé els ametllers.
5: Quan jo era petit, les ametlles es collien amb molt... Si anaven molt ràpids, es començaven a collir per al primer cap de setmana de setembre o per la diada. Jo me'n recordo la diada, quan era petit venia collint ametlles. Ara collim ametlles a vegades el 15 d'agost. O sigui, gairebé un mes s'ha avançat la collita d'ametlles.
3: I amb les oliveres també has observat aquest canvi en el temps de floració i de recollida dels fruits?
5: Amb l'oli, el mateix. Jo aquí he fet oli el mes de gener, hasta el mes de febrer he fet oli. Ara nosaltres comencem a collir a principis de novembre, a mitjans de desembre m'hi hem acabat. Me'n recordo com els meus pares deien, aquest any tenim l'oli abans de Nadal, ja hem fet l'oli. Això era una cosa excepcional. Ara, sí, per Nadal segur que s'ha acabat.
3: Les dades que en Jordi, com la resta de voluntaris de Fenocat, recullen a camp, les processa i analitza l'equip del Metocat que coordina en Xavier Izaguirre.
6: Aquí posem 20, 30, 50 anys. La previsió és que hi hagi un 20% menys de precipitació i un augment de la temperatura, amb un marge que pot anar des del grau i mig fins als 2,5 graus. Això té un impacte sobre la vegetació que respon conseqüentment. D'una banda, estarà més sotmesa a un estrès hídric, i d'altra banda, el fet de que la temperatura vagi a l'alça pues farà que floreixin abans o que rebrotin abans.
3: Això pel que fa a les plantes, però vosaltres també observeu els moviments dels insectes, en concret de papallones com l'Apolo, la Cleopatra o la Tigra.
6: Tenen una especificitat en el respecte al canvi climàtic, que és la sincronia amb les plantes. Les papallones molt específicament s'alimenten d'una planta o d'una família de plantes molt concreta, però què passa si jo quan m'alimento la ginesta pel canvi climàtic ja ha marcit o ja li ha passat la floració i encara no ha arribat la papallona de la que s'alimenta, llavors es detecten en algunes espècies, no necessàriament les que monitorem nosaltres, que es produeix això, no? Que quan està la papallona no està la planta, o el punt òptim de la planta, amb la qual cosa, pues, bueno, això els afecta també el cicle biològic.
3: I les vostres observacions també contemplen 14 espècies d'ocells migratoris, als quals ja heu detectat alguns canvis, no?
6: La puput, que arribava al mar, si se'n tornava a l'Àfrica, al setembre. I ara cada vegada més, sobretot a comarques de Tarragona, veiem que es queda tot l'any, perquè amb les temperatures a l'alça ja té disponibilitat d'insectes, no li cal emigrar cap a l'Àfrica. Altres encara ho segueixen fent, com puguin ser les orenetes, els falciots, el rossinyol...
3: I si al nord també fa més calor i, per tant, hi ha més disponibilitat d'aliments fins i tot a l'hivern, ocells com el d'Urbec o el lluer ja no vindran fins aquí.
6: I en el cas de la Fredaluga, que és més de conreus o sobretot d'ambients d'aiguamoll, per fer-ho fàcil, si ja no gela tant els aiguamolls del nord d'Europa, doncs no tindran motiu tampoc per baixar més cap al sud.
3: Abans de marxar, hem de passar per un altre dels punts que nodreixen d'informació a la xarxa Fenocat, el jardí de l'Observatori Fabra de Barcelona. Aquí, qui recull les dades és l'Alfons Puertas.
7: Sortim, aprofitem el silenci per parar atenció. És a dir, és una contemplació i una audició

0: calmada, pausada, sent conscient del que pots veure i sentir, buscant informació, però amb un estat de calma que et permet fer ciència. Mireu, allà tenim uranetes. Això ja és una observació fenològica.
1: Ara només falta entrar-la al sistema. Encén l'ordinador, entra a la web de la xarxa, clica sobre l'espècie que ha observat i detalla el que ha vist.
0: Hem vist la uraneta? Doncs jo entro a la uraneta. S'ha vist o escoltat? Sí, la he vist. I l'he escoltat una mica, també. Doncs, pues, quan ho tenim. Ja està.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja farà el primer entrenament. A la convocatòria de Hansi Flick hi ha 17 jugadors al planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que sí que han pogut viatjar, destaquen les presències de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Balde, que estan acabant les seves recuperacions. Durant aquest estatge, el Barça només jugarà un amistós. Serà divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un partit que, per cert, podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb el seu pla de preparació i demà viatjarà també cap a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. El primer serà demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i el segon, dissabte, contra els Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Una de les últimes incorporacions blanc i blaves, el migcampista Gabriel Moscardo, assegura que no estan lluny del punt òptim i exposa quins són els objectius.
4: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos y buscar siempre una posición mayor en la tabla y claro, podemos soñar con algo en Europa y...
3: Són declaracions de Moscardo en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert, Moscardo és un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Hartman cedit per Burnley. El Girona, d'altra per la seva banda, acaba de fer oficial la renovació de Cristian Estuani per una temporada més.
5: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
3: L'uruguaià farà 40 anys a l'octubre i arribarà a les 10 temporades marcant gols amb la samarreta del Girona. Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran amb dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. Encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Unes primeres sessions que no farà Aitana Bonmatí, que segueix sense fer net de les molèsties del peroné de la cama esquerra.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Ewamo, un atlet pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Té 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, de la seva banda, també fa fitxatges, en aquest cas el de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. Pel que fa al futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
6: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron y nada, muy contento porque fue un año muy bonito sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así.

0: aquesta pròxima temporada.
1: Pel que fa a l'handbol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí i el mateix dilluns ja marxaran cap a Encama, Andorra. Els campions d'Europa hi seran fins al 13 d'agost. Després marxaran a Alemanya per disputar un torneig amistós. I el Granollers ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip vallesà que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa de 1976.
2: Trescat Info.

0: Les 8, bona tarda. Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro entre Clot i Glòries a Barcelona ha obligat a tancar l'estació del Clot i a desallotjar la de Glòries. La circulació de la L1 entre Sagrera i Catalunya està interrompuda. A la L2 el metro no para el Clot. El SEM atès unes 120 persones, cap de gravetat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi a Santa Coloma de Caral a la Conca de Barberà. Per ara crema terrenys agrícoles, però a prop hi ha vegetació forestal. Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó encara està fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. També estan fora de control els incendis de Madrid i Àvila. Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i el final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li demana que dimiteixi. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. Demà tenia previst aprovar-lo el Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Trump en els atacs. La suspensió de les hostilitats ha fet desplomar el preu del petroli avui per sota dels $90 al barril de Brent. I la Mercè programa més d'un centenar de concerts en noms com la Pegatina, els Amics de les Arts, Marco Mezquida, els Catarres o Esbatlan. A la programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegaran 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies.
1: Esports.
2: El Barça ja està a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana. A banda de les baixes previsibles dels mundialistes, destaca la presència de De Jong i Ter Stegen a la convocatòria. Divendres, amistós contra el Birmingham. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Christian Estuani, que arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. També en futbol, avui ha tornat a la feina el Barça femení amb les proves mèdiques i amb el primer entrenament previst ja per demà. Aitana Bonmatí el farà al marge, ja que segueix amb molèsties. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewoma, un aler pivot britànic de 25 anys i 2 metres 5 centímetres que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
0: La setmana ha començat amb estabilitat atmosfèrica sense precipitacions. Ni avui ni demà tindrem un dimarts assolellat amb alguns núvols inofensius. Se'n veuran alguns al matí del Camp de Tarragona i a la tarda al Pirineu. Últim dia de calor continguda. Les màximes no passaran de 36 o 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 8 de la tarda. A 8:45 començarà el Catalunya Vespre amb en Marc Güell, però fins aleshores seré jo, en Marc Teixidor, qui us acompanyarà.
1: 3CAT Info.
0: Un incendi a la catenària entre l'estació del Clot i Glòries de la línia 1 del metro de Barcelona obliga a tallar el servei d'aquesta línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El fum que ha omplert la zona de les vies també ha obligat a tancar l'estació del Clot a la línia 2, on el metro no fa parada. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident i s'ha hagut de desallotjar un comboi de l'interior dels túnels. Un usuari ha explicat a 3CAT Info com ha pogut sortir dels vagons.
3: Estamos dentro del metro, empieza a salir humo, alguien ha abierto la puerta, entra más humo. Ya poco podíamos respirar, entonces pues algunos han salido a la vía y otros han quedado pensando que iba a venir otro metro por la otra vía y hemos empezado a caminar hacia atrás porque alguien ha dicho hacia atrás y ahí hemos encontrado una escalera y hemos subido y estaban los bomberos.
0: Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, s'han activat 19 ambulàncies

0: per atendre 120 persones, sobretot per inhalació de fum. La majoria presenten afectacions lleus i un dels atesos es troba en un estat menys greu. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi i diversos autobusos han hagut de modificar els seus recorreguts per no passar pel lloc dels fets. Estem pendents que els bombers a aquesta hora donguin explicacions sobre com s'estan desenvolupant els fets en aquest incident. Tan bon punt comencin les explicacions, evidentment, us les oferirem aquí a 3Cat Info.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els bombers, d'altra banda, continuen treballant en l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que encara està fora de control i ja ha calcinat més de 7.500 hectàrees. Els cossos d'extinció confien que les condicions meteorològiques previstes per aquesta nit ajudin a contenir les flames. Els mitjans aeris, que al matí no s'han pogut enlairar pel vent, ja han reprès l'activitat. El foc obliga a mantenir evacuades unes 16.000 persones i a confinar-ne prop de 64.000. A aquesta hora, els responsables dels cossos d'emergència que treballen en l'extinció de l'incendi estan reunits per fer un nou balanç de la situació. Des de la Vall d'Uixó, això, la Colla Ballester ens ho explica amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
2: Una reunió en la que hi podria haver canvis respecte a les persones que estan confinades i o desallotjades. Veurem quina és la conclusió final. Ara hi ha més de 64.000 persones confinades als seus domicilis i encara 16.000 veïns desallotjats. Veurem si hi ha algun canvi en aquesta reunió que es farà aquí al centre de comandament de la Vall d'Uixó. Així ens ho explicava, així ens ho avançava a 3Cat Info en una entrevista aquí a Catalunya Informació al diputat del Consorci de Bombers de Castelló, David Vicente.
3: I sí que possiblement algun municipi, per exemple, potser la Vall d'Uixó, potser podria ser, no?, que tingués aquesta possibilitat, però ja dic que amb molta cautela, perquè també es preocupa la salut de les persones, perquè no és prou deixar-les tornar a les seves cases, sinó deixar-les tornar en tota la seguretat, que estaran bé, que el fum no els va molestar i, per supost, que les flames no vagin a plegar a les seues vivendes.
2: Aquest és el tercer dia d'un incendi que va començar el dissabte i que ja acumula 67 quilòmetres de perímetre amb el centre aquí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Mentre també està en marxa la investigació de diversos cossos policials per saber les causes de l'inici d'aquest foc. Primer hi va haver un petit focus el dissabte a tocar de l'escola de la Vall d'Uixó, que és gairebé el centre del poble. Es va poder extingir, però a la poca estona es va engegar un altre foc en una zona forestal i aquest va ser el que es va disparar, va pujar ràpidament cap a la muntanya i va frenar just al costat d'algunes de les cases del poble, fins i tot més enllà de també cremar algunes cases de la muntanya, però també just a tocar del poble. Ara s'investiguen les causes, tot sembla apuntar que serà intencionat.
3: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
2: Pel vent, aquest matí s'han perdut, com dèiem, 6 hores de vol per 30 avions per hora i treballen de valent. I els bombers diuen que són moderadament optimistes per les pròximes hores.
0: I els bombers també treballen en l'extinció d'un incendi a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Afecta zona agrícola propera en una àrea de vegetació forestal. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Cap a 3:15 de la tarda, els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella. En un primer moment, el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però a hores d'ara les tasques d'extinció evolucionarien favorablement. El flanc dret preocupa més, mentre que el flanc esquerre s'està podent sostenir amb el suport de tractors que llauren zones properes. En l'operatiu hi treballen 34 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris i uns 130 efectius. Alhora s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme del Departament de Protecció Civil Europeu. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar el màxim nombre de recursos possible per mirar d'estabilitzar i controlar aquest incendi el més aviat possible.
0: A Catalunya, precisament, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. Les altes temperatures es mantindran durant uns dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a demà, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfla, el nivell més alt. Per aquest motiu, també mantindran restringit l'accés a 3 espais naturals. El Montmell, Marmellà, Prades i Montsant, en canvi, es reobriran els espais naturals de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llaveria i Paradell i les serres del Cardó al Boix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà 86 municipis. I els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però a les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpidament. Les flames han arrasat ja 70

0: de 5.000 hectàrees i és vital controlar els focs abans de dimecres, quan explicàvem s'espera una nova onada de calor. El Ministeri de l'Interior es reunirà aquest dimecres amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
1: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, i que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
1: És el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit serveix, diuen, per donar un cert respir, perquè el foc avanci més lent, baixin les temperatures, pugi l'humitat i es calmi el vent. Els milers de desallotjats encara no poden tornar a casa. Estem parlant de prop de 91.000 persones que continuen allotjats en pavellons municipals de diferents poblacions pròximes als incendis. Veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que va fer de l'aire irrespirable.
3: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
4: Ya comenzó el humo a llegar. Y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
5: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
1: Avui s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar-se, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El Ministeri de l'Interior es reunirà aquest dimecres telemàticament amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que l'error detectat en les proves PISA és tècnic i passa la pilota al centre. Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de final d'etapa de quart d'ESO. Un fet que podria haver confós els centres, i és que el 23% dels alumnes que van fer el de PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
7: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: Niubó ha admès que va tenir conseqüències d'aquest fet al març i que assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els grups de l'oposició. Anna R. de Junts i Jéssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagin fet públic fins ara.
8: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
9: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès, d'Esquerra, i Cristian Escribano, del Partit Popular, l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
10: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
11: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. Qui també s'ha sumat a les crítiques a la consellera Esther Niubó és la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
12: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: La portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, Yolanda Segura, acusa el departament de no comunicar l'error fins ara amb voluntat política.
13: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
0: L'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials.

0: en el cas de Catalunya se'n va excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels estudiants catalans amb els dels anys anteriors i amb els dels altres països.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Com dèiem, a aquesta hora estem pendents de les explicacions que ens arriben des del centre de Barcelona per aquest incendi que hi ha hagut a la catenària a la línia 1 del metro. Qui parla ara és la tinenta d'alcaldia, Eugènia Agay.
2: Han actuat? Perfecte, exacte. Val, perfecte.
0: S'estan...
2: Bé, soc Maria Eugènia Agay, alcaldessa accidental en aquests moments, i... Perfecte.
3: Bé, centrem-nos així.
2: Exacte, perfecte. Hem comparegut aquí, doncs, en tota vegada que s'ha produït un incident a la línia 1 del metro, entre les estacions del Clot i Glòries, i hem desplegat, doncs, el pla d'emergències municipal i s'ha produït actuar immediatament per tots els responsables de protecció civil, d'emergències de l'Ajuntament de Barcelona, del cos de bombers i també, doncs, per part de serveis mèdics. Estem fent un seguiment exhaustiu de la situació. També estem, en tot cas, en contacte permanent amb el nostre alcalde, que doncs, es troba desplaçant-se cap aquí, i per tant doncs, fem aquesta primera compareixença per explicar quina és la situació. Passaré la paraula a Sebastià Massaguer, cap de bombers de l'Ajuntament de Barcelona, perquè doncs, pugui explicar l'incident i quina situació s'ha produït i com estem afrontant l'incident que s'ha produït.
0: Es col·loca ara davant dels mitjans de comunicació.
4: Respecte a l'incident, aproximadament a 5:45 de la tarda hem rebut un avís per part de TMB d'aquest possible incident entre les boques de Glòries i Clot a la línia 1. Aquest incident, aparentment, era un incendi perquè sortia fum per la boca del Clot. Hem activat 22 dotacions, com bé ha comentat la tinenta, hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies del SEM com per les ambulàncies de bombers. La situació actual és de control. En aquest moment s'ha ventilat tot el que és la boca de metro, s'ha rastrejat les dues boques de metro i les boques adjacents, cap a Navas i les altres línies que conflueixen. No hi ha cap persona més a l'interior i s'està treballant ja per la possible extracció del vagó. Sí.
0: Preguntes dels companys periodistes. Ara se situa...
5: Olga Villena, soscap territorial de Barcelona Ciutat. Bona tarda.
0: El sistema d'emergències
5: mèdiques per aquest incident ha activat 19 recursos per atendre 115 afectats, dels quals s'han traslladat 20 pacients de caràcter lleu i menys lleu a diferents hospitals de la ciutat, QAPs i hospitals.
6: Molt bé, sí.
7: Hola, bona tarda. Xavier Flores, conseller delegat de TMB. Doncs a les 17:39, a un tren que s'adreçava des de Clot cap a Glòries, ha observat que hi havia un foc i, per tant, s'ha aturat prèviament, no ha arribat a trepitjar ni s'ha apropat a uns gairebé 50 metres, més de 50 metres del foc, i s'ha aturat, ha donat avís al centre de control, i creiem que aquest foc era provocat per el despreniment, i s'ha cremat, d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat. Immediatament ha avisat al centre de control i després les persones s'han estat evacuades, s'han evacuat tant per una banda pel Clot com per Glòries. En aquests moments el servei s'ha interromput, lògicament, i s'està prestant servei de la línia 1 entre plaça de Sants i plaça i universitat, i per l'altra banda entre Sagrera i Fondo. La previsió ara s'està afectat a nivell d'infraestructura un cable radiant i una línia de baixa, però no l'ha trencat, sinó que s'ha despenjat, i la catenària està bruta i ara els equips tècnics estan treballant per la neteja i per la recuperació totalment de tot això, perquè la previsió potser avui seria molt just i per tant la previsió que demà pugui entrar perfectament tota la línia en servei a primera hora del matí.
3: Preguntes, comencem en català, si voleu, després ja estem en castellano, perquè si podemos dejar los otros compañeros en català.
0: Ara, doncs, com sentíem, organitzen les possibles preguntes que es puguin fer als companys que són desplaçats a aquest punt on s'ha produït l'incident. Se situa davant dels mitjans. Sebastià Massaguer, bomber de Barcelona.
4: El que hem prioritzat és l'evacuació de les persones i l'extinció. Ara entrarem conjuntament amb els equips tècnics de TMB a intentar esbrinar les causes. De moment, la prioritat d'inici, com bé he comentat, ha sigut entrar per les dues boques en línies o mànegues per poder fer l'extinció i anar traient totes les persones que, com s'ha comentat, era bastant nombrosa.
6: Has comentat fa un moment 60 persones per boca, abans també havia dit unes 300.
4: No, aproximadament, i com han dit el SEM, estem parlant de 115 persones, sinó...
6: Dels no teses, sinó evacuades del tren, parlo.
4: Sí, estem parlant de 115 persones afiliades i afiliades, el qual vol dir que seran unes 120 potser les que han sortit, de les quals 16 han sigut traslladades als centres hospitalaris.
0: Més preguntes dels companys
4: periodistes. Pel que fa al servei, dic que en aquest moment nosaltres ja estem desescalant l'emergència i ara entren el que serien els equips tècnics, fer l'anàlisi d'aquest possible incident, qui ha sigut la conseqüència, valorar la situació del comboi. El comboi no es troba ben bé entremig de les dues boques, sinó que està més desplaçat cap a aproximadament a 200 metres de la boca de les Glòries, i els serveis tècnics de TMB prendran la decisió quan es pugui posar en marxa.
3: Català, alguna cosa més?
6: Sí, TMB, el revestiment aquest.
0: Sí. Pregunten ara pel responsable de TMB, Xavier Flores, que ha donat explicacions per la...
7: És un revestiment... Bueno, és un revestiment que a vegades es col·loca en túnels per la protecció dels túnels, com una impermeabilització, i desconeixem exactament si ha cremat i ha caigut o si ha caigut i ha cremat després. Això justament és el que ara els tècnics estan al túnel mirant i comprovant. En aquests moments no ho sabem. O sigui, ho hem d'anar, els tècnics estan justament a dins del túnel comprovant-ho.
6: Encara que no sigui TMB, Rodalies està funcionant?
7: Sí, que sapiguem que està funcionant, sí. No, vamos, línia 2 i línia 3, la resta de línies estan funcionant en normalitat, exceptuant aquest tram de línia 1.
6: I els serveis alternatius són just entre
0: aquestes estacions?
7: En aquests moments el fet d'estar la meridiana tallada evitava poder posar cap bus alternatiu que fos justament aquest recorregut. El que sí que s'ha fet és tenim l'H12, tenim l'L2 en aquest punt, tenim també l'L5 com a alternativa, per tant la resta de sistema, la resta de transport públic.
0: Pregunten per quan es podrà restablir la línia 1.
7: Creiem que demà, amb seguretat, estan treballant els tècnics, si no fos una sorpresa durant aquesta nit, però creiem que s'ha de netejar tot, comprovar tot i fer les comprovacions. I a l'hora que és, crec que ara el més prudent és dir per a tothom que pensar que serà demà quan em podrà entrar en servei a primera hora del dia. Jo no l'he vist, és un material, normalment és un material com plàstic, no? Se li diu una manta, habitualment, entre els tècnics, i és un material que el que busca és protegir el túnel, doncs si té algun problema d'alguna impermeabilització, etc.
3: Molt bé. En castellà, si voleu...
0: Fins aquí les explicacions, com sentíem, dels companys que han patit aquest incident. Com dèiem, a 5:45 de la tarda... Aproximadament TMB ha fet aquest avís als bombers de la Generalitat, de Barcelona concretament. De fet, ha sigut 22 dotacions les que s'han desplaçat fins al punt afectat, a Glòries i al Clot, i un petit incendi que s'ha pogut sufocar de seguida. La situació actual, segons han explicat els bombers, és que ja no queda persones a dins dels túnels ni de les estacions. En total han sigut unes 60 persones per banda que s'han hagut d'extreure. En total 115 persones afectades, 20 pacients que s'han derivat en diferents centres hospitalaris de la ciutat de Barcelona. I com explicava ara el responsable de TMB, Xavier Flores, servei interromput entre les estacions de la plaça de Sants i de plaça Universitat, i d'altra banda des de Sagrera també fins a un altre dels punts d'aquesta línia, en aquest cas que es recomana que s'utilitzi el servei de la línia de transport públic habitual de transports d'autobusos. La intenció és que demà es pugui reprendre el servei al complet de la línia 1, que és aquesta que dèiem que està interrompuda, però de moment no es podia assegurar amb certesa. Les causes de l'incendi, que ja, com dèiem, ha estat sufocat i ventilada la zona, no es coneixen.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: Més qüestions abans dels esports. Un darrer punt. El govern de Pedro Sánchez ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris. És el decret que hauria de prorrogar 2 anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Fons del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. D'aquí a 5 minuts seran 9:15 del vespre, moment en què començarà el Catalunya Vespre amb en Barguell. Ara, però, el que fem és actualitzar la informació esportiva.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda, i comencem explicant que el Barça ja està instal·lat a St. George's Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Avui ja ha fet el primer entrenament en una convocatòria on hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que sí que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. També han viatjat jugadors com ara Fermín, Araujo i Valde, que estan acabant també les seves recuperacions. Durant aquest estatge, el Barça jugarà 2 partits amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, també el dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston North End, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Si avui veig el Barça, demà serà el torn per l'Espanyol, que també començarà el seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà 2 amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots 2 de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva 10a temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: Per cert, que el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona i a porta tancada. I encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament, uns entrenaments on almenys a les primeres sessions no hi serà Aitana Bonmatí, que continua sense frenet de les molèsties al peroné de la cama esquerra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim plana poliesportiva, parlem de bàsquet, perquè el Barça continua fent feina en la seva renovació de la plantilla. Avui ha anunciat la seva 9a incorporació, Tosan Ebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, 24 anys, 1,98 m, amb experiència a l'NBA, però que encara no ha jugat a cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts. I en futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada

0: per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
1: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
0: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. Pino també ha guanyat el premi a millor pivot, Mateus a l'esquerra, Gauna millor a la dret, Antonio millor tanca i Didac millor porter.
2: Extingit l'incendi al metro de Barcelona que ha obligat a desallotjar l'estació de Glòries i tancar la del Clot. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.

0: L'incendi al metro ha afectat la catenària de la línia 1 entre Clot i Glòries, per això la circulació entre Sagrera i Catalunya està interrompuda i també hi ha afectacions a la línia 2. El foc ha causat un bon ensurt als passatgers, però no hi ha cap ferit greu. El sistema d'emergències mèdiques ha atès unes 120 persones, sobretot per inhalació de fum. Són hores clau per als incendis que afecten el sud d'Europa abans d'una altra onada de calor. El principal focus el mantenim a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els bombers esperen que la humitat d'aquesta nit sigui una bona aliada perquè el foc continua fora de control amb més de 8.500 hectàrees calcinades. El diputat del Consorci de Bombers de Castelló, David Vicente, apunta que l'incendi podria haver estat provocat.
1: Tot pareix que no siguin causes naturals. Nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, que normalment solen ser investigacions complexes.
0: A Catalunya els bombers treballen en un incendi agrícola aquesta hora a Santa Coloma de Queralt, però en aquest cas les perspectives són bones. També seran hores decisives per l'incendi d'Àvila i Madrid. Crema sense control i les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Demà el govern espanyol aprovarà ajudes urgents per als afectats per aquests incendis devastadors. On també estan molt pendents del temps és a la Gironda, França. L'incendi sembla que tendeix a estabilitzar-se després de cremar 42.000 hectàrees. I aquesta tarda l'escàndol de l'informe PISA ha arribat al Parlament.
2: Estem davant d'un error tècnic a l'aplicació de la prova. Assumim la gravetat d'aquesta incidència. Poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
0: És la consellera Esther Niubó que ha comparegut aquesta tarda i insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic. Educació, de fet, sabia des del març que hi havia un problema, però encara no se sap què va fallar. Sentirem les explicacions de la consellera i també l'oposició que ha demanat a Niubó que dimiteixi. En aquest Catalunya Vespre també passarem per Palma. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística. La protesta va deixar una quinzena de ferits. I avui també anirem fins a la Vall d'Aran. Allà, per primera vegada, s'han pogut veure dues famílies d'ossos en un mateix lloc, en concret, dues osses amb tres cadells cadascuna. Sabrem per què és important aquest fet inèdit al Pirineu. I per inèdita, la troballa que han fet en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries. S'ha localitzat el fragment d'un petit cap femení de ceràmica del segle VI abans de Crist. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports i què destaquem? Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda, que el Barça ja ha acabat el seu primer entrenament a l'estada a Anglaterra amb les novetats de Fermín, Araujo i Bernal. Valde, en canvi, continua fent treball al marge i que Cristian Estuani ha renovat amb el Girona. El davanter jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: I pel que fa al temps, Néstor Gómez, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Avui podem dir que serà l'última nit en què podrem dormir bé.
4: Gairebé que sí, perquè déu-n'hi-do aquestes darreres nits han sigut prou suaus, fins i tot amb finestra tancada a prop de la costa, i aquesta nit l'hem d'aprofitar amb unes temperatures que rondaran la xifra dels 24 graus aquesta propera nit a la façana costanera, als 16-17 graus cap a Ponent, i a les valls del Pirineu sí que farà força més fresca amb unes temperatures mínimes que en alguns casos poden baixar fins als 10, 11 o 12 graus. Allà sí que farà fresca. I tot això en un dimarts que serà assolellat, de cap a cap, amb alguns núvols inofensius,

0: Al matí la Costa Daurada, la tarda al Pirineu i amb unes temperatures que demà començaran a pujar. Màximes de 35-36 graus a tot estirar la Catalunya Central, 37 a Ponent, màximes que són de juliol, d'un juliol canicular, sense extrems, i les temperatures més altes arribaran a partir de dimecres.
1: Gràcies, Néstor. Demà ho actualitzem. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: De seguida anem fins al País Valencià, fins a la Vall d'Uixó, amb l'última hora de l'incendi, que ja ha calcinat 8.500 hectàrees. Abans, notícia també d'aquest vespre, molt més pròxima, un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i la de Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i la zona de Glòries. Un comboi ha quedat aturat dins del túnel i el servei d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre al final 115 persones que hi havia viatjaven, Roger Santaló.
2: Sí, l'incident també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on el metro no fa parada. Els fets han passat abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment que hi havia al túnel hauria caigut sobre la catenària i s'hauria cremat a l'entrària en contacte. El foc en aquests moments estaria extingit, però ha omplert de fum els túnels i a les andanes, i això ha fet que es talli el servei, com bé deies, entre les estacions d'Universitat i de la Sagrera. Això ha obligat a activar diverses ambulàncies per atendre les persones afectades, moltes d'elles procedents de dins del túnel, perquè un comboi ha hagut de parar per l'incident entre les dues estacions. Sebastià Massaguer és el cap de bombers de Barcelona.
3: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
2: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident i s'ha hagut de desallotjar, com dèiem, un comboi de l'interior dels túnels. Una usuària ha explicat a 3CatInfo com han pogut sortir dels vagons.
4: Estamos dentro del metro, empezó a salir humo, alguien ha abierto la puerta, ha entrado más humo, ya poco podíamos respirar, entonces pues algunos han salido a la vía y otros han quedado pensando que iba a venir otro metro por la otra vía y hemos empezado a caminar hacia atrás porque alguien ha dicho hacia atrás y ahí hemos encontrado una escalera y hemos subido y estaban los bomberos.
2: Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, la majoria dels usuaris s'han hagut d'atendre per inhalació de fum, malgrat que cap dels afectats seria de gravetat, tret d'una persona que està en estat menys lleu. El telèfon 112 ha rebut un centenar de trucades vinculades amb aquest incendi i diversos autobusos han hagut de modificar els seus recorreguts per no passar pel lloc dels fets. TMB vol reprendre la circulació el més aviat possible, però en aquests moments es desconeix quan podrà fer-ho. Probablement això haurà de ser a partir de demà al matí.
1: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i fa poca estona s'ha decidit aixecar el confinament de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó. Unes 16.000 persones, però, continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Anem en directe fins a la Vall d'Uixó, Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Ja s'està organitzant la tornada ordenada dels 6.000 veïns de la Vall d'Uixó que van ser desallotjats. Són de 4 barris, 3 de zona urbana i un que puja una mica més cap a la muntanya, molt a tocar dels arbres, del bosc. I demà, si no hi ha surts durant la nit, s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
6: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe l'emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
5: L'incendi ha millorat, a diferència d'ahir, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan més posicionats als punts crítics. La humitat de la nit ajudarà, arribarà inusualment al 80%, i la feina d'aquesta tarda de la trentena de mitjans aeris s'està notant moltíssim. La investigació, d'altra banda, sobre què va provocar aquest incendi està en marxa, i tot apunta que seria intencionat, tal com explicava 3CatInfo el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
7: Però si tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser, i si vam poder veure alguna cosa en els primers moments, tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
5: Els bombers apunten que el foc va cap a l'estabilització, però encara segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 encara evacuats.
1: És l'última hora des de la Vall d'Uixó. Gràcies, Coia. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: De tornada a Catalunya, també pendents d'un altre punt, de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, els bombers ja han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona agrícola d'aquest municipi. Ha afectat una superfície d'unes 8 hectàrees. Tarragona, Clara Xavarria Domingo.
8: Cap a 6:15 de la tarda, els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment, el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aèris i uns 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
1: Doncs en tot aquest context, en aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país. Aquest dimecres, Oriol Pujador.
9: Sí, les altes temperatures es mantindran encara durant uns dies. De fet, la previsió és que s'allarguin fins al cap de setmana i això dispara el risc de foc. De moment, de cara a demà, però, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Per aquest motiu, també mantenen restringit l'accés a 3 espais naturals, al Montmell Marmellà, a Prades i a Montsant. En canvi, es reobren els espais naturals de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llavaria i Pradell i les serres de Cardó-Boix. El perill molt alt de foc serà demà de nivell 3 del Pla Alfa en 86 municipis.
1: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix el Ministeri de l'Interior reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
10: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
11: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
10: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
11: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
10: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
12: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
13: Ya comenzó el humo a llegar y, consiguientemente, nosotros también tuvimos que ser evacuados.
14: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
10: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: Doncs bé, per ajudar els damnificats per aquests grans incendis, el govern espanyol treballa

0: en un paquet de mesures urgents destinat a ciutadans i empreses. L'aprovarà demà en l'últim Consell de Ministres del curs. I posem també el focus a França, perquè l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podria trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat avui la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran, bona tarda.
1: Bona tarda. La situació als incendis aquí a la Gironda és estable, sobretot gràcies a aquest parèntesi que ha permès la meteorologia aquests dies, i de fet estem que demà dimarts torna a pujar les temperatures per sobre dels 33 o 34 graus. El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
2: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
1: Vers la métropole bordelaise. La lluita dels 6.000 efectius mobilitzats continua i han rebut avui la visita del president Emmanuel Macron, que de fet ha arribat a finals de tarda a l'aeroport de Bordeus.
3: C'est dû à une très grande sécheresse.
4: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
3: Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
1: S'ha trobat amb els bombers i després amb els càrrecs electes dels pobles evacuats. Els seus habitants encara no saben quan podran tornar a casa seva.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
8: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15. La compareixença de la consellera Esther Niubó aquesta tarda al Parlament pel desgavell de les proves PISA havia de servir per aclarir quins mecanismes han fallat. Però, malgrat que el govern en tingués constància ja al mes de març, avui no n'ha avançat conclusions. La consellera ha insistit que es tracta d'un error tècnic i apunta cap als centres i com es van validar aquestes proves com la causa perquè s'excloguessin més alumnes del compte, Maria Costa.
11: Segons la consellera, la principal hipòtesi de per què es va produir aquesta incidència és que les proves PISA van coincidir amb els exàmens de finals d'etapa de quart d'ESO, un fet, creu Niubó, que podria haver confós els centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença aquesta tarda al Parlament.
12: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
11: Neu ha admès també que el protocol sobre com s'han de controlar les proves no és del tot clar. La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin.
0: I què n'ha dit l'oposició, Maria?
11: Doncs no els han convençut les explicacions. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.
10: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
13: Per què han esperat a la darrera setmana de juliol? Vostès pensen...

0: Saben que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
1: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.

0: Però la consellera també ha hagut d'entomar les crítiques de la comunitat educativa.
1: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
2: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, la USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no aixecar més polseguera encara en el debat social.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta balear ha qualificat d'impactants i lamentables. Els convocants de la mobilització denuncien el que consideren violència policial gratuïta, Rafael de Ribot.
3: La presidenta balear, Marga Pruent, s'ha desmarcat de l'actuació policial.
4: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insistes, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
3: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitat als comandaments policials.
5: Les càrregues se decide l'operatiu policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
3: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta de la policia.
6: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
3: Més per Mallorca, formació integrada al grup de Sumar al Congrés ha demanat la divisió del delegat del govern per aquests fets i Podem reclama que plegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
0: Ens situem ara a la Vall d'Aran, on s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny i durant este temps s'han pogut enregistrar imatges d'alt valor sobre la seua biologia i hàbits. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cadells i totes dues s'han localitzat a la Vall d'Aran. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
8: La qualitat de l'hàbitat, per tant, dels recursos alimentaris és bona, que els ossos s'alimenten de manera normal, amb tranquil·litat, sense molèsties. Aquesta seria una lectura positiva, no?
7: Segons Alonso, la troballa també desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu.
8: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
7: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: I troballa singular en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries. S'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics. Girona, Maria Rovira.
9: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
10: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
9: La campanya s'ha

0: focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega. Sona sa cançó que van
1: sempre sonar. I ara hi posem música perquè la Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume, que esteu sentint de fons, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre, Marta Vives.
2: Sí, espais com el Teatre Grec, la seu del districte de Nou Barris, la platja del Bogatell, la Fabra i Couts o l'Avinguda Maria Cristina. A més, la Mercè serà també un aparador de novetats discogràfiques, un total d'11 nous treballs, per exemple, els de Nacho Vegas, Luisa Sobral, Maria Terremoto i La Paloma. I en aquesta edició, Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música d'aquest país hi tindrà un espai ben destacat.
1: Quatre minuts i arribarem a les 9. Temps pels esports amb en Francesc Ripoll. El Barça masculí de futbol ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estaig de pretemporada fins al 3 d'agost.
3: I aquesta tarda ja ha fet la primera sessió d'entrenament, una sessió amb novetats, i ens explica el Ramon Salmurri des de Birmingham.
4: La primera sessió d'entrenament del Barça a Anglaterra deixa tres novetats importants. La primera, el retorn de Fermín als entrenaments, trencat a final de la temporada passada. És la principal novetat de la primera sessió del Barça a terres angleses. A partir d'aquí, Ronald Araujo, tal com estava previst, s'ha incorporat amb el treball del grup i ja està a les ordres 100% del tècnic Hansi Flick. I encara un altre nom, el de Marc Bernal, que el divendres no va participar del partit amistós contra l'Europa, bàsicament per una qüestió de precaució, avui entrenat amb total normalitat. Qui continua per això al marge de l'equip és Alejandro Valde. La setmana passada no va participar en una sola sessió amb el grup i de moment continua fent treball específic.
3: A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, on destaca la presència de Frenkie de Jong, que ha començat la seva recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i també de Marc-André Ter Stegen, que segueix enllestint la seva sessió a l'Ajax. Durant aquest estatge, el Barça jugarà divendres contra el Birmingham. Aquest partit el seguirem en directe a Catalunya Ràdio. Dilluns dia 3 també contra el Preston, tots dos de la segona anglesa. I un apunt més en clau Barça, Marc, perquè segons s'ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre els quals hi ha el Real Madrid.
1: I si avui ha viatjat doncs al Barça, demà serà el torn per l'Espanyol, que començarà el seu estaig també a Anglaterra.
3: I també s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat avui pel Tot Costa a Catalunya Ràdio.
5: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
3: Per cert, que l'Espanyol ha fet oficial fa una estona la cessió del lateral Jorge Salinas al Màlaga.
1: Avui també hem tingut un anunci molt esperat a Girona perquè Cristian Estuani ha renovat.
3: I jugarà la seva desena temporada a Montilivi, on és una llegenda, 312 partits i 148 gols, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera.
6: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir l'objectiu, perquè sabem perfectament que és molt difícil.
1: I un apunt més en futbol, perquè avui ha començat la pretemporada al Barça femení.
3: Amb proves físiques, demà primer entrenament, no ho farà encara, i tant a bon matí que segueix sense fer net de la seva lesió.
1: I alguna cosa més, Francesc?
3: Mira, en plena poliesportiva, un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat la seva novena incorporació, Tosan Ebuamu, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per anar a Dubai. I Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de la NBA. També un fitxatge del Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones.
7: Thank you. 3cat.info.
8: Bona nit, són les 9.

0: L'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions de Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia 1 entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació de fum 115 passatgers. No se sap quan es podrà recuperar el servei de metro. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu i ha cremat 8.500 hectàrees. La situació millora i permet aixecar el confinament de 4 barris del municipi, a Madrid i a Àvila. Continuen fora de control els incendis que ja han arrasat 75.000 hectàrees. A Catalunya, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà, que ha començat aquesta tarda. L'incendi de la Gironda a França tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li demana que dimiteixi. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística de Palma. La presidenta Marga Proens l'assenyala ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. Els convocants de la mobilització denuncien la violència policial gratuïta. L'executiu espanyol ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge que ha de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'han localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
1: Esports.
2: El Barça ja és a Anglaterra, s'ha entrenat aquesta mateixa tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà així a les 10 temporades defensant la samarreta del Girona. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosa Nwoma, un ala pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
0: El dia acabarà amb cel serè de la mateixa manera que començarà demà. Tindrem un dimarts assolellat, potser amb algun núvol inofensiu de bon matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Farà una mica més de calor. Les màximes més altes no passaran dels 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
1: 3CAT Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi a dins del túnel. Hi viatjaven 115 persones que han hagut de ser ateses pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Masseguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
3: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda. Xavier Flores, conseller delegat de TVM, explica les causes del foc.
4: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on ara el metro no fa parada. No se sap quan es podrà recuperar el servei de la línia 1 afectat, però s'espera que aquest dimarts al matí la xarxa de metro funcioni amb normalitat.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora ens centrem en els diferents incendis que cremen en diferents punts, començant pel de la Vall d'Uixó al País

0: Valencià, que es va declarar dissabte i ja ha calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i fa poca estona s'ha decidit aixecar el confinament de 4 barris del barri del municipi de la Vall d'Uixó. Unes 16.000 persones, però continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó, ens explica la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
1: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
2: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
1: L'incendi ha millorat a les últimes hores i a diferència del dimarts, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
3: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: I a Catalunya els bombers ja han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona agrícola de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Ha afectat una superfície d'unes 8 hectàrees. Tarragona, Clara Echeverría Domingo.
4: Cap a 6:45 de la tarda els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aeris i un 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
0: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix el Ministeri de l'Interior es reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
5: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
5: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
6: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
5: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis, uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
7: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
8: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
9: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
5: Ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila

0: segueixen actius, sense estabilitzar i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: Saltem a França, concretament a l'incendi de la Gironda, que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat avui la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que, advertit, encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran.
2: La situació als incendis aquí a la Gironda és estable, sobretot gràcies a aquest parèntesi que ha permès la meteorologia aquests dies, i de fet estem que demà, dimarts, torna a pujar les temperatures per sobre dels 33 o 34 graus. El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
3: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
2: Vers la métropole bordelaise. La lluita dels 6.000 efectius mobilitzats continua i han rebut avui la visita del president Emmanuel Macron, que de fet ha arribat a finals de tarda a l'aeroport de Bordeus.
4: C'est dû à une très grande sécheresse.
5: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
4: Les semaines à venir seront dures, on doit tenir.
2: S'ha trobat amb els bombers i després amb els càrrecs electes dels pobles evacuats. Els seus habitants encara no saben quan podran tornar a casa seva.
1: 9 i 12 minuts. Deixem els incendis i tornarem a parlar-ne a 2:15.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I parlem ara dels informes PISA, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que els protocols per controlar i validar aquestes proves no van ser del tot clars i insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% dels alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
7: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin, unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició. Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagin fet públic fins ara.
8: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
9: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
1: La consellera, com dèiem, assegurava que no és responsabilitat d'ella. Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escromana del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
10: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
11: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educatiu en Catalunya. Buscaven maquillar el desastre, però són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. La consellera d'Educació també ha hagut d'entomar les crítiques de la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
12: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, la portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'AUSTEC, Yolanda Segura, assegura i acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més crítiques.
13: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració de Mossos d'Esquadra a les assemblees. Un quart de 10 de la nit.
6: El temps.
1: Néstor Gómez.
14: Avui hem tingut un dia de calor normal del mes de juliol, un pèl intensa. La temperatura ha pujat fins als 37 graus a Vinebre, però gens extrema. Diríem que dintre del període canicular del 15 de juliol al 15 d'agost seria ben normal tenir aquestes temperatures. I tot això en un dia ben plàcid, amb el cel serè, amb alguns núvols que han aparegut a la tarda, però que s'enfos a mesura que el sol anava perdent alçada. Aquesta estabilitat d'avui tindrà continuïtat aquest dimarts, amb un bon sol durant tot el dia, que potser de bon matí apareixerà algun núvol cap a la Costa Daurada, a primera hora, també a darrera hora del dia, o durant la tarda al Pirineu, però, tal com ha passat avui, demà no s'esperen precipitacions al lloc. El que sí que esperem aquest dimarts és una miqueta més de calor, màximes al voltant dels 34-36 graus a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i s'esperen fins a 37 graus a punts de ponent. Continuaríem, doncs, amb aquesta calor més típica d'aquesta època de l'any. El que no serà típic serà el que tindrem a partir de dimecres, amb unes màximes que ja tocaran la xifra dels 40 graus a ponent. I atenció, perquè aquests 40 graus poden tenir continuïtat fins gairebé finals de setmana.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 9 i 17 minuts. Pràcticament, el delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que la presidenta Balear, per cert, Marga Proens, ha qualificat d'impactants. La presidenta s'ha desmarcat de l'actuació policial.
15: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
1: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
16: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i ho atribueixen als incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització, que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
17: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
1: A més, per Mallorca, integrada al grup Sumar, el Congrés ha demanat la dimissió del delegat del govern, mentre que Podem reclama que plegui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Més qüestions. El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres de demà dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. El govern espanyol vol més marge per tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. Ernest Urtasun, ministre de Cultura, portaveu de Sumar, ha demanat celeritat.
18: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
1: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
19: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
1: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació, liderada per l'entitat d'extrema dreta Azteoir, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president espanyol. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de la persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
1: Més qüestions. El jutge de Tarragona, que investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació de la causa que busca determinar si es va beneficiar del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven els clients del despatx d'advocats que havia fundat abans de ser ministre. En la interlocutòria, el magistrat indica que la investigació ha posat de manifest l'existència d'una presumpta trama que gira al voltant d'aquest despatx d'advocats, des d'on s'haurien adaptat reformes legals a les necessitats dels seus clients. El jutge sosté que Montoro hi va jugar en un rol nuclear, ja que seria l'autoritat que assegurava guanys al despatx a través del seu poder. També ha qualificat de la instrucció que va obrir el 2018 de summament complexa i remarca que encara queden per citar un total de 17 investigats, entre els quals l'exministre, un exministre Montoro, que va ser titular d'Hisenda entre els anys 2000 i 2004 sota la presidència de José María Aznar i entre el 2011 i el 2018 amb Mariano Rajoy com a president del govern.
6: 3CAT Info.
1: 9 i 21 minuts. Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas ritual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic del Neàpolis. Girona, Maria Rovira.
21: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
22: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
21: La campanya s'ha focalitzat en 3 sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarquen el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una 30ena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
1: I a aquesta hora el que fem és connectar en directe amb Madrid perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha de donar explicacions sobre els incendis que castiguen la Comunitat de Madrid i també la província d'Àvila des de fa dies. Uns incendis que ja han cremat 75.000 hectàrees, recordem, una superfície més gran que l'illa de Menorca. I ara ja compareix, com dèiem, el ministre Grande Marlaska.
23: Comentava, us trasladava la existència de 3 puntos para nosotros importantes y que eran objeto del trabajo del día de hoy de manera principal. Como sabéis, eran en la parte oeste, era la zona de Mijares, luego la parte de Casillas Cadalso, en Madrid, y finalmente la parte norte, la zona norte del pantano de San Juan. En ese sentido, y los trabajos absolutamente denodados del día de hoy, tanto con medios aéreos, con medios terrestres de todo tipo, seré breve, luego podéis, si queréis, alguna pregunta de carácter más técnico, que está el general director del MOPI, del Mando Operativo Integral, y también está la secretaria general de Protección Civil y Emergencias conmigo y el delegado de Madrid. En ese sentido, de esos 3 ámbitos espaciales que exigían y exigen un trabajo más intenso que el resto, hemos de decir que de todo el trabajo realizado durante el día de hoy, tanto la zona de Mijares como la zona de Casillas han mejorado de una forma relevante, por lo menos como esperábamos, y no hay ningún compromiso al respecto. Es cierto que esta tarde ha sido difícil utilizar los medios aéreos en la zona de Casillas, consecuencia de la nube de humo que irradiaba toda la zona. La zona que sí que nos preocupa y nos preocupa mucho en este momento es la parte norte del pantano de San Juan. En concreto se ha hecho un trabajo absolutamente importante en el día de hoy, se sigue actuando con medios aéreos, ha habido hasta 7 focas tirando agua en la zona, aparte de otros aeronaves, anfibios y también helicópteros. Y evidentemente todos los medios.

0: los terrestres, también bulldozers, etcétera. En ese sentido se ha podido parar el incendio antes de que llegue a Valdemaquera, pero evidente, nos exige todavía un trabajo muy importante durante todo lo que resta de día y también toda la noche. En ese sentido se va a volar hasta las 22 horas, algo extraordinario y excepcional. Los medios aéreos van a estar hasta las 22 horas en atención a la gravedad de la situación y a la necesidad de utilizar todos los medios. Con lo cual quiero agradecer de forma especial a la 43 ese trabajo, como al resto, evidentemente, de servidores públicos. Pero eso pone de manifiesto cómo todos están dando todo, todo y más de lo que se puede esperar. Con lo cual esta noche y hasta primeras horas y hasta mañana estaremos ahí con todos los medios. En ese sentido, esa también ha sido la razón, ese avance del incendio en la parte norte del pantano de San Juan, que hayamos confinado, que se hayan acordado el confinamiento de localidades distintas en el espacio, pero tampoco muy alejadas, como és Santa Maria de la Alameda en la Comunitat de Madrid.
1: Són les explicacions del ministre Grande Marlaska sobre aquest incendi que crema entre Madrid i Ávila. Grande Marlaska, recordem-ho, que és el màxim responsable de l'operatiu perquè l'incendi, les seves tasques d'extinció les ha assumit el govern espanyol. Un Grande Marlaska que ha explicat que dels tres punts que els preocupaven, dos han millorat bastant aquesta tarda, si més no tot el que esperaven, mentre que la part del pantà de Sant Joan ha dit no està com ells voldrien. Assegura que en aquesta zona ha sigut molt difícil treballar amb mitjans aeris avui pel fum que hi havia, però que fins les 10 de la nit hi seguiran treballant. En qualsevol cas, són les explicacions del ministre Grande Marlaska, com dèiem, sobre aquest gran incendi que ha cremat ja més de 75.000 hectàrees.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: 3 minuts i seran 2:15 de la nit. Francesc Ripoll, Esports, bona tarda. Bona nit.
3: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats, les de Fermín, Araujo i Bernal, que han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. Tot plegat en una convocatòria amb 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes. Dels jugadors del primer equip que han viatjat destaca Frenkie de Jong, que començarà allà la seva recuperació conservadora de la seva lesió, i de Ter Stegen, que està acabant de tancar els serrells de la seva sessió a l'Ajax. Durant aquest estatge el Barça jugarà dos partits, el primer divendres contra el Birmingham, el farem en directe a Catalunya Ràdio, també dilluns dia 3 partit contra el Preston North End de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Madrid.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: I demà serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough. Tots dos són de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
3: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
5: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
3: Per cert, que el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a segon, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona i a porta tancada.
2: 3Cat Info.

0: Senyals horaris de 9:45 de la nit. Fem un cop d'ull a les principals informacions a aquesta hora. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i ha cremat 8.500 hectàrees. La situació millora, però, i permet aixecar el confinament de 4 barris del municipi. Mentrestant, a Madrid i Àvila continuen fora de control els incendis que ja han arrasat 75.000 hectàrees i a Catalunya els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Santa Coloma de Caral a la Conca de Barberà, que ha començat aquesta tarda. Pendents també del que ha passat a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona amb un incendi que ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions de Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació de fum 115 passatgers. No se sap quan es podrà recuperar el servei de metro. I també aquesta tarda hem seguit la compareixença de la consellera Esther Niubó, que insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li demana que dimiteixi. Però fins a les 10 de la nit parlarem d'altres qüestions. Friedrich Merz, a Alemanya, promet endurir la legislació després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. Parlarem de l'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost, que incorpora també l'opció del càmping, i parlarem de l'avistament inèdit al Pirineu. A la Vall d'Aran s'hi han captat imatges de la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Francesc, amb quins temes?
2: Doncs que el Barça ja és a Anglaterra, on s'ha entrenat aquesta tarda amb les novetats de Fermín, Araujo i Bernal, i que el Girona ha fet oficial la renovació de Christian Estuani, que jugarà el seu desè any a Montilí.
0: 20 minuts mal comptats i arribarà el Francesc amb els esports. Abans del temps, el dia acabarà amb el cel serè de la mateixa manera que començarà demà. Tindrem un dimarts assolellat, potser amb algun núvol inofensiu de bon matí a la Costa Daurada i a la tarda al Pirineu. Farà una mica més de calor. Les màximes més altes no passaran dels 37 graus. Ara passen 9:45 de la nit. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i afecta una superfície de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i ha autoritzat que els veïns de 4 barris dels municipis de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Unes 10.000 persones, però, continuen evacuades. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc, no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó ens explica la colla Ballester, que compta amb el suport tècnic d'en Xavier Espelt.
3: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
4: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
3: L'incendi ha millorat a les últimes hores i, a diferència del dimarts, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
5: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del SEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
3: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila continuen fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix, el Ministeri de l'Interior es reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada per aquests focs. El govern de Pedro Sánchez aprovarà demà un reial decret amb ajudes urgents per als afectats pels devastadors incendis d'Espanya. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost del salari salaris i les cotitzacions d'aquestes empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. També reconeixerà el dret de no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar el Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al PP que deixi davant del negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol, que fa anys que en parla i en qüestiona la urgència.
1: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
6: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
7: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi d'incendis. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. Les altes temperatures es mantindran durant uns dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a demà, però, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el nivell més alt. Per aquest motiu, també mantindran restringit l'accés a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. I, en canvi, es reobriran els espais naturals de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llevaria i Pradell i les serres del Cardó al Boix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà 83 municipis.
8: 3CAT Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i la de Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi a dins del túnel. 115 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
9: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda quan el revestiment d'un túnel s'ha desprès i ha cremat quan ha tocat la catenària, com explicava el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
10: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2, on ara el metro no fa parada. No se sap quan es podrà recuperar el servei de la línia 1 afectat, però s'espera que aquest dimarts al matí la xarxa de metro funcioni amb normalitat. Canviem de qüestió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que els protocols per controlar i validar les proves PISA no són del tot clars i insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer a les PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
11: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura, un cop es tanqui el procediment, es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició. Anna R. de Junts i Jéssica Albiach dels Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no hagin fet públic res fins ara.
12: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
13: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
14: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
15: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Cataluña. Buscaban maquillar el desastre, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El canceller alemany Friedrich Merz es compromet a endurir les lleis del país per evitar nous atacs com el de Berlín d'aquest cap de setmana que va causar un mort i una trentena de ferits durant la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI. Merz diu que no entén com la policia no va poder detectar el suposat agressor tot i tenir-lo fitxat com un islamista radical. Berlín, Jordi Regàs.
16: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
17: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
16: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: I detingut a París un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Porte de Clinch, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
18: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa és Alà qui m'ho ha ordenat. Les autoritats franceses insisteixen que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil de l'atac. I Donald Trump insisteix que hi ha converses amb l'Iran per intentar reprendre les negociacions de forma directa entre Washington i Teheran, malgrat que les autoritats de la República Islàmica ho neguen.
19: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els vam fer, ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
0: Els Estats Units ja porten 3 dies sense atacar, però països aliats de Trump a la regió diuen que han interceptat drons al seu espai aeri. L'Aràbia Saudita atribueix els atacs a grups pro-iranians de l'Iraq. També Jordània i el mateix Iraq asseguren que han abatut drons procedents del país persa. Trump ha negat les informacions que apunten que Washington ha aturat l'ofensiva a l'Iran per falta de municions.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Els treballadors de Pasqual Agurb han acceptat les indemnitzacions de l'empresa per ser acomiadats. Les compensacions seran similars a les que es preveuen per llei per als acomiadaments improcedents. Cada un dels 86 treballadors afectats cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Tot i el seu vistiplau, la plantilla lamenta el tracte de l'empresa lletera. Lídia Sández és la representant del comitè laboral de Pasqual Agurb.
20: Ells tenien molt clar que no anaven a donar-nos a més de l'improcedència, però han deixat de banda tot el que és el respecte a la cercania, els valors de l'empresa, tot el que ens han fet creure sempre.
0: Les instal·lacions passen ara a mans de Casa Tarradellas, que hi vol produir mozzarella. La companyia catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pasqual, malgrat que un terç de la plantilla estava disposada a continuar treballant a la planta. Pràcticament a 3:15 de la nit, temps ara per la previsió meteorològica.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat. Els pocs núvols que han aparegut aquesta tarda cap al Pirineu Oriental o també cap a l'interior de les comarques de Girona s'han fos per donar pas a una nit i matinada totalment serena. Així també es llevarà aquest dimarts, potser amb algun

0: núvol baix cap a la Costa Daurada a primera i a darrera hora del dia. També apareixeran alguns núvols de tarda cap al Pirineu Oriental, però en definitiva no s'espera precipitació. El que sí que esperem és que les temperatures aquest dimarts pugin una miqueta més, faci una miqueta més de calor dintre del rang normal de mitjà o de finals del mes de juliol de plena canícula. Màximes de 34-36 graus a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, també a punts del prelitoral, i les més altes cap a ponent a l'entorn dels 37 graus. La calor intensa, la calor de nou extrema a partir de dimecres, amb màximes que rondaran la xifra dels 40 graus de dimecres a dissabte, sobretot a punts del Pla de Lleida, i temperatures molt desbocades també, les que s'esperen dijous, divendres i dissabte, a les comarques de Girona també, a l'entorn dels 39 o 40 graus.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets dels compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
3: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, al Segrià i a l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
4: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
3: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Asaja, el Gremi de la Pagesia, la plataforma Pagesos o Conills Manifesta, Gran Urgell, Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
5: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
3: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
2: Ha raïmat el Segrià, ha començat la barema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Julià Albacar.
6: En 109 anys d'història no s'havia baremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
7: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
6: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
8: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
6: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
2: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Fèlix Martín.
9: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
10: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
9: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per a aquest fenomen.
2: 10 minuts i seran les 10.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: A la Vall d'Aran s'han documentat la presència de dues osses

0: problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
1: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
2: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de Drescat, que ha donat el tret de sortida al festival. Caterina Carmen Jaume.
3: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
4: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
5: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
3: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.

0: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mezquida i Els Catarres, que sentim de fons, o Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Saiz, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
0: Saiz destaca l'objectiu d'aquesta tria.
1: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres. I sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
0: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat. Canviem de qüestió. El Murdoku, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció, amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top de ventes. L'èxit està en el fet que és un llibre addictiu. A cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. A més, ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gas, editora de Columna, que en publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
0: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Murdocus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
0: En català s'ha publicat un Murdoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum per resoldre enigmes de l'edat mitjana o a l'antic Egipte. L'autor és el canadenc Manuel Ganant, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times. A nivell internacional, el Murdoku es ven en una trentena de països.
4: Esports.
0: 5 minuts i seran les 10. Francesc Ripoll, bona nit.
5: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, Anglaterra, on farà un estàs de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament, amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per la

0: absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estaig, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham, de segona, un partit que es farà en directe a Catalunya Ràdio. També jugarà el dilluns dia 3 contra el Preston, també de la segona anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaurana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. I demà estarà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau. Dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga.
2: 3CAT Info.
0: I més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blauran han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Ebuam, un ale pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuam és anglès de Newcastle, però té ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m d'experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Maria Sonia, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
4: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
0: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que ha aconseguit 6 dels 7 possibles. Pito també ha guanyat el premi a millor pivot, Mateus el de millor a l'esquerra, Gauna el de millor a la dret, Antonio el de millor tanca i Didac el de millor porter.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

0: Bona nit, són les 10. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i ha cremat 8.500 hectàrees. La situació millora i permet aixecar el confinament de 4 barris del municipi. A Madrid i Àvila continuen fora de control els focs, que ja han arrasat 75.000 hectàrees. A Catalunya els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, que ha començat aquesta tarda. I a França, l'incendi de Gironda avança cap a l'estabilització, però el risc de nous rebrots continua. El president francès, Emmanuel Macron, ha visitat aquest dilluns la zona i avisa que encara queden setmanes difícils. El foc ha cremat 42.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 220.000 persones, que encara no saben quan podran tornar a casa. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts a nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. L'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació és de control. El foc s'ha declarat entre les estacions del Clot i Glòries i ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació de fum 137 passatgers. Es preveu que el metro pugui tornar a la normalitat aquest dimarts. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves de PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. L'oposició li ha demanat que dimiteixi. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística a Palma. La presidenta l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. Els convocants denuncien la violència policial gratuïta. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara a l'eclipsi del 12 d'agost incorpora també l'opció del càmping. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i ja fa temps que no queda lloc.
1: Esports.
0: El Barça ja és a Anglaterra, s'ha entrenat aquesta tarda, Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió amb el grup, en canvi Valde ha fet treball al marge. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Stuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ebuamu, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat a l'escorta nord-americà Colby Jones. I el temps, aquest dimarts el temps serà el típic de juliol, un dia assolellat de cap a peu, amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada i també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Bona nit, són les 10 i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11. Ens hi posem. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc i no es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó tenim la Colla Ballester amb el suport tècnic de Xavier Espel.
2: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
3: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no?, i que ara ve una altra fase, que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
2: L'incendi ha millorat a les últimes hores.

0: Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
1: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
0: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
2: Gràcies, Coi. Els bombers ja han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda en una zona agrícola de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Ha afectat una superfície d'unes 8 hectàrees. Tarragona Clara Xavarria Domingo.
3: Cap a 3:15 de la tarda els bombers han rebut l'avís d'aquest incendi que s'ha declarat a la zona de la Rasa de l'Omella i que de moment afecta unes 8 hectàrees. En un primer moment el vent de marinada ha fet que el foc agafés certa velocitat, però poc després ja no progressava i ha quedat aturat en uns camps llaurats. En l'operació s'han desplegat 34 dotacions terrestres, 7 mitjans aeris i uns 130 efectius en total. Alhora s'ha comptat amb la col·laboració de tractors que han llaurat zones properes i s'ha activat un contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. En ser la incidència més important a tot el territori, els bombers han optat per destinar-hi el màxim nombre de recursos per mirar d'estabilitzar i controlar l'incendi el més aviat possible.
2: On continuen fora de control els incendis són a Madrid i Àvila, però les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avanci tan ràpid. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres mateix és quan el Ministeri de l'Interior s'ha de reunir amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada justament pels focs. Matit, Àngels Lafuente.
4: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
4: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
5: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
4: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis, uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
6: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
7: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
8: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
4: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
2: A tot això, a França, l'incendi de Gironda tendeix a estabilitzar-se, però estimen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment, no hi ha una data oficial perquè puguin tornar a casa. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron ha visitat la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Marxa Prima, Laura Bertran.
9: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifaia, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els hi ha vingut a donar el seu suport.
10: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
9: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
11: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
12: Vers la métropole bordelaise.
9: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
2: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè l'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona, que s'ha produït aquesta tarda entre l'estació del Clot i Glòries, ha obligat a tallar el servei de línia entre les estacions d'Universitat i la Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi dins del túnel. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels Bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
13: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
2: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel ha cremat quan ha entrat en contacte amb la catenària. El conseller delegat de TMBs, Xavi Flores.
14: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
2: Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot de la línia 2. S'espera que la xarxa de metro funcioni amb normalitat aquest dimarts a primera hora.
15: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que els protocols per controlar i validar les proves PISA no són del tot clars i insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens de PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer la PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
16: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
2: I assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calgui. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició. Anna R. de Junts i Jèssica Albiach de Comuns li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.
17: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
18: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
2: Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
19: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
20: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educatiu en Catalunya. Buscaven maquillar el desastre, però són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
2: Vox ha demanat a la Consellera consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. Pel que fa a reaccions, ha hagut d'entomar la consellera les crítiques de la comunitat educativa. També el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat d'entrada part de les culpes als centres educatius.
1: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és

0: és la part fàcil. No, no, primer és un error tècnic, després una confusió... No, aquí hi ha d'haver un seguiment, i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: La portaveu del sindicat majoritari, USTEC, Yolanda Segura, acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més crítiques.
2: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Parla de polèmica equiparable a la infiltració de Mossos d'Esquadra a les assemblees.
3: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
4: Avui hem tingut un dia de calor normal del mes de juliol, un pèl intensa. La temperatura ha pujat fins als 37 graus a Vinebre, però gens extrema. Diríem que dintre del període canicular del 15 de juliol al 15 d'agost seria ben normal tenir aquestes temperatures. I tot això en un dia ben plàcid, amb el cel serè, amb alguns núvols que han aparegut a la tarda, però que s'han fos a mesura que el sol anava perdent alçada. Aquesta estabilitat d'avui tindrà continuïtat aquest dimarts, amb un bon sol durant tot el dia, que potser de bon matí apareixerà algun núvol cap a la Costa Daurada a primera hora, també a darrera hora del dia, o durant la tarda al Pirineu, però tal com ha passat avui, demà no s'esperen precipitacions al lloc. El que sí que esperem aquest dimarts és una miqueta més de calor, màximes al voltant dels 34-36 graus a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, i s'esperen fins a 37 graus a punts de ponent. Continuaríem, doncs, amb aquesta calor més típica d'aquesta època de l'any. El que no serà típic serà el que tindrem a partir de dimecres, amb unes màximes que ja tocaran la xifra dels 40 graus a ponent. I atenció, perquè aquests 40 graus poden tenir continuïtat fins gairebé finals de setmana.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un quart i tres minuts d'11 de la nit, el delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística a Palma, que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. S'ha desmarcat de l'actuació policial. Escolteu-la.
5: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és armat sent responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
1: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
6: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: Respecte a això, els sindicats de policies han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
7: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
1: La plataforma demana la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha assegurat que no deixarà el càrrec. El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir així tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar, si recordeu, 2 anys els contractes de lloguer, entre altres coses. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
8: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
1: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
9: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.

0: Altres qüestions. Les comunitats autònomes governades pel Partit Popular demanen que s'ajorni fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i d'Economia dels 11 territoris, a més de la ciutat autònoma de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda d'Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret a un tracte igual a totes les comunitats, com estableix la llei i la Constitució, entre cometes, que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, avui el govern de les Canàries, liderat per Coalició Canària i amb la participació del PP, ha apuntat que dimecres avalaria la proposta pactada amb Esquerra sobre el nou model de finançament. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportaria 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar els serveis essencials.
1: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: D'altres temes, el jutge de Tarragona que investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, ha acordat prorrogar 6 mesos la investigació de la causa que busca determinar si es va beneficiar del seu càrrec per aprovar diverses lleis que beneficiaven clients del despatx d'advocats que havia fundat abans de ser ministre. En aquesta interlocutòria, el magistrat indica que la investigació ha posat de manifest l'existència d'una presumpta trama que gira al voltant d'aquest despatx d'advocats, des d'on s'haurien adaptat a reformes legals a les necessitats dels clients. El jutge sosté que Montoro hi va jugar un rol nuclear, ja que seria l'autoritat que assegurava guanys al despatx a través del seu poder. També ha qualificat la instrucció que va obrir el 2018 de summament complexa i remarca que encara queden per citar un total de 17 investigats, entre els quals l'exministre. Bé, falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Ens ho explica Fèlix Bardín.
2: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
3: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
2: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
4: 3Cat Info.
0: Donald Trump diu que hi ha possibilitats de reprendre les negociacions directes amb l'Iran després que els Estats Units hagin deixat de bombardejar la República Islàmica des de fa 3 dies. El president nord-americà assegura que Teheran els ha demanat una reunió justament per la pressió militar exercida en les 2 últimes setmanes.
5: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els vam fer ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
0: Però les autoritats iranianes neguen que hi hagi converses amb Washington.
6: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
0: Malgrat que els Estats Units hagin deixat de bombardejar l'Iran, els països aliats de Washington a la regió, com l'Aràbia Saudita, Jordània i l'Iraq, han informat que han abatut drons procedents de la República Islàmica o de grups pro-iranians.
4: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona nit.
7: Bona nit. El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats, Fermín, Araujo i Bernal, que han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter. Per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, sí que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de segona, un partit que seguirà en directe a Catalunya Ràdio. També jugarà el dilluns dia 3 contra el Preston. I per cert, encara clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City i pilota d'or també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Demà serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeys, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
7: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
9: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
7: Per cert, que el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a segona, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. I encara en futbol, avui han començat la pretemporada del Barça femení i totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la nova incorporació Tosan Ebuamo, un ala pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamo és anglès, de Newcastle, amb ascendència nigeriana i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i amb 1,98 m, té experiència a l'NBA. I parlant de l'NBA, allà hi jugarà Mario Ezoniak, jugador del Madrid, ho farà als Cleveland Cavaliers.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: En futbol sala, el blaugrana Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
10: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
7: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. Pito també ha guanyat el de millor pivot, Mateus el de millor a l'esquerra, Gauna millor a la dret, Antonio millor tanca i Didac el de millor porter.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

0: Són 10:45 de la nit d'aquest dilluns 27 de juliol. Aquest bloc informatiu l'hem encapçalat parlant-vos de l'incendi del País Valencià, de la Vall d'Uixó. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a Castelló per estabilitzar-lo les pròximes hores. 6.000 veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat un total de 8.500 hectàrees de moment. Mentrestant, Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats i ja han cremat, en aquest cas, 77.000 hectàrees. També estem destacant que l'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona ja està extingit i la situació està controlada. El foc s'ha declarat entre les estacions del Clot i les Glòries i ha obligat a tallar el servei de línia entre Universitat i Sagrera. El SEM ha atès per inhalació i angoixa de 115 passatgers. No se sap quan es podrà recuperar el servei de metro. I pel que fa al Parlament, també hem passat pel Parlament per escoltar la consellera Esther Niubó, que insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i admet que els protocols per validar quants alumnes s'exclouen no és prou clar. Niubó ha reconegut que se'n va assabentar al març i que encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal, la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres educatius. L'oposició li demana que dimiteixi. I a partir d'ara i fins a les 11 també passarem per la Vall d'Aran perquè s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i també la progressió de l'espècie. L'altra parada serà el Segrià. Arraimat ha començat la verema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Us ho explicarem. Què destacarem de la pàgina esportiva?
1: Que el Barça ja és a Anglaterra i ha entrenat aquesta tarda amb les novetats de Fermín Araujo i Bernal i la renovació de Christian Stuani, el davanter, jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: I pel que fa al temps, demà serà el típic de juliol, com avui, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada i també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent. Ens hi posem i comencem pel País Valencià, parlant d'aquest incendi forestal que dissabte va començar a la Vall d'Uixó i ja ha calcinat 8.500 hectàrees amb un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil està investigant l'origen del foc, no es descarta res, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. A la Vall d'Uixó hi tenim desplaçada la Colla Ballester amb el suport tècnic de Xavier Espel, que està seguint.
2: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
3: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
2: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
4: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser, i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments, tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
2: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Mentrestant, els incendis de Madrid i d'Àvila continuen també fora de control, però en les últimes hores els professionals que hi treballen han aconseguit que no avancin tan ràpid com fins ara. Les flames han arrasat ja 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar el foc abans de dimecres, quan s'espera una nova onada de calor. Dimecres serà el dia que el ministre d'Interior, el Ministeri d'Interior, es reunirà amb les comunitats autònomes per abordar la situació d'emergència nacional provocada justament pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente.
5: 48 hores decisives per lluitar contra el foc. Aquest és el termini per intentar contenir els incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila, abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
5: És el cinquè dia del foc, però Marlaska és relativament optimista perquè la nit, diu, ha servit perquè el foc avanci més lent, és quan s'espera que baixin les temperatures, pugi la humitat i es calmi el vent. El que està costant molt, diu el ministre, és estabilitzar l'incendi.
6: Hay que reconocer que vamos despacio, porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
5: Les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa, continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
7: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire, que esté muy cargado de humo.
8: Ya comenzó el humo a llegar y, consiguientemente, nosotros también tuvimos que ser evacuados.
9: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
5: Ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. El ministre Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
0: A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar el termòmetre als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un altre incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Un foc que ha afectat 8 hectàrees, però que els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures es mantindran durant uns dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt, i per aquest motiu també restringirà l'accés a 3 espais naturals, el Montmell Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els espais naturals de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llavaria i Pradell, i les serres de Cardó-el-Boix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà 86 municipis.
10: 3CAT Info.
0: Us parlem ara de l'incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona, que s'ha produït aquesta tarda entre l'estació del Clot i les Glòries i que ha obligat a tallar el servei de línia entre les estacions d'Universitat i Sagrera. El foc, que ja està extingit, ha omplert de fum la xarxa i ha sorprès un comboi que estava dins del túnel. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap presenta afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, explica com han hagut d'actuar.
11: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Això ha passat abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel ha cremat quan ha entrat en contacte amb la catenària. El conseller delegat de TMB és Xavier Flores.
12: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: Protecció Civil ha arribat a activar el pla d'emergències Ferrocat per aquest incident, que també ha obligat a tancar l'estació del Clot, a la línia 2. S'espera que la xarxa de metro funcioni amb normalitat aquest dimarts a primera hora. Parlem ara d'educació, perquè la consellera Esther Niubó ha admès que els protocols per controlar i validar les proves PISA no són del tot clars. Insisteix que el desgavell de les proves és un error tècnic. Niubó ha reconegut que se'n van assabentar al març i que la investigació encara no ha determinat què és el que va fallar. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. I és que el 23% d'alumnes que no van fer aquests exàmens de PISA és un percentatge semblant al d'estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO. Ho ha dit en una compareixença al Parlament aquesta tarda.
13: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi. I, a més, també vull dir que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats, unes explicacions que no han convençut, però als partits de l'oposició. Escoltem Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns, que li han demanat la dimissió i li han retret que no ho hagi fet públic fins ara.
14: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Consellera, ha de dimitir.
15: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria i com si no ens adonàrem de la importància que té.
0: I en Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del PP l'han acusat de culpar els centres de l'error i de voler maquillar el fracàs educatiu.
16: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents, ni sobre les direccions, ni sobre els aplicadors. Demanem qui assumirà la responsabilitat política per aquest fracàs.
17: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo en Catalunya. Buscaven maquillar el desastre, però són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. I ara una informació que acabem de saber. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont en ser amnistiada. Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa per un delicte de desobediència durant el referèndum de l'1 d'octubre. Doncs bé, des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret ha emès un comunicat on expressen satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades al procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els exiliats puguin tornar a Catalunya. Dit això, que és una informació que ens acaba d'arribar, ara volem passar per la Vall d'Aran abans d'anar a l'àrea de servei perquè s'han documentat la presència, com us avançàvem, de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet que és inèdit al Pirineu i que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
18: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això des mentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPANA, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
19: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
18: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Arraïmat el Segrià ha començat la barema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
20: En 109 anys d'història no s'havia baremat mai tan aviat a Raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
21: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a
1: el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
20: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
21: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
20: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
0: 11:45 de la nit.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
22: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat. Els pocs núvols que han aparegut aquesta tarda cap al Pirineu Oriental o també cap a l'interior de les comarques de Girona s'han fos per donar pas a una nit i matinada totalment serena. Així també es llevarà aquest dimarts, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada a primera i a darrera hora del dia. També apareixeran alguns núvols de tarda cap al Pirineu Oriental, però en definitiva no s'espera precipitació. El que sí que esperem és que les temperatures aquest dimarts pugin una miqueta més, faci una miqueta més de calor dintre del rang normal de mitjà o de finals del mes de juliol de plena canícula. Màximes de 34-36 graus a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, també a punts del prelitoral, i les més altes cap a ponent a l'entorn dels 37 graus. La calor intensa, la calor de nou extrema a partir de dimecres, amb màximes que rondaran la xifra dels 40 graus de dimecres a dissabte, sobretot a punts del Pla de Lleida i temperatures molt desbocades també les que s'esperen dijous, divendres i dissabte a les comarques de Girona, també a l'entorn dels 39 o 40 graus.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Són 3:45 d'onze de la nit. Palma és la capital del cinema. Aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, que organitza Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de 3CAT, que ha donat el dret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany.
23: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
24: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
25: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
23: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.

0: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Merquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies, en part la Gisela Saís, comissària de Mercè Música.
1: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Merquida amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
0: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindrà també un espai destacat.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Banderes de conveniència, un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
4: Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
5: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral, o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centreamericà.

0: estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
1: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
0: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
2: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb el que eliminaria problemes de competència deslleial.
0: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
2: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenim que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
0: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
3: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy. I abans dels esports, encara dir-vos que el Murdoch, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català s'acaba de publicar i també es top vendes. L'èxit està en el fet que és un llibre addictiu. A cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. A més, ajuda a desconnectar mentalment, és el que explica Glòria Gasca, editora de la columna que el publica en català.
4: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i, sobretot, és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
3: En català s'ha publicat un Murdoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. L'autor és el canadenc Manuel Garán, creador de passatemps i enigmes publicats al Financial Times. A nivell internacional, el Murdoku es ven en una trentena de països. Esports. Fins al punt de les 11, Francesc Ripoll, bona nit.
5: Bona nit, el Barça masculí ja està instal·lat a St. George's Park, Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. Aquesta mateixa tarda ja ha fet el primer entrenament, amb tres novetats, Fermín, Araujo i Bernal, que han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat, Araujo està complint amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Everton, ai, contra l'Europa, per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dos jugadors del primer equip, que sé que han viatjat, destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, pendent d'enllestir la seva sessió a l'Ajax. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham, de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio I dilluns dia 3, l'últim dia davant el Preston North End, també de la segona anglesa, encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del

0: Beckham. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I demà serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà passat contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: D'altra banda, l'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. Més futbol, Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos a segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona i a porta tancada. I encara en futbol, avui ha començat la pretemporada del Barça femení. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i demà faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties del peroné de la cama esquerra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Avui s'ha anunciat la novena incorporació. Tosin Ebuamu, un ale pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, el Granollers ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip vallesà que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa del 1976. I en futbol, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic, als 46 anys i considerat un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana arbitrés la final del Mundial. Vincic exercia com a àrbitre a l'elit des de l'any 2010.
1: L'actualitat esportiva a fons. Tresca Info.

Són les 11, bona nit. El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre

0: Les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
0: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar a molt poca diferència de temps

0: dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
2: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
3: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
4: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
5: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
6: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
7: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
9: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
10: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier
11: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
12: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar generar que no puguen tornar a les seues vivendes, no? Així que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe l'emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
11: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit, en un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
13: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
11: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
14: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
15: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo les labores de lucha contra el incendio.
14: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
16: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
17: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
18: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
14: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona a marxa prima, Laura Bertran.
19: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns dilluns el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els hi ha vingut a donar el seu suport.
1: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
19: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
20: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
21: Vers la métropole bordelaise.
19: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
1: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llavaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
22: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
23: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
24: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
23: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
0: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
1: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
2: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
3: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
2: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
4: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
2: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
1: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la barema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Bacar.
5: En 109 anys d'història no s'havia baremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escoles, el d'enologia del celler.
25: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
5: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
26: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
5: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
27: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
28: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem-hi, guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. és una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
27: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
1: Esports. 4:02, Francesc Ripoll.
6: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
6: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, y según ha dicho él mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
9: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
6: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
1: Trescat Info.
6: En futbol sala, el Laurent Apito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost, l'Indústries ha començat aquest dilluns.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta AZOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va dir

0: Luin cada vegada més, perquè el número 2 de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
1: A principis de juny, un dels cadells, el més petit

0: de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
1: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca Dellà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
2: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
1: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
2: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
1: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
4: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
5: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
6: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
4: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Bayern.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio.

0: i dilluns dia 3 davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
4: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
0: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees.

0: Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguai arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
0: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts,

0: Sí, que el Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
1: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
2: Per què han esperat a la darrera setmana de juliol? Pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
3: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
4: Tenien pànico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, però són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
5: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
6: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
0: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
8: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
9: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
10: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
11: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
10: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit, en un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3

0: Cat Info, el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
1: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
0: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
2: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
4: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
3: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
5: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
6: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
7: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
3: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
2: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
8: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els hi ha vingut a donar el seu suport.
2: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
8: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
9: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
10: vers la métropole bordelaise.
8: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa.

0: seva.
1: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llavaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
4: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
5: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
4: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
6: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
1: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Alà qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordó.

0: Veig anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
1: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
2: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, amb més a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
1: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
3: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
1: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
0: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
4: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmar, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
5: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
4: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
6: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
4: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
8: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
9: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
8: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
0: Esports. 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
10: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estaig, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya.

0: Ràdio i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
2: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, en el pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
3: Trescat Info.
0: En futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
3: Són 2:15.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà un estàs de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passant 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi han surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Edificios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi.

0: d'incendis.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
2: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
3: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
4: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
5: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
6: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
7: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol

0: Espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta ACOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
1: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
4: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
5: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
6: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
5: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
8: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el nombre d'ossos casos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
7: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir

0: i una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
1: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca Dellà,

0: que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
1: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
4: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
5: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
6: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
4: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
3: I abans dels esports, música...
7: Mirar-te

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbetlà.

0: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Provar la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat

0: pel tot costa de Catalunya Ràdio.
1: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: L'equip blanquiblu ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
2: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
3: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
0: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
4: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: És la una.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor

0: L'autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà un estàs de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
0: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat

0: Comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
1: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
2: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
0: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
4: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
5: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
6: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
7: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia a generar que no puguen tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabe l'emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
6: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
8: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem, en aquesta investigació els expliquem pues, en un primer moment on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
6: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també

0: A Madrid i a Àvila els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Àvila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
2: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
1: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
3: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
4: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
5: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
1: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
0: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
6: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els ha vingut a donar el seu suport.
0: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
6: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
7: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aèris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
6: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
0: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt.

0: Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior, i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica del món destaquem que Frederic Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor, malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
3: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que, en el cas dels menors, els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
4: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
3: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
6: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
7: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, amb més a més farem

0: també intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
1: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, manifesta Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
2: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho, i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
1: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
3: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la barema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
4: En 109 anys d'història no s'havia baremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
5: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
4: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
6: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca, doncs, a més producció de vi blanc.
4: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona, Maria Rovira.
8: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
9: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, cultuals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
8: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
3: Esports. 4 minuts i 2/4, Francesc Ripoll.
10: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà 2 amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà 2 amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Mosquera

0: Cardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
2: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació, que dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
3: Tresca
0: en futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost, l'Indústries ha començat aquest dilluns.
3: Són 2:15.

Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n al mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia

0: prevista aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà un estàs de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passant 4 minuts del punt de 2/4, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar

0: que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable, la possibilitat que va guanyant més pes, és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
1: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
2: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
1: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
3: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
1: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després, no avancen però tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
4: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
5: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
6: Edificios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
8: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries de

0: i en el Partit Socialista.
1: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
2: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
3: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
1: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
4: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
1: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
5: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
1: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
6: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
1: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
7: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre,

0: també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda, els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
2: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
2: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
4: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers, ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
5: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
4: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
2: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
6: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
7: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número 2 de l'ombra d'os cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
6: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
2: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
8: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
9: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
8: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
9: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també una

0: Una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
1: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.

0: Estera, una producció de TV3 i de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
1: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
2: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? És, crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
3: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
1: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbetlà.

0: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Joan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.

0: Vigio.
1: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
2: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
0: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
3: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular: en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics. 3.